0: Gràcies a la vida més sabrosa.
1: Doncs mira, la vida té un altre sentit amb aquesta cançó, potser.
2: A Flashback, només exitja Andreu Preses.
1: És Quevedo, Elvis Crespo, de les cançons més importants que tenim a Flashback. I ara, amb rotllo musical, són els Amics de les Arts a Flashback. Segurament t'estimo.
3: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

Una de les sorpreses de mig estiu. Talk to you, another, amb 54 Ultra Flashback. I ara una altra de les sorpreses. Porta un parell de setmanes només corrent entre nosaltres. Te'n recordes la versió del mar, el mar? De Manel, doncs mira, aquí apareix l'Alba Morena per portar-te aquesta preciosa cançó. Sona Flashback. Bona nit.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Al matí, la mare que el va parir. Més a Flashback, amb Carles Pérez.

Movent els malucs, de dreta a esquerra, munt i avall, single ladies, des del 2009, Beyoncé a Flashback. I ara tenim So Easy, la nova cançó a Flashback d'Olivia Dean.

0: No en fem pas un drama, de la cançó. Ni de la cançó ni del diumenge, que no hi ha cap drama, tu, els diumenges. Sou els Catarres. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. Benvinguts, passeu, passeu. Que de les tristors en farem fum. Ara mateix amb Siena Spiro, Die on this Hill.
1: Amb Andreu Preses.

0: tots els èxits de Flashback. I aquest darrer també. Where is my husband? Mira, no desconnectis de Flashback, si no et perdries. Viure en Ibiza de Justin Bieber. El remix de Tututuru del company Big Charlie amb Sutherland. Abans, Flashy Ice Cream, què? Ve de gust, ara, eh? Un dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Echate pa' acá.
1: La grafiosa, no allò que li poses al vi per dinar o per sopar. No, no, no, és que ve d'home, Elvis Crespo. Tots els èxits de Flashback hi tenen cabuda. Per exemple, Animals de Maroon 5. Les K-pop Demon Hunters també. Les guerreres del K-pop amb Golden abans són els tiets. Era això.
2: Amb Andreu Preses.

Si t'has perdut qualsevol programa d'aquesta Santa Casa, doncs pots recuperar tots a la nostra pàgina web flashback.cat, de les webs punteres musicalment catalanes. I també ho pots recuperar a través del nostre servei de podcast de la nostra aplicació, encara no la tens, pel teu Android, pel teu flamant iPhone. Doncs vinga, si no et perdries, El Bar del Sud. És la versió 2026 de Jordi Stone, amb Sopa de Cabra.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo, l'any 91, vaig fer el cens de població. Vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també, mira, allà, línies molt fines.
3: Jo, mira, apunta-la amb llapis.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Ariana Grande, One Last Time. Xiruixa, no ens plantarem a les 5 d'aquest matí. Matí de dimecres, sí. Dimecres 2. 2 de setembre. Què? Les vacances ja estan acabant, eh, punyeteros? Va, que tenim nova cançó de Bruno Mars amb Karol G.
1: Amb Andreu Preses.
0: Després Taylor Swift, la banda Neon amb Búhos, Olivia Rodrigo...

0: Àgel Absoltor, Jamaican, Bam Bam a Flashback. I amb aquest tros d'èxit, que serà una de les cançons que et punxaré aquest divendres, o el dissabte, divendres, Paperitur, a Sabadell, i dissabte, a Vilanova del Camí. En tenim moltes ganes d'anar a les dues últimes poblacions de la gira 2026.
1: Amb Andreu Preses.
0: Són les 5:03. Ara amb Mamaduixa, la millor gent del planeta.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: Superestrella, l'Aitana. A partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que la va parir. Petonets, abraçades i el que faci falta per escalf, perquè tireu endavant aquest dimecres, 2 de setembre. Una abraçada d'Andreu Preses. Me'n vaig amb l'Alfred Garcia. Vine'm a buscar. Apa, que vagi bé. Adéu.
1: Amb Andreu Preses.

0: Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la Mare que el va parir. El Despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: Tots els dies que vindran.
2: Amics de Flashback.

0: Tots els dies que vindran.
1: Els Catarres. Aquesta cançó es diu Diumenge sense drama. Amb això comencem una nova edició del Va Parell.
2: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi i Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.

Què tal, com esteu? Bon dia i benvinguts. Bon dia i benvinguts. Aquí sou tots collonuts. Dic això perquè avui és el retorn del Gran Germán. Avui, que som dimecres, evidentment passarà per aquí el Gran Germán, que el tinc, per cert, molt nerviós. Perquè no sé si ho sabíeu, però el Germán serà el pregoner enguany de la Festa Major de Sabadell, que comença ja a finals d'aquesta setmana, i el pregó el farà el divendres a les 9 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell. Allà, evidentment, hi serem tots. És a dir, el Germán, sí, fent el pregó, però la resta de l'equip també hi serem. Jo al capdavant, només faltaria, com el seu fan number one, doncs allà estarem. Escoltant el pregó de la Festa Major de Sabadell amb el Gran Germán. I pels que vulgueu seguir la festa, a partir de les 12, va paritur a Sabadell. I d'això m'ha dit també que el dissabte tenim nova festa, nou vaparitur, en aquest cas a Vilanova del Camí. Així que una doble, triple cita, si comptem el pregó de Sabadell, amb el Gran Germán. Ahir em va passar fotos al Gran Germán del que faran aquest pregó de Sabadell, i només us dic que el Centre Excursionista Sabadell hi està involucrat. Només us dic això. I que ahir estava lligat amb unes cordes. Bueno, ja no dic res més, no dic res més per no desvelar res. Però això serà el divendres. De moment, avui som dimecres. Dimecres, dia 2 de setembre del 2026, i això, avui torna el concurs del Gran Germán. Serà quarts de 9 del matí, i qui encerti el que busquem avui s'endurà un àpat a Cal Taiet, que és un lloc 10, un lloc premium, i un lloc quilòmetre zero. Cosa que jo cada vegada valoro més els establiments quilòmetre zero. Els establiments d'aquí, sobretot els familiars. A mi m'agrada que un establiment pugui passar de generació en generació. A mi això, què voleu que us digui? Dieu-me clàssic, però a mi això m'agrada. És a dir, m'agrada bastant poc el tema de cadenes. Veure les mateixes cadenes a totes les capitals de comarca em dona bastant pel sac. Val? Per tant, aprofito. Com que Cal Taiet és un establiment d'aquests que ha passat de generació en generació i tal, doncs aprofito per enviar una abraçada a tots els que ens estigueu escoltant des d'un negoci que també ha passat, doncs això, de generació en generació, o que heu començat vosaltres, però que és un negoci fet des del treball, des de la passió i des del quilòmetre zero, eh? Perquè el comerç de proximitat per mi és molt, molt, molt important, i és on hauríem de tornar a anar, perquè estem agafant una deriva del que us deia, de cadenes. Jo què sé, els forns de pa, per exemple, en fi, a les grans ciutats ja costa trobar un forn de pa que no sigui una cadena. Doncs tot això jo, per mi s'ha de combatre d'alguna manera. Total, que us estic fotent una turra a les 6 del matí que flipes, no? Doncs vinga, callo ja. Només us volia donar la benvinguda en aquesta edició de dimecres del matí, i la mare que el va parir, de Ràdio Flashback. Merci per escoltar la ràdio tant d'hora al matí. Gràcies per enganxar-vos. Jo sóc en Cas Pérez. Fins les 11, despertant mica en mica aquest dimecres. Bon dia! DJ Goja, Melody, no la de Los Gorillas, i Jason Derulo, per començar amb

0: Aquí la teniu amb ella, la Sabrina Carpenter. Aquesta cançó es diu Man Child. Sona des del matí la mare que el va parir. Passen 12 minuts a les 6. Bon dia.
1: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
0: Fem un cop d'ull al temps, com sempre a aquesta hora. Avui serà un dia de sol a bona part del país, tot i alguns núvols baixos al litoral sud, que aniran desapareixent al llarg del matí. A la tarda apareixeran núvols al Pirineu, especialment a l'Alt Urgell i Ripollès. Podran deixar algun que altre ruixat. Calor en augment, amb màximes d'entre 30 i 34. Per tant, aquestes temperatures que mica en mica van pujant i sembla... No sé, sembla que l'estiu es resisteix a marxar. Cosa que jo en tindria prou ja de l'estiu. No sé vosaltres, però jo ja estaria. El tema de la calor aquesta asfixiant que ha fet aquest estiu, sobretot el mes de la primera quinzena del mes d'agost, vale ja. O sigui, vale la broma. Són les 6 i 13 minuts. Bon dia a tothom.
1: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia. Quan es fa de dia.

0: En els vaporitours d'aquest cap de setmana, insisteixo, el divendres a Sabadell i el dissabte a Vilanova del Camí. Dos clàssics. Aquesta hi sonarà, Dai Dai, Shakira.
1: Si no et volies llevar tan d'hora...
2: Però què passa, chavales?
1: Haver-te fet futbolista o youtuber.
3: This is important for the players, for the team.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles.

0: va parir. Moments per emmarcar.
1: Repassem un moment per emmarcar del matí la mare que el va parir d'ahir dimarts, primera edició de la temporada de Consultori. Comencem una nova temporada de Consultori. Vinga, foli, foli.
2: Mira, la Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula que estàs veient et sembla una merda?
3: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
4: No és bona.
3: Bueno, no sé si he tingut la desgràcia d'anar-hi aquest estiu, jo vaig portar la Martina.
1: Ah, doncs les altres estaven bé, tu.
3: No, aquesta no, eh? A mitja hora vaig estar a punt de deixar-la sola i anar a fer un Tadeo Jones, jo. Per molt compte, però que estava amb la Martina, perquè si no hagués marxat, hagués canviat de sala. I ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable, bueno, però dura 2 hores i 52 minuts.
4: Clar, clar.
3: Al final no haig canviat.
4: Ben fet.
2: El Julià diu, Oriol, digue'm un truc infal·lible per causar una bona primera impressió en una cita de Tinder.
3: Bueno, jo no sóc cap expert en cites, Julià, però puc donar uns consells generals. Primer, dutxa't.
4: Va, home, sí, home, Oriol. Sí,
1: bàsic,
4: sí. Però sempre, en general.
3: Sempre. Si fas olor d'embrague cremat, és difícil causar una bona impressió. Posa't roba neta.
4: També.
3: Mira els ulls quan et parli, no obsessivament, perquè gent que es concentra tant en mirar els ulls que no escolta res del que li estan dient. I si tens unes dents raonablement normals, somrius. Tot això causa una bona primera impressió. La primera cita. Ara, per enamorar algú, no. Si vols que sorgeixi l'amor, no cal res a tot això. Només cal dir que tens un pis a Barcelona en propietat. I ja està, no? Enamorats.
4: Són les cors.
3: Sí.
2: El Maurici diu, si em deixo barba, se'm veu més guapo. Però si m'afeito, em veig més jove. Ah. Què collons faig?
3: Mira, si tens un pis en propietat, afaitat o portant la barba de Gandalf.
4: El que vulguis.
3: Si em faràs igual.
2: La Sandra diu, per què els homes escopiu tant? És un tema hormonal o sou guarros, simplement?
4: Escopim tant.
3: Bé, no hauríem de confondre homes amb futbolistes. Són dues coses diferents. Els homes a les feines no són com els futbolistes. No anem escopint davant de la pantalla del Windows.
1: No, en principi. No.
3: Els futbolistes sí, és fastigós, diuen que és una cosa fisiològica, l'esforç, la boca seca. Ara, poden dir el que vulguin, però no sé si us heu mirat amb cura un partit de futbol femení. I us fixeu en aquest tema?
1: Ah, sí.
3: Les noies escopeixen molt poc.
4: Ah, sí?
3: Per no dir quasi bé res.
1: I fan esport igual, per tant.
3: Corren exactament igual.
1: Esport, sí, clar, és el mateix esport.
3: Ara, en una cita de Tinder, si ets futbolista, ja causes bona impressió, que encara que agafis la copa del Rioja de la teva companya i li escopeixis directament a dins, eh?
1: Totalment,
3: és igual, ja
1: totalment.
2: I per acabar, l'Alba ens pregunta per què els mòbils s'han fet més llargs en comptes de més amples?
3: Bueno, hola, Alba. Mira, si m'estàs escoltant, anem a fer màgia junts ara per la ràdio. Això no s'ha fet a la flaca, què? Mira, agafes el teu mòbil, el que sigui, val en qualsevol model, te'l mires fixament, et concentres...
4: Sí.
3: Efectivament, és més alt que ample.
4: Sí.
3: Ara farem que això canvi.
4: Val.
3: Ja, eh? Ara el gires 90 graus.
4: Hosti!
3: I ara és més ample que alt.
4: Ja, què ha passat aquí?
3: Brutal, eh? Per aquesta merda, el Magopop et cobra 200 euros. El que jo crec que han anat fent els mòbils, més que creixent d'alt, és anar creixent de preu.
1: Home, això...
3: L'últim iPhone 17 Pro Max, ho he anat a mirar, i arrenca el preu des de 1.469 euros.
1: Com, què dius ara? Bueno.
3: Si vols amb 2 teres de disc dur, 1.000 euros més.
1: Hòstia.
3: Jo recordo que 2 teres de disc dur valen 150 euros al MediaMarkt. És el mateix iPhone que sempre, vaja, que aquests futbolistes no són, però t'escopeixen a la cara, clarament. Eh?
1: Igualment, sí senyor. Molt. Fins aquí el Consultori d'avui. Bravo.
0: A Flashback, escolta el despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir. Amb cara.

0: Bruno Mars amb la seva The Lazy Song, una cançó xulíssima amb un videoclip igualment xulíssim. Si no l'heu vist, feu una del 2011. Des del matí la mare que el va parir, passen 25 minuts de les 6. Hola, Naixeta Olet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com has dormit avui?
1: Una mica millor, però me'n vaig dormir a 2:15, que vaig dir, oh, quin èxit, i a les 2 ja està desperta.
0: Vaja.
1: Tinc aquest màxim d'hores seguides ara.
0: Colló, però a veure...
1: Ara sóc així.
0: 11, 12, 3 hores?
1: Sí.
0: 3 hores has dormit?
1: No, llavors m'he tornat a dormir, però m'ha costat, he fet un tomb pel pis, he passejat una mica, un pis d'un centímetre, també et dic, però...
0: Hòstia, bueno, vale.
1: No sé què em passa.
0: Joder, Naget, però et veig més o menys bé.
1: No estic no fantàstica, com una rosa, però abans dormia les nits senceres,
0: ja,
1: i ara
0: ja.
1: No.
0: Ja,
1: no
0: que
1: sé.
0: Fort. Bueno, en fi, mentre aguanti...
1: Sí, llavors faig una mica de migdiada i ja ho tenim.
0: Potser de caos a la tarda, no sé.
1: Sí, jo dormo com en dues parts, una mica la nit i una mica la tarda.
0: Però potser vas pel carrer i desmaies, jo què sé.
1: Ah, també pot ser, encara no ha passat, però això. Bueno.
0: I somies, tu? Ets de les que somies?
1: Avui he somiat.
0: Has somiat una cosa molt rara.
1: Saps aquella connexió que faig a les 11 menys algo,
0: sí,
1: ara acaba el programa, que sí, no anava bé?
0: Bueno, això no és cap somni.
1: Jo crec que estic com tan preocupada per això que ara ho somio.
0: És la teva preocupació, al final del programa, la cirereta.
1: Sí, sí, perquè, i que no arribava, que em deixava el mòbil aquí dalt, que havia de pujar l'ascensor, que era I-59 i no havia entrat...
0: Per què els somnis sempre van malament? És a dir, no hi ha un somni que dius, no, ha anat de puta mare, no sé què. No hi ha cap somni així.
1: Ni
0: tots
1: un...
0: són malament, males sí, notícies.
1: Llavors, avui tinc por que sigui un somni d'aquests que... premonitori.
0: Realitat. Ah, no fotis.
1: Bueno, veurem la d'avui.
0: No existeix això, no?
1: O sigui... Sí.
0: Sí?
1: Jo m'ha passat algun cop.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Hòstia, quin mal rotllo.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Esperem acabar bé el programa avui a les 11, a veure què passa. Estarem expectants. Anem com sempre a aquesta hora, més o menys a aquesta hora, a l'horòscop del dia, a saber com us anirà el dia. I comencem, evidentment, com sempre, pels Àries.
1: Avui una oportunitat pot aparèixer de manera inesperada. No triguis massa a decidir o algú se't pot avançar.
0: Taure.
1: Necessitaràs desconnectar una mica de les teves obligacions. Reserva't un moment per fer alguna cosa que realment et vingui de gust.
0: Vale, ho pensaré. Bessons.
1: Algú et pot confiar un secret o una informació important. Sigues discret i demostraràs que poden confiar en tu.
0: Cranc.
1: Una situació familiar requerirà una mica de mà esquerra. No intentis solucionar-ho tot tu sol.
0: Lleó.
1: Avui tindràs facilitat per convèncer els altres. Aprofita-ho si tens alguna proposta o alguna petició pendent.
0: Verge.
1: Un error petit et pot fer perdre els nervis. No siguis tan exigent amb tu mateix i passa pàgina.
0: Balança.
1: Avui et convé canviar una mica d'aire. Fins i tot un pla senzill pot ajudar-te a recuperar el bon humor.
0: Són aquelles petites coses, eh? Balances, no patiu. A vegades una tonteria, eh?
1: Sí.
0: Una tonteria molt grossa, però que et fa ja...
1: Exacte.
0: Que et passin altres coses. És una, sí, com una cadena. En fi. Escorpí.
1: Una persona pot intentar provocar-te. No reaccionar serà la millor manera de guanyar aquesta batalla.
0: Sagitari.
1: Rebràs una proposta que et farà dubtar. Abans de dir que no, pensa en tot el que et pot aportar.
0: Capricorn.
1: Avui podries avançar molt en un tema de feina. Concentra't i evita distraccions que et facin perdre el ritme.
0: Aquari.
1: Una amistat et pot sorprendre amb una confessió. Escolta abans de treure conclusions precipitades.
0: I acabem amb tu, peixos.
1: Avui sentiràs que necessites fer neteja, també mental. Deixa enrere alguna preocupació que ja no et porta enlloc.
0: Ah, molt bé. T'ha quadrat el teu horòscop?
1: Sí.
0: Peixos? Sí? Vale.
1: Sempre hi ha algú que...
0: Vale. I ja sabeu com us anirà el dia gràcies, com sempre, a aquesta hora, a l'horòscop del matí i la mare que el va parir. Fins ara, Naixet.
1: Fins ara.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Polèmica al País Valencià per un toro mecànic sense forma de toro.
1: Els organitzadors d'aquestes festes del Genet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere és donar-li forma de penis gegant.
3: No. A veure, un moment.
1: Per asseure-s'hi a sobre.
3: Ja veu, o sea, no era un toro mecànic, era un rabo de toro. No,
1: bàsicament, sí. Sí.
3: Vale.
2: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre. Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
4: Ràdio què?
2: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Flashback.
4: Bon dia, són 6:45. El govern espanyol insisteix a assenyalar Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Diu que hi ha proves i retrata els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui acusa de voler desestabilitzar Europa. Aquest dimarts mateix Rússia en demanava proves i el que ha respost la Moncloa és que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. D'altra banda, el Sindicat Minoritari d'Educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga, considerant que l'acord actual és prou bo. En un grau o un altre, els sindicats minoritaris defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. I continua l'escalada d'atacs de les últimes hores i dies entre els Estats Units i l'Iran, amb atacs creuats que han costat almenys 4 vides en un habitatge a prop de l'estret d'Hormuz. L'estira i arron s'ha anat a més aquest dimarts i la resposta de Teheran s'han centrat en les bases nord-americanes a Jordània. Els esports. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges i el Barça s'ha quedat finalment sense Julián Álvarez i ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha tancat la incorporació com a cedit d'Antoni Gorosabel i el Manchester City ha fitxat a Enzo Fernández i ha pagat 145 milions al Chelsea. Al terreny de joc, el primer Barça-Real Madrid ja té data i es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Paula. 6:47. Bon dia.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Agatha Ruiz de la Prada, que es una mujer que ha sabido 64. Realmente reinventarse. Es decir, ha sabido ridiculizarse. Caricaturarse. Se ha hecho ella misma una caricatura.
3: Caricaturizarse. Gracias, eso. César.
2: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Another amb 54 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You. Sona des del matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom.
1: Escoltes El Matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Escoltes Flashback.
0: 4:05 de 7 del matí.
2: No puedo sufrir que me la...
0: I com cada dimecres, i des de fa ja uns quants anys, és tradició connectar amb Mollà, amb el Quim Vila. Hola, Quim Vila.
3: Hola, Carles, com estàs? Amb les energies renovades i aquestes merdes que es diuen ara quan es torna a començar, que sí?
0: Molt. Amb les piles a tope, Quim Vila.
3: Les ganes, d'anar a treballar.
0: Oh, per favor.
3: Aquesta activitat que et parteix el puto dia pel mig, saps? Però bueno, què vols fer, mira?
0: Totalment. Bueno, què? Tu què? Com has passat les vacances, Quim?
3: Jo bé, he fet bàsicament la fotosíntesi, sí, que és una de les coses que m'agrada molt, o sigui, nyam, caca, non, ja m'agrada això,
0: sí.
3: I no descarto descartar coses.
0: No descartes descartar coses? Mira, està molt bé, està molt bé. És una bona filosofia. I comencem a repassar notícietes que t'hagin cridat l'atenció, Quim Vila.
3: Sí, abans que res, per això el més important és que aquest divendres treballo, per exemple, estic fent el meu show, un tipus de riure, a la Festa Major de Sant Hipòlit de Voltregà.
0: Molt bé.
3: A les 10 de la nit, a l'era del Maiol. O sigui que si vols venir ja ho saps.
0: Vale, aquest divendres 10 de la nit, no?
3: Sí, exacte.
0: Sant Hipòlit, perfecte. Doncs escolta, que ho sapigueu. Entrades o és entrada lliure?
3: Entrada lliure.
0: Entrada lliure, perfecte, Sant Hipòlit.
3: No, bueno, l'entrada sempre és lliure, però vull dir gratuïta.
0: Exactament, exactament.
3: No, doncs... no t'estan fotent cops de porra perquè entris.
0: Aquest, no, clar, clar, evidentment. Doncs aquest divendres, tots a veure el Quim Vila a la festa, a la Festa Major Sant Hipòlit de Voltregà. Dit això, anem a l'actualitat. A veure, Quim Vila.
3: Vinga, va. Alemanya evacua 13.000 persones d'una ciutat per desactivar una bomba de la Segona Guerra Mundial.
0: Hola.
3: El centre de Wilhelmshaven, que sí, vol dir Port del Guillem, en català seria Port del Guillem, sí, de Guillem de Prússia en aquest cas, ha quedat desert durant unes hores fins que s'ha desactivat la bomba de 250 quilos.
0: Guaió!
3: Aquí deixo les primeres reflexions de la nova temporada. Se'm dispara l'antivirus, que no he pagat encara, perdona. Sí. Aquí deixo les primeres reflexions de la nova temporada per tots aquells i aquelles que estàveu manifestant-vos i tallant carreteres, reivindicant la meva tornada a la ràdio.
0: Exacte.
3: I per la resta, que s'us fa pesat, accepteu les meves disculpes, serà un moment, serà una mica més llarg que el Mario Vaquerizo parlant de la il·lustració alemanya, per exemple. O sigui, serà un moment, això. Va, reflexions. Quina és la manera bona de dir uns veïns sense que s'alarmin que han de deixar casa seva perquè a la vora hi ha una bomba que s'ha de desactivar?
0: Com ho fas?
3: Clar, jo suposo que la fredor del caràcter germànic els juga a favor, perquè aquí, te'n recordes el cèlebre dia aquell de l'apagada, fa un parell d'anys, em sembla que es feia cua a una ferreteria per comprar un llum de gas, sí, i una senyora elegant que solo quiere una cosa joder, i avançava tothom per la dreta, saps?
0: Ja.
3: I no hi havia encara, vull dir, no hi havia encara... Bueno, només era... s'havia anat el llum, només, per la llum. Ara imagina't que li dius que ha de deixar casa seva a l'hora que segueix la sèrie de torn, aquesta desgràcies costumistes, sí, que segueix tothom, I una vegada més toparíem amb l'exquisida educació ibèrica de salveixi qui em pueda i de replegar gratis tot el que em donguin,
0: exacte,
3: que per això ha arribat primer. Això també és el típic d'aquí, que sí?
0: Exacte, sí. Bueno, aquí seria un desastre, això.
3: Però... seria...
0: com tu dius, Alemanya, jo crec que els és alert se'l prenen d'una altra manera, eh?
3: Sí, s'hauria de fer com aquell acudit que es mor la sogra i el gat dalt de l'arbre, no sé si el saps, aquest acudit.
0: No.
3: Ja te l'explicaré, ara no tenim temps. Una altra reflexió.
0: Vale.
3: A veure, Carles, jo no hi entenc de res, però no deixa de ser curiós que una bomba de 250 quilos que cau com a mínim des de 500 metres, diu que cauen entre 500 i 6.000, segons l'estratègia del bombardeig, he llegit això, O sigui, una bomba de 250 quilos foti una tabanada a terra, faci llufa, i llavors, si la mous una mica, pugui explotar.
0: Exactament. Si no ha explotat ja, és raro que pugui explotar, sí.
3: Per què? Això com va? Com va això? Cauen de punta, hi ha una molla que al contraure es rasca una pedra, que com els encenedors, encén la pólvora, o com va això?
0: No ho sé. Jo és la veritat volia... és que... tema bèl·lic, el toco poc, però jo, que em fa cosa anar al diferencial de casa, doncs imagina't...
3: Sí, per això, si ens està escoltant, Carles, algun pilot de caça o algú que treballi en una fàbrica de bombes, que truqui, sisplau, i ens ho aclareixi.
0: Ens explica el mecanisme de la bomba, no?, l'explosió de la bomba, sí.
3: Bueno, hi ha això de l'espoleta, que sona com a persona menor, mallorquina, no binària, això d'espoleta, i diu que n'hi ha diferents tipus i no sé com funciona. Bueno, no sé.
0: No sé.
3: Llavors, tercera reflexió, si Catalunya bombardeja és un estat enemic... cada dia cap al tard recolliríem totes les bombes que han esclatat i les tiraríem al contenidor de metralla i explosius.
0: Totalment, ni un paper al terra. Ni un paper al terra.
3: Ara, ara. De fet, ja no en tiraríem tantes de bombes, perquè per tirar i que no toquin a ningú, també és tonteria, no? És llençar els calés, això.
0: Totalment, és molt català, això, sí senyor, estalvia.
3: Llavors, va, una altra molt ràpida i pleguem, vale?
0: Vinga.
3: El gasoil s'abarateix i la gasolina s'encareix. Què canvia a partir d'avui en el descompte de l'Estat?
0: Vols saber una cosa? Perdona,
3: Sí, digue'm.
0: Vols saber una cosa amb aquesta notícia?
3: Sí.
0: Demà em venc el cotxe de gasoil. I saps què passarà? I saps què faig després? Que ja ho tinc fet, això?
3: Vas a peu o com?
0: Me'n compro un de benzina.
3: Sí o què?
0: T'ho prometo. És a dir, però ja ho tinc fet. És a dir, aquesta decisió la vaig prendre ja fa un temps.
3: I per què no te'l compres d'aquests de mascovilles a sota? Com es diuen aquests?
0: Els híbrids.
3: Exacte.
0: Sí, és híbrid, però porta motor de benzina. O sigui, però fixa't, eh? La puta llei de... Perdó. Bueno, aquesta hora pot dir. Sí. La puta llei de Murphy. Mm-hmm. O sigui, ara resulta que la benzina passa per davant del gasoil i jo em trec el gasoil i em compro un benzina. Toca't doncs, els collons.
3: Sí, doncs amb el cotxe l'has cagat, però amb la calefacció què has de fer? Ara que s'abrateix...
0: Home, per favor.
3: Què has de fer? Què has de fer? Eh? Home, què has de fer?
0: Trucar a gasoil Rovira.
3: Ara, el 93-820-77... Hosti, 93-820-7777. Perquè no s'ha de comprar aire condicionat el mes de juliol, que està més car.
0: Exactament.
3: No s'ha de comprar gasoil com fa fred. S'ha de comprar ara. Has de proveir.
0: Has d'avançar, clar.
3: Has de fer la formigueta, no la cigarra, d'anar tocant pels puestos borratxos. La formigueta ara, i estalviar ara. Pel dia de demà, si ens hem d'operar, saps?
0: Ah, hosti. Bueno, escolta, Quim Vila, encantat de tornar-te a saludar una temporada.
3: Quina mandra temporada, però bueno, va.
0: Ala, que vagi bé.
3: Adiós.
0: Adiós. Hey, I'm

0: matí amb Carles Pérez.
1: 6:45 del matí. És el moment de, com sempre, aquesta hora aproximadament, connectar amb el Marc Casanovas, que està a punt d'arribar cap a la ràdio. Hola, Marc Casanovas, què tal?
2: Bon dia, què tal? Com
1: dia,
2: va?
1: Bé, molt bé, molt bé. I tu què? Què dius?
2: Fantàstic.
1: Sí? Has dormit bé avui? Sí.
2: Bueno, prou bé, sí.
1: Prou
2: sí,
1: bé, sí. Perfecte.
2: Intentem arribar a l'excel·lència.
1: Vale, vale. Has somiat alguna cosa dolenta?
2: Crec que avui no.
1: Avui no, perfecte.
3: Bueno, soc l'única.
2: No recordo.
1: La Najet sempre somia coses dolentes.
3: Sí, sí, què passa?
1: Però és que els somnis sempre són dolents.
2: Us he escoltat abans que la Najet deia que dormia en dues parts,
3: sí,
2: no? Una part a la nit i entenc una part al migdia.
3: Exacte.
2: Això es veu que ho feia exactament igual Romario, el Romario, l'exjugador del Barça, que dormia, sí, al voltant, crec que eren unes 10 o 11 hores al dia, el que passa que em feia com potser 4 a la nit, uh-huh, i després feia el que feia a la nit,
1: sí,
2: d'acord?
1: Home, i tant, sortia més que jugava, Roman.
3: Jo m'espero que es faci de dia, jo.
2: Però que es fotia unes migdiades també de 4 a 5 hores, tranquil·lament, llavors.
1: Hòstia. Sí.
2: Clar, clar, ja feia les seves horetes de son.
1: No sé si fins i tot Johan Cruyff li va... És que no recordo si era el cas de Romario o Stoikov, però crec que era Romario, que Romario li va demanar d'anar-se'n de festa al seu país, a Carnaval, i el Cruyff li va dir, tu marca'm 2 gols, i tal, i el Romario va marcar 2 gols a la primera part
3: i
1: a la mitja part Cruyff el va canviar
2: per
1: un altre jugador i Romario
3: cap al Carnaval,
1: no va acabar el partit, que estava volant ja cap a Rio o cap allà on
2: fos. Hi havia una altra història d'aquestes similars que era amb Stoikov,
1: sí,
2: el Cruyff el va
1: l'aposta,
2: no? De dir, si fas 3 gols et pago no sé quants diners,
1: sí,
2: i a la mitja part Stoikov en portava 2. Doncs el que va fer Cruyff va ser canviar-lo perquè no fes el tercer.
3: Oh,
1: és molt ruïn, això, eh?
3: És molt guai.
1: Mira que sóc fan de Cruyff, eh? Però que ruïn fer això, eh?
3: No,
2: era molt pesetero. Però bueno.
1: Bueno, en fi, sí, sí. No sé si heu sentit el Quim Vila, perquè jo ara mateix em dic Carles Murphy.
2: Per què?
3: Què ha passat?
1: Hòstia, perquè jo no me n'havia assabentat, però me n'he assabentat ara.

0: Nike, hòstia, noi. Carai, tu, escolta'm. No, m'he quedat, t'ho prometo, eh? Avui ja m'ha donat el dia, aquesta notícia. Bé, més enllà d'això, a veure, la resta de l'actualitat. Marc, què t'ha sorprès avui, a veure?
1: Mira, doncs m'agrada molt l'atenció el que va passar el divendres passat a la Seu d'Urgell, que era en festa major per allà, i hi ha un grup d'amigues, unes noies joves, que surten a sopar, van a una pizzeria, i resulta que la pizza no acabava d'estar en el seu millor estat, perquè cinc d'elles van començar a tenir vòmits i marejos molt forts, van acabar urgències. I el tema és que, en comptes d'orenga, en aquella pizza es va ficar un altre additiu. Sembla ser que hi havia directament marihuana a la pizza i que les noies, doncs clar, l'ingerir-ho doncs, no se'ls va posar gaire bé. Això és la versió de les noies. Yeah. Perquè, clar, després hi ha la versió del restaurant. Diuen, aquí no cuinem amb Maria, en principi. D'acord? També és cert que a una taula del costat també va haver un senyor que no va estar gaire fi després del sopar. Per tant,
2: no és casualitat.
1: Bueno, no és casualitat. No. El que passa també que, clar, el restaurant diu que igual són les noies mateixes que al ser festa major ja venien una mica entonades d'algun lloc, perquè, clar, van donar positiu per aquesta substància, a l'hospital, diuen que potser doncs, s'han inventat això per no dir-ho als pares, perquè es veu que a la taula era un grup de 11 noies, hi havia 7 sangries i 7 ampolles de vi.
0: Hòstia. Mare de Déu! Mare de Déu!
2: Llavors
0: mare
2: ja sospites, dius, bueno, potser...
1: I la pizzeria diu que de les 12 pizzas que va servir aquella nit, dues van anar a aquella taula. Però recordem que eren 11 noies, 7 sangries, 7 ampolles de vi i dues pizzas.
0: I dues pizzas només per 11 noies?
2: No, hòstia, sí, sí.
0: No, i amb tanta beguda, no m'estranya que acabis fatal.
2: No fa coixí.
0: No gaire. Déu-n'hi-do. Bueno, vigileu amb l'orenga de les pizzas, sí. A partir d'ara, que
1: sempre.
0: No és altra cosa. Tot i que crec que ja fa olor, la Maria, diguéssim, que no...
2: Jo crec que t'adones.
0: O sigui, t'adones. Si sents un porro a un quilòmetre...
2: Si fots marihuana al forn, suposo
0: que... Clar, m'imagino que encara serà més forta l'olor, no ho sé.
1: Ja. Bueno. És que no la conec gaire, o sigui...
0: Ja, per això. Pa. Jo tampoc. Marc, fins aquí una estona.
1: Apa, va, fins ara.
3: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.
4: Ayer la vi.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Nova versió de Ayer la vi.
1: A Flashback, escolta el despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Aquí 7 minuts mal comptats, ens plantem a les 7 del matí. Escolteu, al matí, la mare que el va parir, el despertador de Catalunya. I com cada dilluns i cada dimecres, a aquesta hora, la Naget, Naget, hola de nou.
2: Hola.
0: Ens recomanes alguna cosa que has consumit, sí, que has anat a veure i que t'ha agradat. O, en fi, a vegades...
2: O que no.
0: A vegades jo, pel teu to de veu...
2: Ja ho sabràs.
0: Reconec que estàs dient una cosa que no te l'acabes de creure i que no t'ha agradat massa, com una obra de teatre que vas dir ja fa temps, que no recordo quina, tampoc.
2: Sí, la primera llei de Newton, que, bueno...
0: Això, que sí,
2: bé, però...
0: Ja et vaig veure que, com, sí, tal com l'explicaves a tu, sí, no et va acabar de fer el pes. Però, en cas, intentem que sempre siguin, com a mínim, l'opinió de la Naget.
2: Exacte.
0: Llavors, vosaltres decidiu.
2: Sí.
0: Avui què?
2: Avui un llibre.
0: Ah, molt bé.
2: Un llibre que em vaig acabar ahir.
0: Ah.
2: De fet, us anava a recomanar un altre llibre, però me'l vaig acabar ahir i necessitava explicar-vos què ha passat amb aquest llibre.
0: Bé.
2: És un llibre que es diu Tot això ho faig perquè tinc molta por. És de l'Empar Moliner. Té un premi Mercè Rodoret. Vull dir,
0: vale,
2: un llibre que està bé, saps?
0: Sí.
2: És un llibre que jo me l'he llegit molt ràpid. Són 12 relats curts, independents entre ells, és a dir, no tenen res a veure els uns amb els altres. I el que tenen aquests relats que funcionen tant és que, com que són tan curts, si un no t'agrada, te l'acabes ràpid.
0: Passes l'altre.
2: Passes l'altre o se t'acaba ja. O sigui,
0: ja,
2: no,
0: està, saps, molt bé, això.
2: Llavors, és veritat que l'Empar Moliner és una dona que és com molt satírica, molt irònica, però en aquest cas doncs, gira entorn de l'absurditat humana, de la por, són històries una mica particulars. Llavors, és un llibre molt àcid. Jo crec que no és un llibre per tothom.
0: Vale.
2: Vale?
0: És políticament incorrecte?
2: No especialment. És simplement que d'aquests 12 relats t'he de confessar que n'hi ha com 4 o 5 que a mi no m'han deixat dormir. Potser per això no dormo.
0: O com, però per...
2: Perquè són molt...
0: Són de terror o de...
2: Són molt crus. Estan escrits d'una manera molt dura.
0: Vale.
2: I és això típic de no et deixar indiferent, però crec que té una manera d'escriure molt particular i no deixa lloc allò als eufemismes, d'endolcir les històries, no. És molt dura, ella. I és un llibre incòmode de llegir, i jo he patit, però m'ha agradat patir aquest llibre.
0: Ja,
2: vale?
0: Ja, ja, ja.
2: O sigui, com que em posés en situació així una mica tensa. I, per exemple, us explico una mica un dels relats perquè veieu cap a on va. O sigui, us faré un spoiler, però en teniu 11 més.
0: Vale.
2: Vale, no passa res.
0: Vale.
2: És un capítol que es diu La Mullena, vale, on partim d'una parella que té un gos que no saben educar gaire bé.
0: Vale.
2: Vale? Llavors, a priori, no el saben educar gaire bé. Es troben una taca líquida que sembla pipi del gos.
0: Vale.
2: Vale? Cada dia, cada nit, cada nit, cada nit, quan es desperten, es troben aquella taca al costat de la nevera que tenen.
0: Vale.
2: I pensen que el gos s'hi pixa cada nit.
0: Sí.
2: Llavors, com per intentar educar-lo, en principi, li foten d'hòsties.
0: En sèrio?
2: Al gos, vale? Però tremendes. Fins que arriba... I això t'ho explica de manera molt crua, o sigui, és com un maltracte que està molt descrit, sense cap eufemisme, ja t'he dit.
0: Val. No estalvia detalls.
2: No, no, no, no li sap greu.
0: Molt bé, molt bé.
2: Llavors, un dia arriben a, fins i tot a trencar-li una costella,
0: colló,
2: a aquest gos. Fins que s'adonen un dels dos de la parella, que decideix callar aquesta informació després de molts dies, que aquella mullena líquida era el congelador que se'ls hi quedava cada nit obert.
0: Clar, aquesta és...
2: Val?
0: Hòstia, l'Empar Moliner.
2: No, no, ja, va, ja va fortíssima, val, aquesta tia.
0: Ja li val.
2: Sí, sí,
0: perquè
2: sí,
0: et quedes una mica...
2: Et quedes? O sigui, de veritat, et deixa un mal cos, però que... Jo encara no sé si he decidit si m'agrada aquest tipus de literatura o no. La vull tornar a provar, l'Empar, però...
0: Com a molt, t'ha enganxat i n'estàs parlant.
2: M'ha enganxat molt. M'ha agradat que em posés en aquesta situació. L'últim relat, que és el que em vaig llegir ahir, era... O sigui, em feia patir molt. O sigui, com molt xungo, però... Parlava de, bueno, de la mort d'una nena, però és que no, terrible. N'hi ha un que es diu L'home dels espàrrecs, que narra com una història de dues amigues que se'n van a córrer. Hi ha una violació pel mig que descriu, sense, o sigui, amb pèls i senyals, tota aquesta violació. Bueno, és terrible.
0: Carai.
2: Va fortíssima. Vull dir que si us hi atreviu, us el podeu llegir. N'hi ha que m'han avorrit, de relats,
0: ja,
2: com que són molt ràpids, passa ràpid. Però m'ha agradat com posar-me en aquesta situació tensa.
0: Carai, com es diu el llibre, recordem?
2: Es diu Tot això ho faig perquè tinc molta por.
0: Perfecte. L'Empar Moliner, la recomanació
2: de la gent.
0: Déu-n'hi-do. Fins ara, Naget.
2: Fins ara.
0: Això, 2 minuts i mig i les 7 del matí. Bon dia.
3: La Rosalia.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
2: Sí.
1: Ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
3: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
0: Lleva't amb il·lusió. El matí i la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
4: Bon dia, són les 7. El govern espanyol ha assegurat que té proves dels vincles de Rússia i Israel amb l'entrada massiva a Ceuta. La ministra portaveu, Elma Said, ha assenyalat la Internacional Ultra per aprofitar la crisi migratòria. La Unió Europea, per la seva banda, ha confirmat intents russos d'explotar a internet la crisi de Ceuta, però no té proves que impulsés la campanya. La ministra també ha tancat qualsevol polèmica amb la Casa del Rei i ha apuntat que el cap de l'Estat viatjarà a Ceuta i que no hi ha cap picabaralla entre la Zarzuela i la Moncloa. D'altra banda, els metges han amenaçat amb una nova ofensiva de vagues per l'aprovació de l'Estatut Marc de Sanitat. El nou acord posa fi a les guàrdies de 24 hores, redueix la jornada a 45 hores setmanals i reconeix el personal d'infermeria com a graduats universitaris. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ja ha avisat que no descarta noves aturades durant la tardor i ha amenaçat fins i tot amb una vaga indefinida si el govern espanyol no reobre la negociació. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial. Segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges i el Barça s'ha quedat finalment sense Julián Álvarez i ha cedit Marc Casado al Depor. L'Espanyol ha tancat la incorporació com ha cedit d'Antoni Gorosabel i el Manchester City ha fitxat Enzo Fernández. Al terreny de joc, el primer Barça-Real Madrid ja té data i es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
5: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
3: Doncs va, cop d'ull el temps.
6: Núvols i sol.
3: Paula, quin temps farà avui?
4: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podríem deixar algun ruixat. La temperatura màxima ja es comença a enfilar i arribarà fins als 35 graus a Ponent i algun punt de les Terres de l'Ebre.
3: Doncs va, fem una volta per Catalunya.
4: Ara mateix tenim 24 graus a Mataró, 20 a Terrassa, 17 a Vic i 22 a Cambrils.
3: Perfecte, fins ara, Paula.
4: Fins ara.
7: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Ella...

0: Doncs sí, sí, sí, la cançó de l'estiu, o una d'elles, com a mínim. Jo crec que potser la que més ha despuntat aquest estiu, encara està despuntant, és l'èxit de la setmana amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, cançó que, evidentment, farem sonar al Vaparitur de divendres i de dissabte, Sabadell i Vilanova del Camí.
1: La graciosa, la vida más sabrosa.
0: Les 7 i 6 minuts d'aquest dimecres, dia 2 de setembre del 2026. Avui és el Dia Mundial del Coco. No sé si us agrada o no el coco.
2: Gens.
0: I, va, veus, és que hi ha el coco o t'agrada molt o no t'agrada que gaire. Eh?
2: Odi, eh?
0: Sí, odi el coco.
3: No, tampoc és això. Depèn del format.
2: Jo, per exemple, format iogurt, sí.
0: Espectacular. I no sé quin iogurt és, que hi ha un iogurt de coco espectacular.
2: Ara, el coco que hi ha que venen a les fires, que té un xurrillo d'aigua. Té una aigua permanentment.
4: No te n'enfis, d'això.
2: No hi ha res que pugui tenir gust quan l'aigua l'està tocant durant 24 hores. No hi ha res que...
0: Coco realment et crea repulsió.
2: I em fa molta ràbia, perquè quan era petit els veia a les fires i era molt divertit, perquè amb aquella aigüeta, el líquid, sí. O sigui, la part blanca del coco, el coco mateix, és com divertit.
0: Sí.
2: Però no m'agrada
0: gens. No t'agrada gens. Neget? No.
4: Jo sí, ahir em vaig comprar un xampú, un acondicionador i un gel de coco.
0: De coco.
4: Vaig anar conjunt.
0: Olor de coco.
2: Sí. Tot coco.
4: Ara he decidit ser un coco.
0: Jo tinc el record de la platja de l'Escala, o d'Empúries,
2: sí, sí, sí.
0: Amb el coquini, riquini, el tio que anava, que li van fer un reportatge aquest estiu a TV3, bueno, aquest estiu no, ja fa molts estius, però com que l'arxiu de TV3 et va posant reportatges de fa uns anys, que era un paio que anava venent cocos per tota la platja. Ah, coco rico, coco, coco. I anava amb una galleda que realment tu, jo perquè era petit i mira, no m'importava res, però tu la veus i dius, bueno, aquesta galleda...
4: No, és que el que es ven a les platges, no.
2: Tu ara vas a la Barceloneta i t'ofereixen un mojito cada minut i mig.
0: Ah, sí?
2: A veure, sí, està bé això. És increïble la densitat de mojitos que hi ha allà. Deuen vendre molt, perquè si no, no li sortirien el número.
0: Doncs avui és el dia del coco, per tant, felicitats a tots aquests que us agrada el coco i que per Nadal trieu en lloc del típic pólvoró, el coco, que hi ha uns coquets rodonets, que hi ha aquest tipus de gent que també tria el coco.
2: És que aquella viruta blanca...
0: Ja.
2: De... Oh.
0: Et fa repulsió, no pots veure.
2: És que no puc, eh?
0: Vale.
2: Aquí cadascú.
0: Sí, aquí cadascú.
2: No, em sap greu,
0: de gustos.
2: Són gustos. Sí,
0: sí. Neget, què m'expliques avui?
4: Doncs mira, d'on ve la paraula gimnàs?
2: Ah, bona.
4: Perquè ve de... vol dir una cosa així com lloc on s'entrena despullat. La paraula ve del grec, que significa despullat, perquè a l'antiga Grècia els homes anaven al gimnàs a entrenar-se completament despullats. I era el més normal del món. I tot aquest entrenament no era només per lluir cos, sinó que es preparaven per anar a la guerra. I, de fet, abans d'anar a fer exercici, s'untaven el cos amb oli.
5: Claro.
4: Hòstia, no, és que tot va cap a un lloc, eh?
5: Los espartanos aceitosos.
0: Però això, per això, en sèrio.
4: Si un gimnàs d'homes despullats amb oli, fent esport.
0: Però quin sentit té?
4: Sí, sí, Grècia feien aquestes coses.
0: Més que el motiu pornogràfic,
4: era
0: hi ha algun
4: així,
0: altre motiu?
4: Això ho havien dit un altre nom.
2: Però... La idea de Catlón.
4: No, clar.
0: No, però no ropa. Bueno, clar, hi havia tot túniques, llavors anava bé.
4: No, és pràctic, clar.
5: Aquí solamente cogemos mancuerna.
4: I mentre entrenaven, també estudiaven filosofia. Era un lloc on entrenaven el cos i la ment. D'aquí surt també aquest ment sana incorpore sano.
2: Igual que ara, eh?
4: Perquè era el centre de vida social, els gimnasos. I llavors anaven a debatre, a aprendre i una mica de filosofia. O sigui, que entrenaven el cos i el cervell al mateix lloc.
5: Filosofia i desnudez.
2: Sí.
5: Solo sé que no llevo nada. Que maravilla.
0: Bé, doncs ja sabeu una cosa més. Són les 7 i 9 minuts. Bon dia.
6: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: que el va parir veu decidir que aquesta cançó deia salami i pan, i això va a missa. I ha vist alguns vídeos d'alguns, no diré youtubers, tampoc, però gent que fa vídeos a les xarxes que ho va dient, això, el salami i pan,
1: sí,
0: salami i pan.
1: Sí,
0: que, escolta, sí, jo crec que s'ho han copiat claríssimament. Sí, a gel amb solto, aquí teniu Jamaican, des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Hola, Pere.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Hola, i bona hora, i felicitats pels 40, nano.
2: Moltes gràcies.
0: Escolta, diu l'Anna que com que no ets gaire de grans celebracions, ha decidit que com a mínim ho sàpiga tot Catalunya. Què et sembla?
2: Estupendo.
0: Estupendo, diu estupendo, però que s'acabi ràpid, això. Diu que et felicita per aquest 16 aniversari junts, ets la millor persona del món, i diu que no s'imagina la vida sense tu. La vostra filla i ella t'estimen moltíssim i se senten molt afortunades de tenir-te. I atenció, perquè el dia tot just comença, i encara, atenció, Pere, que et queden moltes sorpreses, ens diu l'Anna, vale?
2: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia des del matí, la mare que el va parir, et felicitem. Xato.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Vinga, bon dia.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Ara mateix, un quart i un minut de 8 del matí. Gràcies per escoltar Flashback. Merci per escoltar el matí, la mare que el va parir. De cara a l'actualitat, i l'actualitat, Marc, parla d'un vol d'aquest divendres.
3: Sí, d'aquest divendres passat, un vol curt de 30 minuts, un vol entre Eivissa i Mallorca, però que poden passar coses durant aquest vol, mentre estàs volant,
0: sí,
3: sempre hi ha aquella mica d'intriga, no?
0: Sí.
3: Ja, si sou patidors amb l'avió, doncs pot ser que tingueu una mica mal de panxa.
0: Bueno, sí.
3: Va ser el cas d'aquest vol, que va agafar unes turbulències molt fortes degut a un vent.
4: Ai.
3: Però s'ha fet viral aquest cas, perquè una passatgera va enregistrar el moment on el capità de l'avió, el pilot, el que va fer va ser tranquil·litzar els passatgers dient-los el següent. Escolteu.
5: Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora, y estas nubes del Sáhara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Por favor, no se preocupen, que no afectan la seguridad del vuelo, ningún caso. Ya notarán ustedes que estamos bajando un poquito el morro, bajamos 2.000 pies, que son unos 600 metros, y muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo. Venga, ya sé que siempre hay alguno que pasa un poquito más de pena.
3: Si jo no estic preocupat, vosaltres tampoc heu d'estar, d'acord?
4: És
3: la frase del pilot.
4: A mi tranquil·litza, això, eh?
3: Sí, tant.
0: Pregunto, si diu això el pilot, us tranquil·litza?
4: A mi
3: sí.
0: Algú que va dient jo sóc tal o jo no estic tal, jo potser penso el contrari.
3: Però si diu jo també estoy bastante cagado, o sea que...
0: No, clar, però que no et digui res. És allò de...
3: Però s'està movent molt.
4: Jo confio.
0: És allò de...
6: Bon dia, què tal?
3: Home!
0: Bueno, tenim connexió, tenim connexió.
6: Sí, sí, tothom tranquil, eh? A veure, hem perdut un ala i dos motors.
3: Sí, home, però a veure...
6: Els dos motors que teníem, però jo estic tranquil.
3: Sí?
6: Per tant, aquí tothom tranquil, eh?
3: Però es pot volar sense ales i motors?
6: Sí, bueno, a veure, ens acaben de disparar a 3 missils uns caces russos.
3: Sí?
6: Però jo vaig fent, així que...
3: Vale.
6: Tothom tranquil.
0: Vostè està tranquil, senyor pilot?
6: Jo sí, a veure, ara els missils han impactat.
3: Sí? Ah, vale.
6: Hem perdut la meitat de l'avió, hi ha cossos volant per tot arreu, però sí? Jo m'estic menjarà molt tàper de macarrons.
0: Això és com viven, eh? És com viven.
6: Sí. Bueno, a mi em veus tranquil?
3: Sí.
0: Doncs tothom tranquil.
6: Jo no he saltat encara de l'avió.
3: M'estic
6: posant en paracaigudes, però bueno, me l'estic posant tranquil·lament.
0: Clar que sí, és que no hi ha cap motiu per alarmar-se.
6: Bueno, perquè si no te'l poses tranquil, la hebilla no la poses bé.
3: Ara
6: ja me l'he posat.
0: Bueno, doncs res, bon vol, eh?
6: No, espera, que estic obrint la porta ben tranquil, per saltar, eh? Bueno, doncs escolta, jo salto, però salto tranquil, així que estic tranquil.
0: Tranquil, també, eh? Va acabar molt bé aquest vol cap a Mallorca. Sí, senyor.
7: Si et falta alegria, escolta'ns cada dia. El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback i amb Carles Pérez.

0: Sí, sí, evidentment és un dels moments àlgids del Vapari Tour. Això és un spoiler quan sona aquesta cançó. Quan sona aquesta cançó, passen coses al Vapari Tour. Avicii, Wake Me Up, una d'aquelles que no passen de moda, evidentment, una del 2013. Propers Vapari Tours aquest divendres i aquest dissabte. Dues cites que no us podeu perdre, Sabadell i Vilanova del Camí. Us hi espero a tots, juntament amb l'Andreu Preses, el Gran Germán i el Frigola. 7 i 23 minuts. Escolteu, al matí la mare que el va parir, no sé si ho sabeu, però la ment també s'entrena. I a Codelern ho saben, petits i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a la web codelern.cat, codelern.cat. 7 i 23... I ara, repassant l'actualitat, hem de parlar, Najet, d'un nou fàrmac. Sí. Najet...
1: Un fàrmac que està relacionat amb l'esport.
2: Sí, i és una molt bona notícia per tothom, perquè ara que ve, que hem començat setembre, que tothom es vol ficar un altre cop en forma, tot plegat, doncs atenció, perquè una empresa dels Estats Units ha creat una píndola, una pastilla,
0: sí,
2: que simula els efectes de fer exercici.
3: Bueno, ja està bé.
2: S'ha provat primer.
0: Ja era hora.
2: Ara un assaig
3: dius,
2: clínic.
3: Entre l'Ozempic i això...
2: No hem de fer res més.
3: Al final tindràs les dues pastilles...
1: És que, bueno.
3: Aprimar-te.
0: Però què és l'Ozempic, aquest que dius?
3: L'Ozempic és per aprimar-se.
0: Ah, hòstia.
3: Tu fots una pastilla que... No sé ben bé com va, però que teòricament no tens gana.
2: És un medicament que és per un altre tipus de situació. Sí. El que passa que...
0: Els efectes secundaris.
2: Els famosos ho han ficat molt de moda, perquè sí que és cert que té això que t'aprimes, t'acabes aprimant.
3: Vale. És com la gana.
2: I ara, doncs, tothom està amb l'Ozempic.
1: És una injecció.
0: Doncs és com un Ozempic de l'esport.
2: Exacte, és aquesta píndola que ja s'ha provat en els primers assajos clínics i els resultats són positius. El fàrmac s'ha creat, com no podia ser d'altra manera, amb intel·ligència artificial. Inclou una molècula molt semblant a la que el cos allibera quan es fa esport i té els mateixos efectes. A més, es veu que també et treu la gana durant unes hores. Hòstia. Cosa que, clar, fa que tu mateix ja has fet esport, a sobre no menges més del compte, i per tant diuen que tindria aquests efectes igual que a l'hora de fer exercici sense haver-te de moure.
1: Això és el típic que d'aquí uns anys serà com sortirà un estudi d'això era horrible, és cancerigen, és tot.
2: A veure, dit així, ja es veu que alguna cosa falla aquí.
1: No me n'enfio del tot.
2: Una pastilleta
0: no ho sé, potser el que falla fort. És que ja... Però...
1: Voleu ser els conillets d'Índies d'això? Jo no, eh?
0: No, però...
1: No, però...
0: Hòstia, a veure...
3: La pregunta és si realment això funcionés, és a dir, fos exactament equivalent anar al gimnàs, quanta gent quedaria als gimnasos?
0: Ah, bueno,
3: si tu
0: jo penso que molt poca, perquè n'hi ha molt poca que li agradi de veritat, de veritat.
3: Que de veritat diguis que jo gaudeixo d'aixecar ferros.
0: Jo, mira, jo puc entendre la gent que gaudeix de les activitats dirigides. Jo això ho puc entendre.
1: A Zumba jo m'ho passo molt bé.
0: A Zumba,
1: però anar a una màquina... Ai, per favor.
2: La màquina és avorridíssim.
3: O al pàdel, tot el que és competitiu, t'ho passes bé.
0: Sí. Bueno, això t'ho passes bé.
1: Un joc.
3: Però... A mi no em faràs creure que aixecar una barra és divertit.
0: Bueno, o ets Marc Ribas,
3: saps? És que tampoc. Que m'arribes, de debò, se li està posant catxes al
0: cap,
3: la cara,
2: front, no?
3: El front.
1: El
3: crani.
0: Té molt sabent al front.
3: Jo li he vist abdominals al front.
2: Sí.
3: Que vagi en compte.
2: En qualsevol cas, l'estudi aquest encara està en una fase molt inicial, ara entrarà a fase 2.
0: Doncs que avancin, que espavilin, que a mi m'interessa això.
2: I no es coneixen els efectes secundaris.
0: Ai, bueno.
1: Ja es coneixeran, ja.
2: Ja ho veurem.
4: Sempre és impotència, sempre.
0: Sí, això passa.
4: És el tipus de fàrmaco, sempre és impotència.
0: Els culturistes deien que tenien, que se'ls veia petita.
4: Eso es verdad.
0: Sí.
2: Bueno, però per comparació amb l'altre.
0: No. Bueno, clar, també
2: sí. Si foten l'altre, menys allò.
4: No. Yo prefiero barriguita, pero que la cosa funcione bien.
0: Ah, sí?
4: Hombre, claro.
0: Ah, pues mira.
4: Por eso me gustas.
0: Yo andaba a dir, pero soy tu candidato. Vamos a ver qué pasa. Son las 7 y 26 minutos.
4: He traído aceite.
0: 7 minuts, bon dia.
5: Al matí, la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra 96.0.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil-Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Te Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
11: Flashback.
5: Andorra.
11: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
12: Vol millorar la seva tarifa?
13: No.
12: Segur?
13: Sí.
12: Sí que la vol millorar.
13: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
12: On ets?
13: Aquí.
12: Aquí? Aquí on és?
13: Doncs aquí.
12: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
12: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
11: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents. El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
14: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
5: Backstage.
15: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
16: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
16: Toca fer el vermut a Flashback!
5: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
16: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
5: Operació Tornada. Arrenca la nova temporada.
11: Flashback.
5: La ràdio musical d'Andorra.
11: 96.0.
5: Flashback.
1: Bon dia, són 7:45. El govern espanyol ha assenyalat Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Des del govern han assenyalat que hi ha proves i han retratat els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui han acusat de voler desestabilitzar Europa. Rússia ha demanat proves i la Moncloa ha assegurat que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas Pisa i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació com ha cedit d'Antoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
5: Especial informatiu.
1: Cada setmana arriben noves estrenes als cinemes que es poden veure en català, tant doblades com subtitulades. L'oferta inclou propostes per a tots els públics i de diferents gèneres, des de pel·lícules infantils i familiars fins a títols adreçats al públic adult. Les estrenes disponibles en català es poden trobar a l'apartat del portal web del Departament de Política Lingüística, on s'ofereix informació actualitzada sobre els títols disponibles a les sales. D'altra banda, tenir preparat un equip d'emergències a casa pot ser útil per actuar davant d'una situació imprevista, com un tall de llum, una inundació o altres emergències. Es recomana disposar d'aigua i aliments, una llanterna, una ràdio, piles, una farmaciola i altres elements bàsics que permetin cobrir les necessitats durant les primeres hores. Preparar aquest equip amb antelació ajuda a estar més preparats i a actuar amb més tranquil·litat en cas d'emergència.
0: Moltes gràcies, Paula. 2:45 d'avui del matí. Bon dia a tothom. Arriba el nostre número 1 de la setmana amb la dupla Lola Índigo, Anna Mena, Petitoa, cançó de l'estiu. Bon dia. Niño.

0: Doncs sí, sí, sí, una altra de les cançons va per iTour, número 1 de la setmana a Ràdio Flashback, la llista més important cada diumenge a partir de les 5 de la tarda amb el Jordi Quadres, l'amo i senyor de la llista més important de Catalunya. Aquesta cançó l'encapçala Ana Mena i Lola Índigo, Patito, al matí la mare que el va parir. Bon dia a tothom.
1: Al matí la mare que el va parir i lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: I de dues artistes Flashback a un altre artista Flashback, com és Shakira, hi ha novetats sobre el seu estadi.
2: Sí, que ja s'està construint, és el seu propi estadi a Madrid per tancar aquesta gira de Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Tindrà una capacitat de més de 50.000 persones cada nit, aquest estadi, és una bogeria.
0: O sigui, se l'està fent ella mateixa, sí, sí, per, sí, per sí, fer sí, els seus
3: la maleta,
0: 80 concerts.
3: Sí, sí, ella no està allà muntant.
2: No, està... no, ella s'ho va mirar.
3: No, claro, com
2: no,
3: no.
2: Són 12 concerts entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre. O sigui, serà gairebé un mes de Shakira. S'està treballant 24 hores perquè van a contrarrellotge, perquè això el 18 de setembre ho han de tenir fet i van començar ara a l'agost, per tant. I la gràcia serà que no simplement és un escenari muntat, sinó que, en comptes d'això, serà una mena de Shakiralàndia. Es transformarà tot en una mena de ciutat inspirada en l'univers Shakira. Hi haurà gastronomia llatinoamericana, exposicions, tallers, cinema, literatura, una part infantil, com experiències immersives sobre Shakira.
0: Si ha d'explicar la vida de la Shakira, hauria de tenir un espai Gerard Piqué.
2: Ah, segur, segur que hi ha un espai
0: El rajòmetre.
3: Sí, sí,
0: un espai de rajòmetre,
2: sí, sí, sí,
0: que la gent envia... Saps com l'arbre de Nadal dels desitjos? Que la
2: exacte.
0: Gent hi apunta coses. Sí. Doncs que la gent raji i ho apuntin allà.
2: No em sorprendria,
0: eh? No, algú així. Hauré de fer algú així.
3: Però és com molt bèstia, no? Haver-te de muntar el teu propi estadi per fer els concerts, que no n'hi ha a Madrid.
2: 150.000 metres quadrats.
0: Bueno, que jo he flipat. No sé.
3: Molt heavy.
0: No sé, Antoni Mortero, no sé com es fa això. No sé si l'estadi és de totxos, no crec.
4: Ella no se viene por el estadio porque le fotríem uno de piropo a la Shakira. Imagínate, me haría pirata por el tesoro que tiene entre las patas.
0: Bueno, por favor.
2: ¿Qué es eso?
4: Bueno, pues es la vida de paleta. Home, si no, no salimos en el estadio. Pero no es tan complicado, es modular, es todo modular.
0: ¿Pero qué vol dir que va d'aquells dels ferros, no?
4: Es mecano, Carla.
0: Un mecano, un mecano.
4: Es como vaig dir que se tenía que fer el va paritú, que no me fe ni caso, porque va a fer, va a hacer tú lo que te parece, lo que sabes, los mojones.
3: Pero puedes montar un estadio cada poco.
4: Es un andamio una mica más grande, que eso son unos sopanda. No, sopanda, que es lo que hace de los andamios. Com un oso panda, no?
3: És que ets un oso panda.
4: La oso panda.
0: Ha dit vostè oso panda.
4: No, oso panda no. Es un oso panda, que es como se ponen los perfiles de tú. Sí. Los perfiles de tú, que eso lleva una tornillería Allen de seguridad y un epoxi.
3: Però l'oso panda d'on sale?
4: No, que esto es como se llama la...
0: A ver, Marc.
4: De los perfiles de tú.
0: Marc, es diu sopanda, no oso panda.
4: Es el sopanda.
0: Sopanda.
4: Que es lo que va debajo del planxer.
0: Són els tubs de ferro.
4: Tú le pones una greca.
3: ¿Eh?
4: Una greca.
3: ¿Vale?
2: Sí, Marc.
4: Que tiene que tener un planxer, porque si no la gente luego se pone a botar con el guaca guaca y se va todo a tomar por culo. Que el andamio entra en resonancia y se va a toda la mierda. Pero si los jodidos son los permisos del ayuntamiento.
3: Ah, vale.
4: Porque aquí suca la oreo en la leche hasta el apuntador. Pero si lo de fer l'estadi es lo de menos. Si una vez tengo el permiso, yo te monto, son dos semanas. Pero lo permiso...
3: Lo permiso.
4: Eso es como... Hombre, que si la seguridad, que si la evacuación, vienen los bomberos, que si va...
0: Bueno, perdón, es importante. Vamos. Un treballador al Camp Nou a les obres del Camp Nou, eh? Per tant, és important, això, eh?
4: I si se hace un incendio en ese rincón, pues ya mala, sería mala suerte, també.
3: No ha passat mai abans.
4: Podria ser, va, jo què sé, tio, jo te monto aquí la grada en un moment, però...
0: Bueno, doncs, veurem com va aquest final de gira de la Shakira.
4: Que venga, Shakira, que tenim ganes de
0: veure-la. Com a mínim ja sabem que l'estructura serà de sopanda, que és el que hem après avui.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
5: 96.0.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: El matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
11: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
1: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
13: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
13: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
13: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
13: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
14: 96.0.

0: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
3: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Pico, aquí teniu noche entera des del matí, la mare que el va parir. Deixeu-me recomanar que entreu al nostre Instagram. Bueno, per moltes coses, cada dia hi ha contingut nou, evidentment, relacionat amb el programa, però n'hi ha un que em fa molta il·lusió, que és el vídeo que vam fer amb Canalla. Vam fer un vídeo, de, ja l'haureu vist segurament, de tornada de temporada del matí, la mare que el va parir, on vam reproduir el programa, però amb nens, en lloc de nosaltres, cada nen feia d'un de nosaltres, i la veritat és que ho vam fer molt bé. Doncs hi ha aquest vídeo, i ahir vam publicar el making of de com es va fer. Res, un vídeo molt curt de 30 segons, que podeu veure al nostre Instagram, però està molt bé, molt xulo, perquè els nens s'ho van currar moltíssim.
1: I tant.
0: En fi, van ser el... Ara no em falta algun nom. L'Alejandro, el Pol, la Martina, la... A veure,
2: el Leo...
0: El Leo,
3: l'Àlex,
0: i em falta una noia que em sabrà greu,
2: la Elna.
3: Ja les tenim totes.
0: Doncs mira, ja, aquests nens i a les seves famílies agraïm moltíssim que volguessin fer aquest vídeo, que ens va agradar moltíssim fer-lo, i que si entreu al nostre Instagram podreu veure tant el vídeo com fan al matí la mare que el va parir uns nens, que potser tenen 8, 9, 10 anys, o 11, 12, i el més gran o la més gran, i llavors el making of, que està molt bé. En fi, moltes gràcies.
2: Molt xulo.
0: Molt xulo. Va ser un gran moment d'aquesta pretemporada. El nostre, tot plegat al nostre Instagram, @vaparioficial, entreu-hi, @vaparioficial. I ara arriba la carta oberta. A veure, Oriol, a qui la dediques avui?
3: Als influencers.
0: Home!
1: Ui!
0: A veure.
3: Hola, influencers. Vosaltres ho sabeu perfectament, però la gent que ens escolta potser no, i és que aquest estiu han passat moltes coses terribles: incendis, morts per onades de calor extremes, una invasió a Ceuta, joves farmejant aura, tot horrible. Però hi ha hagut una cosa bona, i és que els influencers sembla que se'n van una mica a la merda. Ah, la humanitat té esperança. Vaja, que en idioma influencer els estan farmeando hate. En idioma no subnormalitzat, doncs estan perdent seguidors a Mansalva. Què està passant? Doncs es veu que tot va començar amb l'eclipsi dels nassos.
0: Ah, carai!
3: Justament amb un vídeo d'un tal Carlillo, el Nervio.
1: Hòstia, és que... Sí, què esperes?
3: Sí, que té molts seguidors, aquest nano. Sí. I es veu que en el vídeo venia a dir que tant parlar de l'eclipsi era frívol amb els problemes tan greus que tenim al país. Que igual té fins i tot raó. Però clar, que t'ho digui Carlillo, el Nervio, un paio que just venia de fer 200 vídeos dient xorrada rere xorrada del Mundial de Futbol, doncs va ser la gota que va fer vessar la tolerància de la gent a la incoherència. Ja veieu que a l'inici tampoc va ser gran cosa, però s'inicia aquí un efecte dominó on la gent sembla que comença a adonar-se que quan Maria Pombo

0: de Julio Iglesias, gent guapa i exitosíssima. Sí. Han de ser les dues coses, eh? Perquè mirallar-se amb el Fari costa una mica.
1: Com? Un pèl.
0: Amb el temps, aquests referents es van fer com llunyans. Julio Iglesias semblava d'un altre planeta. Parlava com si fos retrasat mental i fins i tot estava moreno d'una manera com irreal.
1: Sí.
0: I cada cop costava més identificar-se amb aquesta gent com molt allunyada de la realitat. I aleshores apareix internet, els influencers, gent com tu, que semblen els teus amics, que semblen normals, i aquesta va ser la clau de l'èxit. Però amb els anys, aquests influencers han anat tancant més i més acords publicitaris, acumulant més i més pasta, i ara són Julio Iglesias 2.0. Però pitjor, perquè Julio Iglesias, com a mínim, cantava.
1: Sí, ets a fer alguna
0: cosa. Encara és hora que entengui què collons fa Maria Vallespí, per exemple, no?
2: Hòstia,
0: al final, els influencers...
3: Si vols t'ho dic.
0: Bueno,
3: vale,
0: no sé,
3: però és igual.
0: Cantar no. Al final, els influencers hi són perquè l'algoritme que ens controla el mòbil li encanten, perquè donen molts calés a la plataforma. I la gent s'ha anat adonant que allò de que eren com ells era totalment mentida. Que els influencers són, de fet, els nobles moderns. I nosaltres som com els plebeus, que els hi paguem el castell a base de likes i de comprar com imbècils els productes que ells anuncien. Potser cal una revolució francesa, antifeudalisme i influencer, però llàstima que avui en dia la guillotina ja no farmea aura.
1: No gaire.
0: Llàstima.
3: Sí, senyor.

0: Aquí teniu On My Soul amb Bruno Mars.
1: Al matí. I la mare que el va parir.
2: I la mare que el va parir.
1: Amb Carles Pérez.

0: és el mític Rayos de Sol, la reversió del 2026 amb el propi Henry Méndez, autor de la cançó. Juan Magán i Lucra, els de la Morocha, ni més ni menys. Bon dia. Mira, teníem el Josep aquí, doncs ens ha fet aquí, ens ha fet bomba de fum. Intentem tornar a trucar-lo. Mentre truquem al Josep, al matí la mare que el va parir, veurem si som rics.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Eurojackpot 9, 14, 35, 43, 50 i els sols el 3 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Polèmica al País Valencià per un toro mecànic sense forma de toro.
2: Els organitzadors d'aquestes festes del Ginet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere és donar-li forma de penis gegant.
3: No, no. A veure, un
2: moment. Per asseure-s'hi a sobre.
3: Ja veu, o sea, no era un toro mecànic, era un rabo de toro. No
2: està bé. Exactament, sí.
4: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra. 96.0.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Si sona Flashback, és un èxit.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
9: Que volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
10: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
11: Flashback.
4: Flashback.
8: Aquest és un èxit.
4: Flashback.

0: millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.
2: Per la P7 arribaràs, vine cap a Vilaseca, aquí xalaràs. Festa major, el 3 d'agost, Sant Esteve Màrtir és el seu patró.
0: Oh! El matí i la mare que el va parir. Desperta, obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
3: Bon dia, són les 8. La policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que el Marroc va planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres l'Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i ha demanat explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, els metges han amenaçat amb una nova ofensiva de vagues per la aprovació de l'Estatut Marc de Sanitat. El nou acord posa fi a les guàrdies de 24 hores, redueix la jornada a 45 hores setmanals i reconeix el personal d'infermeria com a graduats universitaris. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya ja ha avisat que no descarta noves aturades durant la tardor i amenaça fins i tot amb una vaga indefinida si el govern espanyol no reobre la negociació. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial. Segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Depor i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabe. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
4: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
5: No vols i sol.
6: Doncs va, quin temps farà avui, Paula?
3: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi vessant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podrien deixar algun ruixat. I les temperatures màximes ja es comencen a enfilar, per tant notarem més calor i arribaran fins als 35 graus a punts de Ponent i algun punt de Terres de l'Ebre.
6: Vinga, volta per Catalunya.
3: Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, 17 a Sant Sadurní d'Anoia, 21 a Malgrat de Mar i 19 a Roses.
6: Perfecte, fins ara, Paula.
3: Fins ara.
4: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia amb més bateria. Més a Flashback, només

0: Aquí teniu a la Shakira, aquesta cançó es diu Dai Dai amb Burna Boy. Són les 8 i 5 minuts, bon dia a tothom.
1: Som el teu despertador, tant si vols com si no. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Menja-te'l cada dia quan es fa de dia.
0: De seguida, el joc de les paraules, les veus del Marc, el concurs del gran Germán, que som dimecres, en fi, tantes coses les que han de passar avui. Però abans, l'actualitat ens porta a parlar del govern espanyol, que... Perdó que rigui, perquè no és per riure tampoc la notícia. Però, en fi, m'ha fet gràcia saber i retrobar-nos amb un vell conegut.
2: Sí, home, que és ni més ni menys que Fernando Simón, perquè home, el Ministeri de Sanitat l'ha enviat a Ceuta per avaluar el risc d'epidèmies derivat de la crisi migratòria que hi ha aquests dies. Simón hi va arribar dilluns passat, ha visitat llocs d'acollida i té previst anar a l'Hospital Universitari de la Ciutat per comprovar la situació en persona.
0: Sí.
2: El personal sanitari local ha detectat, atenció, casos de gastroenteritis, fins aquí bueno, sarna, tuberculosi, varicela i Covid. Hòstia. Entre els migrants i les condicions de salubritat deficients consideren un risc per a la població, la població de Ceuta i també dels migrants.
0: Molt bé, doncs podem connectar ara mateix amb Ceuta amb el doctor Fernando Simón, que el tenim en línia.
3: Sí, ¿me escuchas?
0: Doctor Simón, bon dia, què tal?
3: Bueno, buenos días. Quiero decir algo muy claro. En Ceuta no creemos que acabe entrando de forma irregular más de una o dos personas, ya, como
2: eso,
3: mucho.
2: Eso,
3: más no creemos que escale.
2: No fácil vaticinar.
3: Ah, no, perdón, este es el discurso de antes del verano, perdón.
2: Ah, vale.
3: No, claro, ya han entrado, vale.
2: Sí, ahora está.
0: Ahora se trata de controlar las pandemias y malalties.
3: No, ya he cogido el papel, ya. Vale, hay que contener posibles enfermedades.
2: Sí, sí.
3: Entonces hay solo una medida posible, que es la distancia social.
0: Sí, vale. pero es difícil, ¿no?
3: No, entre persona y persona, mínimo 2 metros de distancia. Hemos hecho números y el último inmigrante nos queda en Lugo. Hace una línea recta y más o menos llega hasta allí. Íbamos a hacer una vacunación masiva.
0: Sí.
3: Pero estuve oliendo las dosis de AstraZeneca,
2: ¿sí?
3: Las del COVID,
0: ¿sí?
3: Y han fermentado tanto que huelen como si fuera tequila.
2: Encara els teniu a la nevera, encara, ¿eh?
3: Bueno, podríamos hacerlo, pero sería la bomba, sería Simón y Pumba. Ya te digo, la broma que hacemos aquí para sacarle hierro a esto.
0: Sí, bueno. Escolti, doncs, que tingui vostè una bona estada i sobretot faci molta feina, que és important.
3: Vale, me estoy mareando porque me la he inyectado yo.
4: Ah, per provar.
3: Y estoy viendo borroso, pero bueno.
0: Señor Simón, una abrazada desde Cataluña.
3: Gracias.
0: Gracias a usted, adiós.
3: Me estoy mareando realmente.
1: Una cosa es llevarse y otra despertarse. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Cataluña, amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Flashback. Andorra.
5: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
10: Vol millorar la seva tarifa?
11: No.
10: Segur?
11: Sí.
10: Sí que la vol millorar.
11: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
10: On ets?
11: Aquí.
10: Aquí? Aquí on és?
11: Doncs aquí.
10: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
10: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
12: Escolto Flashback.
1: Flashback, l'emissora que sents. A Ràdio Flashback hi sonen tots.

0: Gran cançó de Figaflaues, que també sona el va parir Tura, evidentment. A la fresca, des del matí, la mare que el va parir de Flashback. I ara, el nou Aquàrium de Barcelona patrocina, ja ho sabeu, el joc de les paraules.
1: El matí, la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui qui juga amb nosaltres és l'Ivan, que el tenim ja al telèfon. Hola, Ivan, bon dia.
3: Bon dia, Carles i equip.
0: Què?
3: Bon dia a tothom.
4: Bon dia.
0: Com estàs, Ivan?
3: Doncs mira, acabo de començar a treballar després de 3 setmanetes de vacances,
0: sí.
3: I poquet a poquet anar agafant el ritme.
0: Vale, doncs això és important, no posar-ho o no donar-ho tot el primer dia.
4: No, a poc a poc.
0: Anar agafant mica en mica.
5: Fins al Nadal no comencem a treballar de debò.
0: Una mica és això, una mica és això.
5: Se't veu trempat, Ivan, ho farem bé, això.
3: Vinga, va,
0: avui...
3: estic a les teves mans.
0: Avui, exacte, ja ho saps, ja ho has intuït, jugues amb l'Oriol, i atenció que hi ha regal doble, eh? Amb dues coincidències, samarreta i amb 3 entrades per al nou Aquàrium de Barcelona.
5: Marxa, adéu.
0: Doncs va, marxa, Oriol. Ens quedem jugant... Adéu, Oriol. Ens quedem jugant amb l'Ivan. Ivan, comencem a jugar amb les 5 paraules. La primera paraula és vidre.
3: Copa.
5: Copa, molt bé.
0: Màlaga.
3: Com, perdó?
0: Màlaga.
3: Màlaga. Jo diria vi.
0: Vi?
5: Bueno.
4: Vale.
0: Vi?
5: No vol...
3: És una tipologia de vi, oi? El vi Màlaga?
0: Hòstia, ja,
4: okay,
0: però...
4: Okay.
0: No, si vols dir vi, digues vi, perfecte.
5: No vol la samarreta, no passa res.
0: Tercera paraula, vacances.
3: Estiu.
0: Estiu, ara sí. Cable.
3: Allargat.
0: Allargat, Ivan. Hòstia, tio, he de debò.
4: Ivan, ets perfecte, molt bé.
0: I l'última paraula, rellotge.
3: Hora.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Doncs va, que entri l'Oriol i a veure si obrem el miracle.
5: A veure, no, n'hi ha 2 o 3 encara.
4: Que més sí, 2 que 3.
5: Sí.
0: Vale, Uri, ha jugat raro, perquè ha jugat raro.
4: Sí.
0: Però en, perdona, però en alguns casos només.
5: N'hi ha un parell que es poden fer, eh?
4: Ha jugat original.
0: Ha jugat original.
5: He vist molt riure's al mar dient-me que no m'ha dit. Fa tiqui-taca. Ho veiem
0: des de l'altra peixera.
5: Sí, hi ha una altra peixera per aquí.
0: Vidre que tenim. Doncs mira, precisament, vidre, Oriol, que comencem a jugar amb tu. Vidre és la primera paraula.
5: Transparent. Aquesta és la que es podia fer una mica.
0: Aquesta era de les bones. Ha dit copa. Ha dit copa.
5: Hòstia, no, Ivan.
0: Oriol, Màlaga.
4: Som-hi.
0: És que, a més a més, si l'encertes, semblarà que ho has sentit d'alguna banda.
5: Sí, sí. No
0: et diria que és impossible.
5: No.
0: És impossible?
4: Sí,
0: és impossible.
4: Sí, és impossible.
0: Sí. Però jo què sé, digue'l el primer que et passi pel cap.
5: Però que estigui molt allunyat de
0: Màlaga.
4: Així potser l'encertes.
5: Calor.
0: No.
5: És que no.
0: Atenció, perquè ha dit vi.
5: Vi.
0: Es veu que és una varietat de vi, el vi Màlaga.
5: Hosti, si t'arribem a dir Rioja, què haguessis dit? Màlaga. Toblerone.
0: Tercera paraula. Oriol, aquesta et pot fer perfectament.
5: A veure, concentrem-nos.
0: Vacances.
5: Estiu.
0: Sí!
4: Molt bé!
0: Atenció!
4: Ojo, eh?
0: Que encara podem... Encara estem optant a les entrades de l'Aquàrium.
5: De moment no faig un gènere.
0: Tot és possible. Exacte. De moment anem per la samarreta.
5: Sobretot amb la teva Màlaga, nano.
0: Cable, Oriol, cable.
5: Ai.
4: Sí.
5: Electricitat?
4: Ui!
0: Ui, atenció, què? Perquè l'Ivan s'ha tret de la màniga allargat.
5: Allargat.
0: Està fotent unes cares l'Oriol que l'hauríeu de veure.
5: Bueno, un allargo seria,
0: sí,
5: un cable. Però...
0: Bueno, última paraula, ens hi juguem la samarreta del matí i la mare que el va parir.
5: Bueno.
0: I aquesta es pot fer, a més a més.
5: Val?
4: Sí.
0: Oriol, rellotge.
5: Hora.
0: Tenim samarreta!
5: No has dit porc senglar. Molt bé.
0: Bueno, tenim samarreta del matí la mare que el va parir, que te l'emportes. Ivan, no pengis que tinguis un gran dia i merci.
3: Doncs Carles, el dia que vingui a buscar la samarreta, us portaré una ampolla de vi Màlaga.
0: Vinga, va. Així m'agrada. Que vagi bé, Ivan, merci.
3: Adéu, macos.
0: Adéu, bon dia. 8:18 minuts. Veus que trempat que era l'Ivan? Sí. Escolta, això sí que ho tenia.
5: Cable allargat?
0: Cable allargat, sí.
5: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
6: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, bitllets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Harris amb Dua Lipa. Sí, sí, Dua Lipa. Una joveníssima Dua Lipa el 2017 que cantava aquesta cançó que es diu One Kiss i que sona des del matí. La mare que el va parir, 8:22. De seguida el concurs del Gran German, eh? Yeah. I aquesta temporada ve amb una mica de novetat.
1: Bueno, un retocs.
0: Un retocs, un retocs, uns serrells. Però ja l'he vist ara i tal, i la cosa promet bastant. Bé, dit això, anem a les veus del Marc, sí, les primeres veus del Marc d'aquesta temporada, Marc.
1: Perquè, noi, em sap molt greu, però per la majoria dels mortals les vacances s'estan acabant.
0: Sí, senyor.
1: Encara no s'han acabat per molts. Sí que hi ha gent que fa vacances al setembre, però el gruix de la gent...
2: No.
0: Sí,
2: no.
0: Ja està.
1: I per vacances, normalment, què es fa? Un viatge.
0: Bueno, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Es viatja bastant.
0: Bueno,
1: doncs sí. M'he imaginat com seria fer un viatge, però per tornar a la feina. Seria com un creuer... que et va tornant cap a la rutina.
0: Ai.
1: Doncs seria un viatge similar a aquest.
3: Vinga, tothom a bord del Tristànic. S'han acabat les vacances.
4: Capità, i on anem?
3: Farem un creuer per Ciutat del Cap. Ciutat del Cap, ganes de tornar a la feina, eh?
4: Oh, capità!
3: Què passa?
4: Obre a l'aigua, hi ha un home nedant al costat del vaixell.
3: No, tranquils, és autònom, estan acostumats a patir.
4: Seu-me, taurons, que és massa fàcil, si no.
5: I on som, ara?
3: Mira, ara passem per les illes Tropicals.
5: Voldrà dir Tropicals?
3: No, Tropicals, plena de tòpics, de les vacances, oi que sí, mariner?
4: I les carregades, necessito vacances de les vacances, Sant Tornem-hi, vacances millor al setembre, vacances curtes.
3: Vale, a veure, primera parada, la meitat baixeu aquí.
5: On som?
3: Illa del Divorci. Aneu passant, que ja us donaran una bicicleta, una pala de pàdel o una cosa d'aquestes. Va.
5: Vinga, som-hi.
4: Jo em compraré una moto. Oh, pirates, auxilio!
3: No, home, no són pirates, ojalà. Són les extraescolars dels nens, que s'han de pagar al setembre.
5: Hola, em dic multisport.
6: Bandet.
3: Això d'aquí al costat és la illa del Comte Corrent.
5: És una illa deserta, no?
3: Exacte, després de l'estiu no hi queda res de res.
4: Ah, un euro, salveu-me, estic sol.
5: Us el mireu que el gastarem.
4: Capità, sembla que ve una tempesta.
3: No, és molt pitjor. Són les alarmes per despertar-se.
5: Oh.
4: No! Benvinguts a la rutina.
0: Aquí teniu el viatge a la rutina. Mare de Déu.
1: Mal de cap.
7: Al matí, la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya.
8: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Andorra
2: 96.0. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Flashback.
2: Ràdio Flashback.
1: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
2: Radio Flashback.
1: A Flashback parlem com tu.
7: Ai, molt bé, teletreballant.
1: Sentim com tu.
7: Bon dia. Bon dia.
1: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
8: Hola, Flashback.
1: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
8: Som la Pilar i en Sergi, la Gràcies.
1: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
8: Adéu, Flashback.
1: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre nom.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: Bon dia, són 9:15. El govern espanyol ha assenyalat Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Des del govern han assenyalat que hi ha proves i han retratat els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, a qui han acusat de voler desestabilitzar Europa. Rússia ha demanat proves i la Moncloa ha assegurat que hi ha informes tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre defensen el pacte amb el Departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera d'Educació. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. L'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
0: Especial informatiu.
2: La contrasenya per accedir a La meva salut deixarà d'estar disponible progressivament. A partir del 15 de setembre ja no se'n podran obtenir la de noves i al gener de 2027 l'accés amb contrasenya quedarà eliminat. Per continuar accedint a La meva salut caldrà utilitzar l'IDCAT mòbil o un altre sistema d'identificació admès. És per això que és recomanable obtenir-lo abans de la retirada definitiva de la contrasenya. D'altra banda, el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments i altres ens locals puguin impulsar accions o fomentar l'aprenentatge, l'ús i la presència del català als municipis. Els ajuts permeten finançar activitats en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure i la participació comunitària. Ja es poden presentar les sol·licituds i el termini estarà obert fins al 29 d'octubre a les 2:00 PM. Tota la informació de la tramitació està disponible a la web oficial del departament.
3: Moltíssimes gràcies, Paula. 2:15 de nou, bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
6: Jo crec que sí.
5: Què és?
6: No ho sé exactament, però me suena a
5: Borinot. Una pista.
6: Un consolador?
5: No, per favor.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Doncs ahir de weekend va actuar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Lluís Companys, i es va treure de la màniga un espectacle de més de dues hores. Molt, molt, molt interessant, ho sé, de primera mà, ja que aquí hi ha components de la meva família que van anar, i es veu que s'ho van passar, però bé, no, el següent. Va ser un autèntic espectacle. Com a espectacle, el que arriba ara mateix al matí, la mare que el va parir. Si a aquesta hora...
1: Bueno, si vols, mira.
0: Veus la...
2: Espectacle.
0: Podem tornar a intentar...
1: Preta bé el botó, ara.
0: Podem tornar a intentar, a veure, si podem donar la intro del Germán, a veure...
3: Si a aquesta hora...
1: No. Si això fos un avió, ara mateix...
2: Bueno...
0: Ara mateix estaríem en aterratge d'emergència. No patiu, no patiu, perquè tornem a tenir aquí, aquesta temporada, una temporada més...
4: Hola, Marc.
0: El gran Germán. Hola, Germán.
4: Hola, bon dia.
5: Què tal?
4: Bon dia, bona hora, família.
1: Què passa?
0: Com estàs, Germán? Què tal?
4: Bé. Preparat, doncs, inici de temporada, inici de moltes coses. Hola, Oriol.
5: Hola,
4: Marc. Hola, Deget.
2: Hola,
4: Tete.
0: Hola,
4: Aldo. L'Aldo Santogranya, que és el nostre fotògraf.
2: Qui és aquest?
1: El nostre fotògraf.
0: Però, un moment, que no és ni fotògraf i no es diu Santogranya.
6: Bon dia, bon dia.
0: Com et dius, Aldo?
6: Frediani.
0: Vale.
4: Aldo Frediani, tu.
2: Vale.
4: Jo et tenia com a Santogranya, eh?
6: Bé, fotògraf.
4: Bé. Ets el noi del community manager, eh?
0: Sí, deixeu-me dir algunes coses. Primer, que si voleu una patacar al tallet, ja podeu començar a trucar. 93-547-50-50, 93-547-50-50, si encerteu el que avui busquem. Per què dic el que avui busquem i no un poble? Perquè la diferència d'aquest any respecte als altres anys és que no sempre buscarem un poble aquest any.
4: Això mateix.
0: Això sí, buscarem una cosa relacionada amb Catalunya. Podem buscar, jo què sé, un dia buscarem el Barça, per dir alguna cosa. O una muntanya, o una carretera, o un riu, o un plat, fins i tot. No sé.
4: Algú de menjar.
0: Podem buscar moltes coses.
4: Un recticu.
0: Exactament.
1: Això que has dit.
0: En qualsevol cas, el Germán us anirà donant pistes i la primera persona que ho encerti se'n va a dinar o a sopar a Cal Tallet. Poca broma, per que a Cal Tallet és un lloc on vam anar a celebrar nosaltres el final de temporada passada i es menja increïble. Què vau menjar vosaltres? Us recordeu?
4: Gaspatxo!
1: Botifarra, sí, un gaspatxo boníssim.
0: Boníssim el gaspatxo, sí o no?
1: Botifarra. Botifarra amb mongetes.
0: Boníssima.
1: Espectacular.
4: El tomàquet aquell tan bo amb la ceba i la ventresca. Sí o no?
1: Sí, senyor. I unes patates, em van fer unes patates fregides a part.
4: Te les vaig demanar jo.
1: Sí, perquè...
2: No t'atrevies, Marc?
1: No,
4: però... Perquè deies amb mongetes.
1: Sempre.
7: Que semblava molt, però ens ho vam fotre tot, eh?
1: Sí.
7: Al final vas fent el merme i...
1: Vam menjar bé.
4: I aquella carn que va portar, que jo em vaig fotre 8 peus de porc, us en recordeu, no?
7: Bueno, jo trobo que menges molt, això no ho fiques, perquè no estàs gens gras, tu.
4: No, són els nervis, això el nou cervell sol, allà les màquines. Allà les màquines, ja ho saps tu, home.
7: Molt bé.
4: Una mica de fisting.
0: Doncs això, la persona que encerti el que avui busquem, ja podeu trucar, 93-547-50-50, s'endú un àpat a Cal Tallet. Un àpat a Cal Tallet. Mira, com que avui no busquem un poble, podem donar una primera pista perquè la gent comenci a entrar ja en matèria i comenci per anar obrint boca.
4: Perfecte.
0: Una primera pista genèrica, que la donarem a tothom que ara mateix ens estigui escoltant. Anem amb la primera pista, Germán.
4: El lloc que avui busquem...
0: No és el lloc que avui
4: o
0: busquem.
4: O no és un lloc, correcte. Són molta gent. Molta gent.
0: La primera pista és són molta gent.
4: Això mateix.
0: 93-547-50-50. Dani, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Des d'on truques, Dani?
8: Des d'Igualada.
0: Perfecte. Amb aquesta primera pista, la pista de són molta gent, tu què diries que estem buscant, Dani?
8: Però, perdoneu, heu dit que és una ciutat o és un lloc...
0: No et direm, no t'estem dient què busquem.
1: No.
0: De fet, només... Digues.
7: Digueu una segona pista, s'ha dit que no és un lloc. Això ja s'ha dit.
0: Avui no busquem un lloc.
7: Aquesta te l'emportes gratis.
0: Exacte. Però sí que són molta gent. Per tant, què estem buscant avui, Dani?
4: I no és Igualada.
0: No és Igualada, no és un lloc.
8: Doncs diria... els argentins.
0: Bravo. Doncs sí que és veritat que són molta gent. Però no són els argentins allò que busquem avui, no?
7: Per tot arreu.
0: No. Una abraçada, Dani. Gràcies per trucar.
4: Gràcies. Adéu, Dani. Bon dia.
0: Adéu. 93-547-50-50. Ha fet molt mal que Messi digués que deixi la selecció argentina, saps?
1: Sí.
0: Nosaltres el Pablo. Pablo, hola.
9: Hola, bona.
0: Des d'on truques tu, Pablo?
9: Ara mateix des de l'Escala.
0: Des de l'Escala, molt bé. Atenció, una altra pista pel Pablo, Germán.
4: Són molt forts i fortes. són... Bueno, molta gent que són molt forts i fortes.
0: Pablo, tens idea de què estem buscant avui?
9: Ja.
0: A veure, Pablo, pensem.
4: Què diu, Pablo?
9: No tinc ni idea, eh?
0: No.
4: Pensa.
0: Són molta gent i són molt forts i molt fortes.
4: Si són molta gent és que és un grup. Un grup de molta gent.
0: Col·lectiu.
4: Que són molt forts i molt fortes.
3: Molt bé, aquesta ampliació ha ajudat molt, eh?
1: Sí, està molt bé.
0: A veure, Pablo.
4: Som-hi, doncs.
9: No, perquè anava a dir els oients de Flashback, però...
0: Bueno, està bé, no? És una bona, sí, és una bona resposta, no?
3: Sí, però genial. Forts no són, en principi.
0: No ho sé.
1: Hi ha de tot.
3: Hi ha de tot.
0: Hi haurà de tot.
3: No cal ser fort per escoltar-nos.
1: No, en principi no.
0: Pablo, vols dir alguna cosa o no?
9: Els vikingos.
0: Els vikingos? Bueno, no és els vikingos, perquè recordo que busquem una cosa catalana, eh? Però no és els vikingos. Gràcies, Pablo. Merci. Adéu, maco. Teníem nosaltres la Montse. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, des d'on truques?
5: Mira, de Castellà de Vallès.
0: Perfecte, de Castellà. Una altra pista per la Montse, Germán.
4: Montse, hem dit que són un grup de molta gent, que són molt forts i fortes, i ara et dic que són dels millors de la seva espècie.
5: Mm-hmm. Els castellers?
0: Afina'm això.
1: D'on?
5: Els castellers de Vilafranca.
0: Germán, busquem els castellers de Vilafranca.
4: Busquem els castellers de Vilafranca!
7: Quina vista!
4: Que bona és, que bona és.
0: Molt bé. Però escolta, increïble, Montse, molt bé, eh?
1: Sí, sí.
5: A la primera m'ho he pensat.
1: Sí, oi, tola.
0: Molt bé, molt
1: sí, perquè hem passat argentins, vikings, castellers de Vilafranca.
3: Sí. Quina intuïció, no?
0: Sí, sí. Increïble, molt bé, Montse.
1: Molt bé.
5: Doncs escolta... Vam ser un supercastell.
0: Sí, la veritat és que diumenge ho van petar a Sant Fèlix, que a més és la seva diada, així que bravo pels castellers de Vilafranca. Aquest primer concurs del Gran Germán de la temporada va dedicada als castellers de Vilafranca. I Montse, t'emportes una pataca al tallet, d'acord? No pengis.
5: Moltes gràcies.
0: Vinga,
4: gràcies,
0: que vagi bé.
4: Gràcies.
0: Gràcies.
5: Gràcies.
0: Doncs va, anem a dedicar-los una cançó. Una cançó als castellers de Vilafranca. Que, a més a més, vens tonejat avui de casteller.
4: Home, com ha de ser, Hòstia, com ha de ser. En honor als castellers.
3: És l'uniforme oficial.
0: Oficial.
4: Sí, oficial.
0: Amb la camisa oficial.
4: Sí, senyor, la faixeta, tot el tema.
3: S'haurà de veure a Instagram, perquè
4: sí, clar, sí,
3: la ràdio
4: sí,
3: no
4: sí,
3: es veu.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs
4: ara,
0: vinga.
4: Som-hi.
0: Vinga.
4: L'any 48 neixen els castellers de totes les edats, s'omplen places tots plenes.

0: Visca!
1: Sí, bravo, bravo, Germán. Bravo, bravo, bravo, bravo. Molt bé, Germán, eh? Bravo.
2: Gràcies als castellers.
1: Escolta,
2: avui...
1: deixa'm enviar una abraçada als castellers de Vilafranca, que són uns cracs, evidentment, a tots els castellers de Catalunya, només faltaria. I d'això m'havia dit, abans de tancar la teva secció, que el Germán, tu seràs el pregoner de la Festa Major de Sabadell el divendres...
2: Aquest divendres!
1: El divendres a les 9 del vespre.
2: I tu també estaràs amb mi amb el so, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, tampoc cal explicar-ho tot.
2: Vale. No ho expliquem tot.
3: Fins aquí.
1: Val? No, bueno, ja ho he explicat.
2: Bueno, estaràs acompanyant-me, com sempre.
1: Exacte.
2: M'acompanyes. I a sobre, després, tenim el va aperitura Sabadell a l'Es Macià.
3: Bueno.
1: A les 12 de la nit,
2: Prepareu-vos, que ve un divendres fort.
1: Molt bé. Germán, fins divendres a Sabadell. Gràcies.
2: Som els castellers. Els castellers de Vilafranca.
1: Gràcies, Germán.
2: Gràcies.
4: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya, amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: A l'Arinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya dels Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la nova pista Blavet, una pista de nivell blau que completa la gran oferta de circuits del Bike Park, un dels més prestigiosos del món, amb els seus més de 60 quilòmetres de circuits. A més, s'ha fet una adaptació de la pista Comensal inferior per tal de millorar encara més el traçat que arriba fins al poble de la Massana. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
5: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
10: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
10: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Ràdio Flashback.
13: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
12: Radio Flashback.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
14: Volarem sobre l'amor.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
15: I ara vull estar amb tu.
4: Un èxit.

0: cançó bon rotllística de Búhos i Banda Neon, El Ventilador. Sonant des del matí la mare que el va parir. I nosaltres, doncs va, com sempre a aquesta hora, cap a la terrassa, vinga.
1: El matí la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: A punt, home que brama?
2: A puntíssim.
0: Doncs fot-li amb el megàfon, Marc.
2: Catalunya! Lio al món de la música. Sony Warner han demandat a una empresa d'intel·ligència artificial per, atenció, haver fet servir 20.000 cançons per entrenar la seva IA. Wow. Ja us podeu imaginar que tots els músics i cantants estan en contra de la IA. Bueno, tots. Tots menys els cantants de reggaeton, perquè intel·ligència i reggaeton no acaben d'entendre.
3: Aquí es desentrena la intel·ligència.
0: Sí, una mica sí, una mica sí.
2: No funciona. No.
0: Gràcies, Marc.
2: Apa, va.
1: Andorra. 96.0. Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Segur, sempre, sempre al teu costat.
1: Ràdio Flashback Andorra.
9: És el so més positiu del dial.
1: Positiu.
9: De Ràdio Flashback.
10: Jo escolto Ràdio Flashback.
9: Tot el dia. El so dels èxits.
1: Flashback. A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres El Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, a Catalunya, aquest ha estat un estiu de calor extrema rècord, nits sufocants, sequera, risc elevat d'incendi i pluges torrencials. Fa anys que els científics assenyalen que la finestra d'oportunitat per no superar el grau i mig d'escalfament global s'estava tancant, però ara un nou informe de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que ja no serà possible limitar l'escalfament al grau i mig, com a mínim temporalment. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial i, segons ha avançat La Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes tres temporades.
1: Anem al temps.
2: Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
3: No vols i sort.
1: Quin dia farà avui, Paula?
0: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sud del litoral que s'aniran trencant a mesura que vagi avançant al matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades al Pirineu, que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i a l'Alt Urgell, on podrien deixar algun ruixat. Sobre les temperatures màximes ja es comencen a enfilar i arribaran fins als 36 graus a Ponent i algun punt de les Terres de l'Ebre.
1: Molt bé, volta per Catalunya.
0: Ara mateix tenim 22 graus a Cabrils, 23 a Vilanova i la Geltrú, 20 a Caldes de Montbui i 20 a Santa Coloma de Farners.
1: Perfecte, fins ara, Paula.
0: Fins ara.
4: Onat, peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh.
5: Com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta Onat.
6: Ella ja, ella ja, ella ja.
7: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
8: Hola, soy Quevedo.
7: Esto es...

0: graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo. Per encetar aquesta nova hora del matí, la mare que el va parir, el despertador de Catalunya, a Ràdio Flashback. Merci per escoltar-nos un dia més. A veure, aquesta temporada seguirem amb un ritual que fèiem la temporada passada un cop al mes, i també el trucarem un cop al mes, que és que hi ha una persona que està boja, perquè si no, no s'entén de res, que ha decidit fer la volta al món a peu. És un català, que és l'Enric Luzán, que el tenim ja en línia, i que no sé on està ara mateix. Enric Luzán, hola.
1: Bon dia, Flashback.
0: Bon dia, hola, què tal?
2: Bon dia.
0: Enric.
3: El tenim.
0: La pregunta és clara. On estàs i què tal l'estiu, Enric?
1: Estic a Horoc, que és una ciutat del centre-est de Tajikistan, la zona del Pamir.
0: No sé ni Horoc, ni Pamir, ni Tajikistan. No sabia que existia res d'això. M'imagino que és un país...
1: Estic a menys d'un quilòmetre d'Afganistan.
0: Val. A menys d'un quilòmetre?
1: Afganistan.
2: I arribes?
0: Sí. Passaràs a Afganistan ja, no?
1: No, entro a Afganistan. No estic tan boig. Però el poble aquest just està a la frontera i porto una setmana caminant per la frontera amb Afganistan i Tajikistan, que és un riu, i bueno, és com un safari, perquè tu vas veient Afganistan a l'altra banda i és molt, no sé, molt impactant, no? Dir, ostres, estic a prop d'Afganistan.
3: Sí, sí, sí. Però a part del riu veus una frontera física? És a dir, hi ha gent allà controlant i en coses o no es veu res?
1: Al costat... Afganès no, és campi qui pugui. Al costat tajics, que hi ha molts militars, i en zones hi ha una tanca amb unes ganivetes a sobre per evitar les intrusions d'Afganistan.
0: Quin bon rotllo, eh?
3: Bueno, sí.
0: Trobo. Hòstia, nano.
4: Em fa molta gràcia perquè està en un lloc tan remot que l'Enric, sempre que el truquem, ens saluda amb l'idioma del lloc, però avui ha dit hola, bon dia, perquè...
2: Bon dia. Jo sé com fer-me.
1: És veritat, és veritat. Salam alaikum seria. Salam alaikum.
3: M'imagino que aquí es complica el tema de trobar gent que et convidi a casa seva, que et doni de dinar...
1: Al contrari.
3: Ah, sí?
1: Al contrari, o sigui, la gent més hospitalària dels 9 mesos que porto caminant ha sigut aquí, a Tajikistan. Ja són 3 vegades que bueno, he dit, ostres, on acampo avui, tal, em trobo un nen, em trobo una persona, em diu, vine a casa, i em donen de dinar, i em donen de sopar, em deixen dormir, tal, sí, i gratis.
3: Hòstia, molt bé.
0: És que està mirant el Google Maps, eh? Vull dir, això està al costat de Turkmenistan, Uzbekistan, Kirguistan... Hi ha on està, que és Tajikistan, hi ha Pakistan i Afganistan, evidentment. Sí. I després hi ha Nepal i l'Índia, més cap a sota, la zona del Caixmir i tot plegat. Quina serà la ruta a partir d'ara, Enric?
1: Doncs si tu traces una línia des d'on estic ara fins a Islamabad, que és la capital de Pakistan, que és un dels meus objectius, doncs seria bastant recte, però malauradament...
0: Clar, has de passar per
1: dintre... Com no puc entrar a Afganistan i com no hi ha carreteres, perquè és una zona molt muntanyosa i tal, el que he de fer, primer de tot, és des d'on estic ara, caminar fins a la Xina. I la frontera entre Tajikistan i Xina és una de les fronteres més inhòspites i remotes del món. És Kulma Pass, Kulma, amb K, i allà no passa mai cap estranger, tal. Bueno, en 10 dies, si tot va bé, o 12 dies, estaré allà. I després d'allà, és un petit tram de la Xina, molt petit, fins a la frontera amb Pakistan, la frontera més alta del món, gairebé 5.000 metres.
0: Sí.
1: I allà entraré a Pakistan i baixaré per la carretera del Karakorum.
3: Molt bé. La frase, caminaré fins a Xina, eh?
2: És una frase literal.
3: És que ara ve la part sabrosona del repte.
0: O sigui, home,
3: sí, una mica. Estàs en el prime del repte, eh?
0: Bueno, és que ara Turquia et semblava Vilanova i la Geltrú.
1: Més aventurera, jo crec.
3: Eh que sí? Si t'ha de passar alguna cosa, és ara.
4: Ara.
0: Jo, mira, quan Enric faci aquesta volta que ha d'anar fins al Pakistan passant per la Xina, passarà, per entendre'ns, a la vora del K2. Només us dic això.
3: Bueno.
0: Saps? És a dir, per
4: treu el cap, puja, fer un puja i baixa.
2: Sí.
3: A part que la Xina que és immensa, però dona la sensació, jo no en sé gaire, però que la part més poblada és la que està
0: al sud,
3: com al final, no? De la direcció, o sigui, més allunyada d'Afganistan. Tu estàs a la part que hi ha menys gent.
1: Sí, serà un moment, seran 2 o 3 dies només a la Xina, i serà una cosa molt boja, perquè Xina té un horari únic. Tenen la mateixa hora a tota la Xina.
3: Hòstia.
1: I, clar, jo potser passo i de cop i volta tinc 4 hores més o menys. La veritat,
2: ja,
1: no ho sé.
2: Ja.
1: No és que de cop i volta el sol se'n vagi, no? però sí, el meu rellotge canviarà 4 hores més. A més, aquesta part de la Xina hi ha xinus, però hi ha molta gent de l'ètnia aquesta, dels uigurs, que els haurem escoltat, que hi ha hagut problemes aquí i tal. És una part que no té res a veure amb Xangai i tota aquesta història.
3: Clar, està molt lluny.
0: És que estic mirant el Google Maps i estàs en un desert, eh? Vull dir, això és desert tot, absolutament, i sí que hi ha llocs...
4: Té el riu aquest que passa a la vora i ja està.
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè tu, de salut, com estàs? Està tot bé? Tot a puesto?
2: Estàs cansat?
1: Mira, aquí a Tajikistan he tingut els primers problemes de salut. Em va agafar una intoxicació alimentària, cosa que és bastant comú en aquest país, pel que he trobat a altres ciclistes, sobretot, perquè em trobo ciclistes, gent a peu no m'he trobat ningú.
5: Sí.
1: I home, també normal. Em va agafar una mica encostipat, re greu, i també una mica de dolor als peus, però bueno, clar,
2: és que... Home, ja tocava, no?, una mica d'això. Sí.
4: Fan mal a mi els genolls.
5: Ah, sí. Per tant, d'aquí un mes, on et saludarem, aproximadament, Enric?
1: A Pakistan, Inshallah.
5: Pakistan i Xalà. Vale. Doncs et saludem a Xalà d'aquí un mes. Que tinguis una bona ruta. Quants quilòmetres portes, ja per acabar? Quants quilòmetres?
1: Porto 7.100 quilòmetres, més o menys.
5: 7.100 quilòmetres caminant durant la volta al món. Molt bé. Sí. Enric Luzán, fins d'aquí un mes.
1: Una abraçada a tots.
5: Gràcies, maco. Adéu. Gràcies.
1: Adéu.
3: Fa patir, eh?
5: Jo, fa patir, sí, però jo el veig bé. Jo el veig bé. I m'ha tranquil·litzat que la gent sigui hospitalària en aquest lloc.
4: Sí, perquè... però... Sí. Hi haurà un dia que el trucarem i no l'agafarà.
5: Ai, Marc, per favor.
3: Ja us dic, aquesta part del món és...
5: és complicada.
3: Ja és una altra història, eh?
2: Molt bé.
5: 9 i 12 minuts, al matí, la mare que el va parir, Another 54 Ultra. Aquesta cançó, un homenatge a la música house, es diu Talk to You.

0: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Andorra. 96.0.

0: Els dies que vindran...
1: Els Catarres, diumenge sense drama. Bon dia, Fara.
2: Bon dia.
1: Oh, oh, oh, quina alegria. La dona més alegre d'aquest matí, eh? Fara, t'estem...
2: Hola, i el planeta Terra, tu.
1: El què, dius?
3: El planeta Terra.
2: Mira, el planeta Terra, clar.
1: Vale, vale, vale.
3: Que has mosat, aquesta noia.
2: Ai, quina il·lusió.
1: Bé, Fara, t'estem trucant en directe a Ràdio Flashback. Felicitats, eh?
2: Ai, moltes gràcies.
1: 37 anys, a part del Jordi, diu que et dona les gràcies per haver-lo deixat ser al teu costat tant en els bons moments com en els més difícils, que et desitja que et recuperis ben aviat perquè ets una persona genial i et mereixes el millor i que t'estima molt, d'acord?
3: Ja es nota, ja.
2: Ai, moltes gràcies, jo també t'estimo molt.
1: Que bé.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, Fara, que segueixis així de ben parida, eh?
2: Sí, a veure si aquest any no fos tan gafe, que he tingut un any molt de... de trepitjar merda, tu.
1: Bueno, doncs aquest any segur que serà millor, d'acord?
3: Ja veuràs que sí.
2: Sí, trepitjar, sí.
1: Que vagi bé.
2: Trepitjar flors. Que vagi... moltes gràcies.
1: Ah, exacte, trepitjar flors.
3: Mira-la.
1: Que vagi bé, Fara. Vinga.
2: Adéu, molt bon dia.
1: Adéu. Adéu-siau. Bé, i sí, veus que simpàtica la Fara. Bé, i aquest dissabte arriba el Vapari Tour, com sempre, a Vilanova del Camí. Dic com sempre, perquè portem un munt d'anys anant allà a Vilanova del Camí. Serà a partir de les 12 de la nit amb l'Andreu Preses, amb el Gran Germán, amb el Marc Frigola i jo mateix, Carles Pérez. I si no la teniu, podeu aconseguir la nova samarreta del Vapari Tour 2026. Vapari Tour el dissabte a Vilanova del Camí. I una de les que sona... de fet, la posa el Frigola, si no m'equivoco, és aquesta d'Axel Ingrosso. Sun is shining a Flashback.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
2: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
3: No és bona.
2: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
0: Al matí la mare que el va parir. A Flashback. Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
4: Quin despertador tens?
0: Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
5: Ràdio què?
0: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Andorra
6: 96.0.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest flashback.
1: Bon dia, són 2:15. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la policia que verifiqui com més aviat millor l'existència d'un informe on s'atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a un acte planificat per les forces de seguretat del Marroc. La petició del ministre arriba després que El Espanyol informés d'aquest document que, segons el diari, va remetre al Centre Nacional d'Immigració i Fronteres a l'Audiència Nacional. D'altra banda, els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre, defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera d'Educació. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. I continua l'escalada d'atacs de les últimes hores i dies entre els Estats Units i l'Iran, amb atacs creuats que han costat 5 vides en un habitatge a prop de l'estret d'Hormuz. Les 5 víctimes mortals assistien a un casament i entre els morts hi ha un nen. Totes són població civil del costat iranià i també hi ha mig centenar de ferits. L'estira i arronsa han anat a més aquest dimarts i la resposta de Teheran s'ha centrat en les bases nord-americanes a Jordània. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casador al Deport i l'Espanyol ha canviat el lateral dret i ha tancat la incorporació, com ha cedit, d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes 3 temporades.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
3: Ja.
2: Sí?
3: És així.
2: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Pones.
5: El matí i la mare que el va parir.

0: Sí, senyor, Agel, amb Soldo, cançó 100% va parir tur. I ara, al matí, la mare que el va parir, som dimecres, anem a tirar el temps enrere.
1: Al matí, la mare que el va parir, el flashback.
0: A veure, com sempre, us dono tres pistes aquí a l'estudi i heu d'encertar a quin any retrocedim avui.
2: Vinga, va.
0: Primera pista.
3: Visc a Catalunya. Visc a Catalunya.
4: Vale. Això és... Esto es Quim Torra, ¿no?
2: No,
5: no.
2: Tilla, no? Tilla.
5: 2007-2008.
0: No, una altra pista. Una altra pista.
6: Yes, we can.
2: Ah, sí, home, claríssim.
4: Sí, home, sí. Això que deu ser 2006.
2: No, 2008.
0: 2008. Sí, senyor, 2008.
2: Va, Barack Obama.
0: Molt bé, ens centrarem aquest any amb la, bàsicament amb la música, en aquest cas amb la música del 2008. He triat 2008 perquè tal dia com avui del 2008 Google va, diuen lanzar, però va publicar el seu navegador, el Chrome,
5: home,
0: amb el qual crec que naveguem tots avui dia.
2: No.
5: Sí.
0: No, no vas amb el Chrome,
2: tu? Jo vaig amb el Safari.
5: Però per l'iPhone i pel Mac.
0: Ah,
5: però sí, si tens un ordinador normal, què tens?
0: Però jo tinc Mac i vaig amb Chrome, eh?
2: Jo no tinc ordinador.
5: Ah, jo no. Sí, jo al mòbil vaig amb Safari, però aquí a la feina amb Chrome.
4: Ah, ells sí, van amb l'ecosistema.
0: Exacte.
4: Que diuen, com sou? La merda aquella.
0: Total, que és simplement una excusa per anar cap al 2008 i veure quins van ser els èxits flashback del 2008. Vale. He agafat 5 èxits flashback i un de no flashback.
2: Vale.
0: Comencem amb els 5 èxits flashback que els he ordenat de pitjor a millor.
2: Ah.
0: El criteri és el meu.
2: Vale.
0: Ja sé que no
5: estareu... Ja veurem, doncs.
2: Amb aquest, si coincidim.
0: Amb aquest top 5 no estareu d'acord. Per mi, en la cinquena posició, l'any 2008, èxit flashback, aquesta. Jo sé que ja...
5: És el pitjor, això?
0: No, home, el pitjor no.
5: Bueno.
0: Top 5, eh? Top 5.
5: Ja, ja.
4: Sí. Molt bona, aquesta cançó.
5: Sí, sí, per això.
0: És molt bona, però de les 5 que poso, per mi no... És que per mi aquesta cançó mai m'ha dit res, però bueno...
4: Home, que hi ha aquest saxo que fa... Sí.
0: Això és molt important.
4: Això és el més important.
0: Amy Winehouse, total, el Riam. Posició número 4, una cançó que ahir, quan la vaig escoltar, vaig dir, hòstia, és veritat, sonava això. Descript, escolteu això.

0: tan romàntico.
1: Sí, és
2: jo que... encara estic més indignat que la Imi sigui cinquena després d'aquesta cosa. Eso.
1: Ai, per favor.
3: Per cosa.
0: Però a ell li gusta aquest tipus de música.
1: Però és molt bona, aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Que va, que sí.
3: Sí, jo crec que sí.
0: És romàntica.
1: Molt bé. A la porció número 3 d'aquell 2005, segons, d'aquell 2008, segons el meu criteri, Nena de Conte.

0: aquesta cançó és boníssima, de
1: molt bona.
0: Nena, sí, de Conte. I sí, més, és la història que la Nena de Conte li explica al seu fill, que va morir abans de néixer, sí, no, i per tant tenia tanto que d'art, té tanto amor i tal, que, no, que finalment no, no va poder ser amb aquesta criatura, que havia de néixer, finalment no va néixer. Posició número 2, per un tema que va sonar a totes les discoteques. Yves Laroque.

0: Li dono micro a l'Aldo, el nostre expert en digital que està avui aquí, més que res perquè hi hagi una mica de quòrum, perquè aquest tio sortia a les discoteques i és un tio amb criteri, Aldo. Sí. Tu, et sona i t'agrada aquesta cançó,
1: bueno,
0: no?
1: Això és de quan començàvem. Sí, bueno, abans de que comencés.
0: De tardes, de tardes. De tardes.
2: Bueno, sí, sí. És de quan jo acabava.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, bueno. Ja en tinc un bon record. Sí. Quan sonava això ja t'havies d'anar espapilant.
0: Home, i tant.
2: Perquè era el moment àlgid de la nit.
0: Sí. Rise Up, Yves Larocque. I en el número 1, jo he posat una cançó que a mi m'encantava aquell 2008. Va ser número 1 a Flashback. Potser no és la cançó més famosa del 2008, però a mi aquesta cançó, Pericles, tu saps que sóc un romàntic,
3: lo sé.
0: Es diu Love Song.
3: No, claro, es que
0: és Sara Bareilles, escolteu. No.

0: Bueno, em sembla una obra d'art, aquesta cançó, de Sara Bareilles del 2008.
1: Jo crec que és la mateixa cançó que La nena de Conte.
2: Sí?
0: Bueno, si es sembla.
1: Has provat de cantar el Tenia tanto que darte a sobre?
0: Provem-ho.
3: Pot quedar bé, eh?
4: Tenia tanto que darte, tantes coses que contarte. Tenia tanto amor.
0: No, home, està molt bé.
1: És que és el mateix.
0: Bueno, anem amb l'èxit no flashback del 2008.
2: Va, a veure si ho arregles,
0: això. El 2008, Marc, és que no tens cap mena de criteri
2: és
0: musical.
2: És que l'has ordenat tan malament.
0: Per favor. Per tu, la White House... Sota Caballo Rey, aquella cosa sobrevalorada.
2: Posa això, va.
0: Anem a posar, evidentment, L'oreja de Van Gogh, va ser un any molt important. Primer èxit de Leire Martínez amb L'oreja de Van Gogh.
1: Ah, mira.
0: Any 2008, El último vals. Temazo.

0: direu que no és una obra d'art, això.
1: Està bé, està bé.
0: Ai, té mazo. Bueno, i això és el que va donar de si l'any 2008. No està malament, no?
1: No està gens malament. Va ser un bon any.
0: Tornem al present amb Bruno Mars. Vinga.

0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flashback. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. El matí i la mare que el va parir.
4: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
5: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
0: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
8: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
8: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
8: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
8: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Els èxits primer

0: Eva Max al costat d'Alphaville, els autors originals d'aquesta cançó Forever Young de l'any 1984, i David Guetta, el productor, que n'ha fet la versió. Falten 10 minuts perquè siguin les 10 del matí. Avui al matí la mare que el va parir, hem parlat de Shakira.
1: Al matí la mare que el va parir i lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: I de dues artistes Flashback a un altre artista Flashback. Com és Shakira, hi ha novetats sobre el seu estadi.
2: Sí, que ja s'està construint, és el seu propi estadi a Madrid per tancar aquesta gira de Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Tindrà una capacitat de més de 50.000 persones cada nit, aquest estadi, és una bogeria.
0: Sí, se l'està fent ella mateixa per fer els seus
3: la paleta,
0: 80 concerts.
3: Sí. Sí. Ella no està allà muntant.
2: Ella s'ho va mirant. Són 12 concerts entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre, o sigui, serà gairebé un mes de Shakira. S'està treballant 24 hores perquè van a contrarrellotge, perquè això el 18 de setembre ho han de tenir fet i van començar ara a l'agost, per tant. I la gràcia serà que no simplement és un escenari muntat, sinó que, en comptes d'això, serà una mena de Shakiralàndia. Es transformarà tot en una mena de ciutat inspirada en l'univers Shakira. Hi haurà gastronomia llatinoamericana, exposicions, tallers, cinema, literatura, una part infantil, com experiències immersives sobre Shakira.
0: Si ha d'explicar la vida de la Shakira, hauria de tenir un espai Gerard Piqué.
2: Segur que hi ha un espai
0: El rajòmetre. Tenen un espai de rajòmetre que la gent envia... Saps com l'arbre de Nadal dels desitjos? Que la gent hi apunta coses. Sí. Doncs que la gent raji i ho apuntin allà.
2: No em sorprendria,
0: No, algú així. Hauria de fer algú així.
3: Però és com molt bèstia, no? Haver-te de muntar el teu propi estadi per fer els concerts. Creu n'hi ha a Madrid.
2: Té 50.000 metres quadrats.
0: Bueno, que jo he flipat. No sé.
3: Molt heavy.
0: No sé, Antoni Mortero, no sé com es fa això. No sé si l'estadi és de totxos, no crec.
4: Ella no se viene por el estadio porque le fotríem uno de piropo a la Shakira. Imagínate, me haría pirata por el tesoro que tiene entre las patas.
2: ¿Qué es eso?
4: Es la vida de paleta. Si no, no salim en el estadi. Però no és tan complicat, és modular, és tot modular.
0: Però què vol dir, que va d'aquells dels ferros, no?
4: El mecano, Carla.
0: Un mecano.
4: Com vaig dir que se tenia que fer el vaparitú, que no em va fer ni caso, perquè va fer, va fer tu lo que te parece, lo que sabes los mojones.
3: Però pot muntar un estadi cada poble.
4: És un andamio una mica més grande, que això és una sopanda.
2: Sopanda,
4: que és lo que hi ha de los andamios. ¿Cómo no sopanda, no?
3: Es que no sopanda.
4: La sopanda.
0: Ha dit vostè oso panda.
4: No, oso panda no. Es un sopanda, que es como se ponen los perfiles de tú. Sí. Los perfiles de tú, que son, lleva una tornillería Allen de seguridad y un epoxi.
3: Pero los sopanda, ¿dónde sale?
4: No, que esto es como se llama la...
0: A ver, Marc.
4: De los perfiles de tú.
0: Marc, es diu sopanda. No oso panda.
4: Es el sopanda. Sopanda. Que es lo que va debajo del planxer.
0: Son els tubs de ferro.
4: Tú le pones una greca.
3: ¿Eh?
4: Una greca.
3: ¿Vale?
2: Sí, Marc.
4: Que tiene que tener un planxer, perquè si no la gent luego se pone a botar con el guaca-guaca y se va todo a tomar por culo. Que l'andamio entra en resonancia y se va a toda la mierda. Pero si lo jodido son los permisos del ayuntamiento.
3: Ah, vale.
4: Porque aquí suca la oreo en la leche hasta el apuntador. Pero si lo de fer l'estadi es lo de menos. Si una vez tengo el permiso, yo te monto, son dos semanas, pero los permisos...
3: Los permisos.
4: Eso es como... Hombre, que si la seguridad, que si la evacuación, vienen los bomberos, que si va...
0: Vale, perdona, es important. Va morir un treballador al Camp Nou a les obres del Camp Nou, Per tant, és important, això,
4: I si se hace un incendio en ese rincón, pues ya mala, sería mala suerte, también.
3: No ha passat mai abans.
4: Podría ser, yo qué sé, tío, yo te monto aquí la grada en un moment, però...
0: Bueno, doncs, veurem com va aquest final de gira de la Shakira.
4: Que venga, Shakira, que tenim ganes de veure-la.
0: Com a mínim, ja sabem que l'estructura serà de sopanda, que és el que hem après avui.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Segur, sempre al teu costat.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Al matí la mare que el va parir. Flashback.
2: Bon dia, són les 10. La policia espanyola contradiu la Moncloa i en un informe assegura que el Marroc va planificar i executar l'entrada de migrants a Ceuta. Segons publica aquest dimecres l'Espanyol, una investigació del Centre d'Immigració i Fronteres ho confirma i contradiu així el que fins ara ha defensat el govern espanyol, que descarta que el Marroc hi tingui res a veure. De moment, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no en sabia res d'aquest informe i demana explicacions al cap de la policia espanyola. D'altra banda, a Catalunya, aquest ha estat un estiu de calor extrema rècord, nits sufocants, sequera, risc elevat d'incendi i pluges torrencials. Fa anys que els científics assenyalen que la finestra d'oportunitat per no superar el grau i mig d'escalfament global s'estava tancant, però ara un nou informe de les Nacions Unides per al Medi Ambient afirma que ja no serà possible limitar l'escalfament al grau i mig com a mínim temporalment. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial i, segons ha avançat la Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha canviat de lateral dret i ha tancat la incorporació com a cedit d'Andoni Gorosabel. L'altre gran nom en clau Barça és el de Gabriel Jesús, que ja s'ha presentat com a nou futbolista culer i ha signat per a les pròximes tres temporades.
3: Va, anem al temps i ho fem, com sempre, amb Ibudol de Kern Pharma. Ara amb càpsules toves, amb ibuprofet.
4: No vols dir-ho.
3: Quin dia ens trobarem avui, Paula?
2: Doncs avui tindrem un dia assolellat a bona part del país, amb núvols baixos al sud del litoral que ja s'estan trencant a mesura que va passant el matí. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades del Pirineu, que afectaran sobretot a la zona del Ripollès i l'Alt Urgell, on podrien deixar algun ruixat. La temperatura màxima ja es comença a enfilar i arribarà fins als 36 graus a punts de Ponent i algun punt de les Terres de l'Ebre.
3: Moltes gràcies. Temperatures ara mateix, a veure.
2: Tenim 24 graus a Montserrat, 25 a Granollers, 26 a Cunit i 23 a Alcarràs.
3: Que vagi bé, Paula, merci.
2: Adéu.
5: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7: Hola amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
8: Hola, soy Lorena.

0: La unió entre Anna Mena i Lola Índigo, el nostre número 1 de la setmana. Això es diu Petitoa. Des de Ràdio Flashback, són les 10 i 6 minuts. Anem a regalar la tassa del matí i la mare que la varia. Hem avançat una mica el sorteig de la tassa aquesta temporada. Anem a regalar-la. Simplement heu d'estar ben atents perquè el Marc s'ha preparat una història.
1: Exacte.
0: Ell busca alguna cosa. Busca algú, busca algú, no ho sé. No sé.
1: Avui sí, un algo un seria, algo. No?
2: Avui és algo.
0: Li agrada algo, més buscar sí. un algo
2: sí,
0: que un algo.
2: Algo o algú.
1: No, però algo.
2: Però...
3: algo.
2: Bueno, relacionat amb algú.
1: Relacionat amb algú.
2: Ja està.
1: Però busquem
2: clar.
1: Un algo.
0: Estigueu però, sí. atents perquè aquesta història està plena de pistes. La història d'avui és aquesta.
4: Te'l podies trobar en qualsevol cantonada, esperant-te. Només els més valents s'atrevien a entrar-hi tots sols. I és normal, perquè dins t'esperaven amb els ganivets ben afilats. Un cop allà començaven els dubtes de veritat. Ulls i boca havien de coincidir. De la tria en depenia l'èxit o el fracàs. I un cop fora, sempre en sorties més ple i més buit a la vegada. Què busquem avui?
0: Està difícil.
4: Trobes a qualsevol cantonada. Els valents hi van sol.
0: Ulls i boca.
4: Els ulls i la boca han de coincidir.
2: Sí, sí, sí. sí. Són importants les dues coses.
4: És que depèn... Depèn tot.
0: Ja, ja.
4: D'aquest moment en depèn tot.
0: Respostes incorrectes, de moment?
3: Respostes incorrectes. Mira, tenim gent que diu a veure si és un semàfor, si és un candau, si és una sorpresa.
4: No, és una... Bueno, pot ser una sorpresa, però no.
3: Si
4: no
3: és un dentista,
4: no.
3: si són ganivets...
4: A vegades fa mal igual que un dentista, però no és un dentista.
3: El bulli...
0: Que la trobes a qualsevol cantonada.
4: Sí, a qualsevol cantonada, eh? Mm. Quin has dit?
3: El bulli.
4: No.
3: Un supermercat, un vivari, un atracament.
0: Ah, un no. vivari?
3: Bueno.
4: Podria ser un atracament, també.
3: Sí.
2: Home, cada cantonada, també.
0: Sí, però ganivets i tal, eh? És
2: que això sí, sí ganivets n'hi ha. Sí, sí.
4: Sí, sí.
2: I tant.
0: Ah! No, no ho sé.
4: Igual sí.
0: No ho sé.
3: Tenim...
0: Ah, collons.
3: Encertants, eh?
0: És un genèric?
4: Sí, un genèric.
2: Molt.
0: Un restaurant?
4: És un restaurant.
0: Molt, un restaurant. Vale, vale.
2: Els ganivets han donat aquí la pista, eh?
4: Sí, sí, ser valent sí, per anar a menjar sol, no? Sempre estic això d'anar a tirar...
0: Ah, bueno, perquè fa cosa, no?
4: Sí. sí, fa coseta.
3: Ho heu fet?
4: Bueno, jo sí.
2: M'encanta.
3: A tu t'encanta, no?
4: A mi m'agrada molt.
0: Entre setmanes s'ha de ser menys valent.
4: Sí, home, si ets oficinista, aquestes coses... Sí.
0: Fes-ho no? un diumenge a les no, dues vinga. I mitja.
4: Hòstia, cap problema. Sí, o un dissabte a la nit, no?
0: Que trist. Ah, fes un dissabte a la nit.
2: Uf, molt trist, això. A mi em sobra tothom.
4: Sí, sí. Això per què un restaurant avui? Doncs perquè el govern de Salvador Illa ha donat la medalla d'or de la Generalitat a Ferran Adrià, que alguna cosa ens de restaurants, em sembla.
0: Home, i tant.
4: Sí.
2: Doncs mireu, jo he buscat a veure quin és el menú migdia més barat que encara existeix per la zona de Barcelona, perquè som així de centralistes.
0: Doncs molt bé.
2: I l'he trobat, eh?
4: A veure, va.
2: 8,75 €.
0: Eh? Bravo, un aplaudiment perquè ets 8,75 €.
2: I no està tan lluny.
0: Fa falta saber a veure què, eh?
2: No, i he comprovat i està en marxa, eh? Vull dir, això no és una cosa antiga.
0: No, però vull dir que si és bo, no, perquè és clar...
2: Sí, fa molt bona pinta. El bar-restaurant La Tapadera, estan a Sant Andreu.
0: Molt bé.
2: Estem parlant de primer plat, tindries o llenties, macarrons, sopa de fideus o ensalada a la casa.
0: Bueno, doncs escolta, no està malament.
4: Macarrons, posa'm macarrons.
0: La manideta, va.
2: Tindria segon plat, ja anem a pollastre, al forn amb patates, lluç, a la planxa, escalopins de porc o truita de patates.
0: Jo faré els macarrons, perquè sempre faig dos primers.
4: Ah, va.
3: És d'aquests, eh?
4: Els escalopins.
2: Tinc clau pa, beguda i postre casolà.
0: No pot ser, molt bé.
2: Aquests tios mantenen a 8,75 € el preu. El seu truc, diuen, mira, que el local és en propietat, no han de pagar lloguer.
0: Molt bé.
2: Que li foten molt volum. Es veu que allà ve tot Déu a menjar, clar. Normal.
0: Val.
2: I que el marge és petit, però a base de volum, doncs compensen.
0: Està molt bé.
2: I que van al mercat, cosa de proximitat.
0: Bueno, és que a mi el que m'agrada és que és de quilòmetre zero, de Sant Andreu, segurament una cosa que ve de família. Bueno, a mi m'agrada això.
2: Si mireu les opinions de la gent a Google, la gent està encantadíssima.
0: Vale.
2: Per tant, encara es pot, doncs, anar per, en aquest cas, per sota els 9 euros.
0: La Tapadera, eh?
2: La Tapadera, Sant Andreu.
0: Molt bé,
2: molt bé. Mira, fem molta puli gratis.
0: Doncs, sí, exactament. Bueno, i felicitats al Ferran Adrià, que té aquesta medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. Molt bé.
2: Sí, sí.
0: I felicitats també a qui s'emporti la tassa. Qui se l'emporta?
3: El Rubén.
0: Rubén, a 9.

0: Valentina, porta-lo que l'he.
1: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
2: 96.0. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: l'àlbum de Teddy Swims amb aquesta cançó que diu Mr. Know-It-All, sonant des del matí la mare que el va parir. Ara només 10 minuts per dos quarts d'11. Deixeu-me felicitar l'Aran. Aran, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com a... Ets l'Aran, tu?
1: Sí, sí.
0: Vale, vale. Jo sóc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des de Ràdio Flashback per felicitar-te. I, en fi, ho faig de part del Josep Lluís. Josep Lluís, no? D'acord? Que et felicita per aquests 17 anys que vas fer el dia 25 i diu que t'estàs convertint en una persona meravellosa i en una gran futbolista plena de sensibilitat, talent i responsabilitat. El pare, la mare, els germans i la gosseta Nika t'estimen fins l'infinit i molt més. Que no canviïs mai, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Aran. Adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Igualment.
0: Adéu, adéu. Arriba, bé, una de les cançons, sens dubte, de l'estiu i que punxem al Vaperitour. Divendres, Sabadell, dissabte, Vilanova del Camí. Ni borratxo, Quevedo.

0: Pimpa, la Dràcula, al matí, la mare que el va parir. Mireu, si entreu ara mateix a la web de Flashback o a la nostra app, també serveix, ja trobareu penjats els millors moments d'avui del matí, la mare que el va parir.
1: Avui, al matí.

0: tranquil. No ets gandul.
1: Segur?
0: Ets lent en despertar-te.
1: Oh, vale, vale.
0: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb

0: aquí teniu detalls, era això. A Ràdio Flashback, a punt d'arribar a 3:15. Des del matí, la mare que el va parir. Ximpom. Mira la Cristina. Hola, Cristina, què dius?
1: Hola, bon dia, doncs era això.
0: Bon dia, que... doncs, sí, era això, era això. Sí, sí. Bueno, què tal?
1: Faltava perquè veu trucar ja molts anys. I
0: molt
1: dic, no sé si em trucaran aquest any o no.
0: Veus, ja, eren, ja són vora les 11, dius, ai, ai, ai. Escolta, moltes felicitats, Cristina, de part, evidentment, dels teus amics de l'Aniol, que et desitja per molts anys a la millor germana gran del món i que espera que tinguis un dia genial, Cristina.
1: Sí, no sé, vaig cap a alguna sorpresa, que encara no sé cap a on, però...
0: Bueno, estàs anant ara mateix cap a algun lloc o què?
1: Sí, aquí a la P7 hem passat Girona.
0: Sí, aneu cap amunt?
1: Cap amunt, vull dir que és la zona que m'agrada. Que...
0: Bueno, poden donar alguna pista a la gent que t'acompanya? Aneu, cap... aneu a França?
1: Crec que no, no.
0: Vale.
1: Per feina vaig a França normalment i jo diria que avui no em farà treballar.
0: Ja
1: no,
0: ho tens
1: no.
0: Molt vist. Bueno, no ho sé.
1: Demà, ahir només m'han dit quatre coses. Agafa't un biquini, que més porto les ulleres de snorkel, la taula de pàdel surf...
0: Ah! Bueno, bueno, hòstia, això
1: sí,
0: promet,
1: molta,
0: eh?
1: Molta, sí, sí, molt de veritat. Que...
0: Bueno, demà ens ho expliques, si de cas, Cristina, a veure on heu anat.
1: Sí, si em torneu a trucar, sí.
0: Vale, que ens hem quedat aquí amb el dubte. Que tinguis un gran aniversari, que vagi bé la sorpresa.
1: Puc, espera, puc saludar?
0: Vinga.
1: Doncs a l'Aniol, sobretot, que m'ha trucat, i una abraçada molt gran i petonets a la meva família, els meus amics, i a la Minya Mal.
0: A la Minya Mal, saludes, que el coneixes?
1: Sí, sí, sí. No, però m'encanta, per fi de cas.
0: M'agrada, que random.
1: Home, bueno, ja he posat el Pau Covarsí, també.
0: També, Covarsí, gran defensa, sí senyor. Cristina, que vagi molt bé el dia, felicitats.
1: Vinga, gràcies, gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Trempada que és la Cristina, ostres, Déu-n'hi-do. Bé, anem cap al sud d'Anglaterra, Chris de Sarandí, Good Old Days.

0: des de Corea. BTS, Dinamita. Pel Joan i per la Rita. Aquest dimecres de Herman, doncs això. Acabarem el programa, que ens acostem a les 11, com sempre, connectant al carrer amb la Najet i amb la imatge del dia, que bàsicament li robem el mòbil a algú que ens trobem pel carrer i mirem quina és l'última imatge de la seva fototeca. Cosa que és una mica intrusiva, per cert. Hola, Najet, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí, és totalment intrusiu, perquè aquesta gent jo els he correlat una mica i m'han dit, a veure, què vols? Investiga el teu mòbil.
0: Exacte.
1: Estem amb el Nacho i la Nieves, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què feu per aquí? Perquè us veig amb els cascos de moto, que són moteros.
2: Bueno, una mica, sobretot ell.
1: Tu ets motero?
3: Sí, sí. Sí, però era la forma més fàcil d'arribar avui a Barcelona, aquí al centre.
1: És molt difícil.
0: Clar.
1: A veure, Nacho, la teva foto, què hi ha per aquí? M'expliques?
3: Sí, mira, és una foto de la nostra gossa, que és una gossa sense marca ni res.
0: Sense marca?
1: Una cosa sense marca. Que, com de categoria normal.
3: Sí,
1: una bàsica.
3: No és de raça.
1: Ah, vale. Hi ha tres
3: gossos. I els altres dos són dos casquis, que són dels veïns.
1: Els veïns?
3: Sí, són
1: dels... I juguen junts?
3: Sí, juguen bastant junts.
0: Que maco.
1: Que mono.
3: I els coneixen. I com ara ens mudem, l'altre dia vam fer una festa així per despedir els veïns de tal, i volíem despedir els veïns també de la gossa.
1: No? Ai, molt bé.
3: Els vam ajuntar al pati i van estar jugant allà.
1: Que bonic, van menjar pinso junts.
3: Sí, bueno.
4: Quina tristor, però
1: bé. I tu, Nieves, què tens per aquí?
2: Bueno, mira, la meva foto és que fa poc han fet al WhatsApp un grup d'antic del col·legi.
1: Ui, quina mandra!
2: Sí, però bueno, està bé, eh? Jo al principi pensava així, però està bé. I gent, o sigui, res, estan enviant fotos així de quan eren petits, i és una foto d'algun companys meus amb un trofeig així de... No, no sé... Imagino que d'algun concurs així que té tela la foto, eh? O sigui,
1: una foto d'escola de fa anys.
2: Sí, color sèpia.
1: Color sèpia total.
4: Que bo.
1: Un senyor molt ben vestit, que, com amb traje, que era el profe.
2: Un senyor que no sabem qui és. O sigui,
1: no sabem qui és.
2: Hi ha al grup un debat, perquè no... O sigui, un profe no és, i no sabem qui és.
1: Qui és el senyor que surt a la foto de la classe? Sí,
2: estàs...
1: Sospitós, no?
2: Sí, està entregant la copa aquesta, però no sabem ben bé qui és. I, bueno, i això, aquesta és la meva.
1: Doncs molt bé, molt bones fotos.
0: Sí,
1: clar que sí.
0: Clar que sí. Escolta, saluda'ls de part nostra.
1: Gràcies, doncs. Gràcies per deixar-me entrar al vostre mòbil.
0: Vinga, una abraçada, Najet, fins demà.
1: I tant.
0: Que vagi bé. Nosaltres marxem amb una copeta de vermut i Zaguirre,
4: sí,
0: vale?
4: Sí.
0: Ja que, escolta, que som dimecres, mai tanta setmana, tu. Vermut i Zaguirre, si voleu anar a veure el seu celler, entreu a bodegasizaguirre.com. Adeu, Dalmau!
4: Adeu!
0: Adeu, Marc Casanovas!
4: Adeu, adeu!
0: Us ha parlat en Carles Pérez, demà més a partir de les 6. Recordeu sempre que...
5: Sou tots molt macos!
0: Adeu-siau! Adeu.
6: Amb Vermut i Zaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. I Zaguirre no és només vermut, és experience.
7: Flashback. Són les 11.

0: Les veus de Quevedo i d'Elvis Crespo. Per aquesta cançó que es diu La Graciosa, que hem convertit en l'èxit de la setmana i que, per tant, també és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora de dimecres. A les 11 i 5 minuts d'aquest matí, després dels companys al matí, la mare que el va parir, que tornen, com sempre, demà, a partir de les 6. I, com sempre, puntuals a la seva cita. A la seva cita. Ara sí, anem a buscar Justin Bieber. Viure en Amb
1: Jordi Blancs.

0: una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Andorra. 96.0.

0: Shakira, que demostra un molt bon estat de forma, malgrat la seva trajectòria ja més que extensa. I amb Burna Boy, Die Die, han fet la cançó d'aquest estiu del Mundial de Futbol. Atenció, perquè ja sabeu que Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer cada cap de setmana i el vermut torna de vacances amb una doble ració, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Dissabte hi seran des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro, amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer, tot plegat amb la presència de la food truck del Bon Aria Tour, i diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona, amb el xef Arnau París i la Laura Pons, també amb la presència de la food truck del Bon Aria Tour. Amb el suport de Bon Aria i la seva food truck i la col·laboració de Aperol Spritz, de Fritz Ravik, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Galetes Tries, de Hey Dude i també de Can Duran.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. I ara Flashy Ice Cream, 31 fam i els Dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: Your husband is coming.
1: La pregunta és clara. Al llarg de tota la cançó, Rey es pregunta on és el marit i al final, doncs, la resposta la obté, que és que el teu marit està venint. Your husband is coming. Where is my husband? El so de Rey a l'antena de Flashback, arribant a 11:45. Amb Karol G, amb Bruno Mars i aquesta que es diu Estil, novetat.

0: Diumenge sense drama, que sembla que a partir d'ara en veran pocs. S'han acabat les vacances per la gran majoria d'oients. Però ja sabeu que encara tenim en marxa la gira Flashback per excel·lència, que és el Bavari Tour, i aquest any, doncs, evidentment, el volem acabar. De fet, aquest estiu el volem acabar acompanyats a vosaltres, amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán. Bavari Tour és la gira XXL de Flashback. I atenció, perquè aquest proper divendres, 4 de setembre, a partir d'un quart d'una de la matinada, a l'avinguda Francesc Macià de Sabadell.
1: Des d'ara comptem el Germán Sabadell.
0: Bavari Tour 2026, perquè puguis tornar a dir allò de jo ho vaig viure.
2: Tots els èxits en una sola ràdio.
3: Flashback.

En una mateixa cançó, que és aquesta que sona de fons, és el Jamaican Bam Bam, també coneguda com la cançó del Salami, Salami Pan. Coldplay i BTS, els següents han desfilat amb Universe, o per exemple, una mica de calma amb el Fede García. Vine'm a buscar.

Hip-hop Demon Hunters i aquesta que es diu Golden, que ha estat sense cap mena de dubte la cançó que va marcar l'inici del 2026 amb 4 setmanes consecutives al capdavant de la llista, que es diu Ràpid.

0: Poca broma. Golden quedarà enrere per donar la benvinguda a una nova hora d'èxits que posarem a marxa de seguida. No abans, sense posar-hi atenció, una nova cançó de Jason Derulo que va acumulant doncs, cançons una rere l'altra al llarg dels anys. Aquí a Flashback doncs, pràcticament anem comprant totes. Aquesta es diu Michiko.
1: Amb Jordi Blancs.

0: a la llista. Aquesta setmana, Ana Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Què hi sentiu, aquesta cançó? Anaget, què hi sents, tu?
2: Ceba.
0: Bacon,
2: sí.
3: Mar, ceba amb bacon.
0: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
0: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
0: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
0: salami i pan.
7: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. Són les 12.

0: És la pujada més forta a la llista, 10 llocs amunt per situar-se a la número 32. És aquesta cançó de Teddy Swims que es diu Mr. Know It All i que és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora a les 12 i pràcticament 4 minuts d'aquest matí de dimecres. Al llarg dels propers 55 minuts mal comptats, Ariana Grande, la cançó de Rosalía que posa de volta i mitja a Rau Alejandro, La Perla, també Jessie J o, per exemple, BTS amb Suem, és el retorn per la porta gran d'aquesta formació. Abans de tots ells, una de les formacions que van ser a l'acústica aquest cap de setmana.
1: Amb Jordi Blanes.
0: Buos d'un cantó, banda neon de l'altre i aquesta que es diu El Ventilador. Benvinguts i bon dimecres. Això és Flashback.

0: Ritmo.
1: Andorra. 96.0.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
1: Andorra. 96.0.

0: La veu de la Rosalía, aquesta es diu La Perla. Nadie se fía. És una perla de mucho cuidado, eh? Déu-n'hi-do. En fi, que ja sabeu que Però l'Esprits presenta el vermut de Llucia Ferrer. El vermut torna de vacances amb una doble ració aquest cap de setmana. Dissabte hi seran des de la plaça del Poeta Sitjà de Castell d'Aro amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer. Això sí, molt important, amb la presència de la food truck del Bonària Tour. Allà la tindreu. I diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons. També amb la presència de la food truck del Bonària Tour. Se'n volen perdre ni una, evidentment, amb el suport de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Perol Spritz, de Frit Ràbic, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Galetes Tries, de Hey Dude i també de Can Duran.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: De seguida, Jessie J. Viatjarem al 2011 per anar a buscar aquesta que es diu Price Tag. Abans, Ariana Grande. La més nova es diu Hey Dad, I Made You Love Me.

Another Fit 54 Ultra. I això que es diu Talk to You. Una cançó que ha corregut per xarxes i que també té el seu lloc a l'antena de Flashback de seguida. Caigó i Eva Max quan van reflotar una cançó anomenada Whatever. Abans, atenció, perquè 20 anys de trajectòria es diuen molt ràpid i els teniu, en aquest cas, concentrats en la figura dels Amics de les Arts. Aquesta es diu Segurament t'estimo, és la més nova i sona Flashback. No crec.

Després d'uns anys de silenci, BTS han tornat a aparèixer amb aquesta que es diu Swim. Canvi de 3 quarts d'una del migdia, de seguida Gym Class Heroes, Stereo Hearts, una cançó del 2012. Però abans, Sopa de Cabra, al seu costat la Su, Camins, Somnis i Promeses.

La veu d'Aitana, per això que es diu Superestrella. Cançó indispensable a l'antena de Flashback, 3:15 del migdia d'aquest dimecres. Atenció perquè entra a la llista aquesta novetat d'Ugel, és la que es diu Movito de Sant. Poc a

0: autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
3: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
1: Flashback.
4: Ella ja, ella ja, ella ja.
5: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Es

0: Jo crec que podria escoltar aquesta cançó 34.000 vegades més i no em cansaria. Quevedo i Elvis Crespo. Es diu La Graciosa. És l'èxit de la setmana.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: I què vol dir que és l'èxit de la setmana? Doncs que té un tracte de privilegi diferent respecte a la resta de cançons i que, a més, cada dues hores doncs, l'escolteu i és la cançó encarregada d'obrir aquesta nova hora d'èxits des de l'antena de Flashback a la una i pràcticament 6 minuts del migdia d'aquest dimecres. Arriba atenció al so d'Ivan Herzog.
2: Amb Jordi Blancs.
0: Abans, però, això que es diu Drop Dead des de Flashback.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Andorra
2: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Andorra 96.0.
7: Flashback.
1: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Si sona Flashback, és un èxit.
1: Al matí, la mare que el va parir.
8: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
9: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
1: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
8: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
8: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
8: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
8: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
7: Flashback.
2: Andorra.
7: Andorra.
2: 96.0.

Número 1 de la setmana per Ana Mena i Lola Índigo. Comparteixen aquesta cançó a parts iguals i que es diu Petitoa i que, evidentment, doncs és la més votada a través de flashback.cat/la llista. Pànic a la disco, Hey Hopes. És la cançó que de seguida recuperem després d'Ana Mena i Lola Índigo. També Bruno Mars. Aquí el tens, primers compassos d'una proposta que ens ha acompanyat en gran part d'aquest 2026. Es diu I Just Mike.

0: Pizarra posa la producció, Daddy Yankee, l'encarregat de posar la veu a aquesta Music Sessions que posem a l'antena de Flashback. Ja ho sabeu que si us falta camp, Bonari us el porta al vermut de Llucià Ferrer, perquè arriba el Bonari Tour amb la seva Futrac, on podreu aconseguir de forma gratuïta una hamburguesa, doncs, una autèntica. I atenció, perquè aquest proper dissabte, dia 5 de setembre, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros a les botigues Bonària de l'Avinguda Castell d'Aro 56 i del carrer Santiago Rossinyol de Platja d'Aro, els dies 2, 3 i 4 de setembre, per tant, esteu dintre de plaça, aconseguireu un tiquet per bescanviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària per quedar a Santa Cristina d'Aro. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonaria-tour.com.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I ara Taylor Swift, des de Toy Story 5. I knew it, I knew you.

Shakira, Barnaboy, al seu costat pel Dai Dai, la cançó que ens ha acompanyat aquest estiu, perquè ha estat també la cançó del Mundial. La Jennifer de Blackpink és qui posa la veu en aquesta cançó que signa ni més ni menys que Tame Impala. És això que es diu Dràcula, sona des de Flashback. Benvinguts i bon dia.

0: Roig, amb figues i pràcticament com de la casa, un Ed Sheeran que es passeja per la nostra programació i ho fem aquesta que es diu Azizam. Ens aprovem a les dues en punt del migdia. De seguida comença el flash informatiu amb la Paula Montes i també de seguida en Xavi Dalmau, que és qui us acompanya fins a les 4 en punt de la tarda.
1: A Flashback, només exitjant Jordi Plans.
0: Facultós amb Nil Moliner i aquesta que es diu Me acuerdo de ti.

delicte d'un home la matinada passada passaran a disposició de la Fiscalia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els dos detinguts són nascuts a Catalunya i ha plantejat si cal que com a societat prenguem mesures contra l'extrema dreta. Mentrestant, unes 200 persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima. D'altra banda, tempesta política a Espanya per un informe policial que assenyalaria que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern espanyol assegura que s'està analitzant el contingut de l'informe i nega que s'hagi ocultat informació. Mentrestant, l'oposició demana explicacions i el Partit Popular fins i tot la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. I els sindicats minoritaris d'educació mantenen que dimarts vinent no faran vaga. En un grau o un altre defensen el pacte amb el departament i aposten per donar un vot de confiança a la consellera. Sí que coincideixen en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. Els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat aquesta mitjanit sense grans moviments en els principals clubs de la Lliga. En l'últim dia de transferència, el Barça ha cedit Marc Casado al Deport i l'Espanyol ha tancat la incorporació com ha cedit d'Andoni Gorosabel. I el futbolista del Real Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut gairebé quadriplicant el límit legal i ha rebut una multa de 14.000 euros i li han retirat el carnet. Pel que fa al temps, dia assolellat en general i aquesta tarda començaran a créixer nuvolades al Pirineu que afectaran sobretot la zona del Ripollès i l'Alt Urgell. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona i Lleida, 29 a Tarragona i 33 a Girona.

0: endavant.
1: Els catarres.
0: Els dies que vindran.
1: Per obrir una hora després de la info de les dues. Diumenge sense drames. La proposta d'aquest estiu dels d'Osona. I ara ni borratxo el traiem de les Canàries. Quevedo a Flashback.

0: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Flashback. This is my station.
5: Freqüència d'èxits.
4: Andorra, 96.0.
5: Escaldes Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
4: A Ràdio Flashback, hi sonen totes.

Ara que s'atreveix a treure a ballar la morena, Lucra, Flashback, des de l'estiu del 25. Martini presenta el Tardeo de Flashback. De 7 a 9 del vespre al dissabte, torna amb les piles ben carregades des del restaurant El Genial de Begú. Com a convidat, un exlocutor de Flashback, l'Uri Sàbat. I també el jugador de bàsquet, Pau Ribas, tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir de festa al Vespret, envia ara mateix un correu a eltardeodeflashback@flashback.cat. Amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra. Dissabte, 7 de la tarda, anem de Vespret a Flashback. Amb el Tardeo presentat per l'Andreu Joanola a Flashback. Versió 40 aniversari del Far del Sud, sopa de cabra remesclats per Jordi Roca, a Flashback.

Lose Control, Bad Dreams, The Door, Teddy Swims. És el seu últim èxit de Flashback, Mr. Know-It-All. Minut i dos quarts. I aquesta és la cançó d'èxit que marca el retorn de la girl band Cat's Eye. Aquesta també la descobries abans a Flashback. I es diu Animal. Animal.

Damiano David, l'ànima i veu de la banda italiana Maneskin en solitari, Born with a Broken Heart. Si et falta camp, Bonària te'l porta al vermut de Llucia Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck. I atenció, perquè aquest dissabte, dia 5 de setembre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues Bonària de l'avinguda Castell d'Aro 56 i el carrer Santiago Rusiñol de Platja d'Aro i el carrer Taulera 27 de Santa Cristina d'Aro, els dies 2, 3 i 4 de setembre aconseguiràs un tiquet per canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a Santa Cristina d'Aro aquest dissabte. Troba tota l'info a bonaria-tour.com. Bonària del Camp, el vermut de Flashback, dissabte des de Platja d'Aro. Obrim el ventilador i fem sonar un dels himnes d'aquest estiu amb banda neon i búhos a Flashback.

la setmana gran d'Aitana i els seus 4 concerts quasi bé consecutius al Palau Sant Jordi de Barcelona. Superestrella, Aitana, Flashback, i ara Papi posa el disc. Joan Dausà, Mama Duixa, Flashback.

0: un dels himnes del badaloní, Juan Magán. Ayer la vim, la col·laboració de Omar Montes. Versió 2026. Cap a les 3 amb els ritmes africans de Master KG i Jerusalem. La col·laboració de Nomzé, Dos i Code. Abans, ja fa temps que ha nascut una nova estrella, Flashback. Només
1: ets amb Xavi Dalmau.
0: És aquesta jove veu britànica que és un híbrid entre Adele i Amy Winehouse. Es diu Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: ser deu viure del tot malament a la Graciosa.
1: La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Quevedo! La col·laboració de l'il·lustre porto-riqueny Elvis Crespo per l'èxit de la setmana, obrint una vora amb un dels must d'aquest estiu del 26, 3 i 4 minuts, David Guetta als botons i la col·laboració a les veus de... ells.
2: Amb Xavi Dalmau.
0: Teddy Swims i Tones and I. I abans era això. The Tyets, a Flashback. Bona tarda.

0: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius en gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
3: Flashback Andorra.
4: Flashback.
3: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
3: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback.
3: Andorra.
10: 96.0.
3: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
11: Vol millorar la seva tarifa?
12: No.
11: Segur?
12: Sí.
11: Sí que la vol millorar.
12: Que no.
3: La trucada del pare que vol saber on ets.
11: On ets?
12: Aquí.
11: Aquí? Aquí on és?
12: Doncs aquí.
11: Ai.
3: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
11: Ei, tio, què fa?
3: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
13: Escolto Flashback,
3: l'emissora que sents.
10: Andorra.
14: Andorra.
10: Flashback. 96.0.

és el número 1 de la llista de flashback tota aquesta setmana per un dels duets de l'estiu. Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. Au, Sant Tornem-hi, que s'ha acabat l'agost, però continua la festa de mare de totes les festes de flashback, que fa parada d'atenció aquest divendres a Sabadell. Va a parir tour, la gira flashback per excel·lència amb el Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán. A l'avinguda Francesc Macià de Sabadell, divendres, a partir d'un quart d'una de la matinada, va a parir tour 2026 perquè puguis tornar a dir jo ho vaig viure. No t'ho perdessis, Sabadell, divendres, no et vagis dissabte, que no hi som. Divendres, un quart d'una de la matinada, va a parir tour. On My Soul, nou èxit de flashback de Bruno Mars.

0: Sons Pop ens recorda tant el house dels últims 90 i primers 2000. És el duet de productors d'Amsterdam and Other amb Talk to You, èxit d'aquest estiu arreu d'Europa. Viatjarem una dècada enrere per recuperar un dels números 1 dels britànics, Clean Bandit. Abans, la connexió sabadellenca de Flash i Ice Cream, 31 fam. És música urbana feta al país, això es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum que el meu DJ controla.

Ser el test d'avui era conocido indispensable de les nostres vides des de l'estiu del 24. Karol G, a Flashback, només èxits. Tres partits aquesta temporada, tres victòries, és el que compta per l'equip de Flick aquesta nova temporada. I nou partit de Lliga aquest proper diumenge, que podràs viure al Bar de Barça de Flashback, serà a Mestalla contra un València que ha començat malament aquesta temporada. València-Barça, al Bar de Barça de Flashback, diumenge, a un quart de cinc de la tarda, la prèvia a partir de les 4. Tot el partit en directe amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i amb el patrocini de la xarxa Port de Catalunya i Estrella Damm. Diumenge, un quart de cinc de la tarda, el Barça juga a Flashback, València-Barça. I ara descobrim un jove talent del país des de la Costa Daurada. Alba Morena s'estrena a Flashback fent servir el clàssic dels Manel al mar. I a punt i preparat, Jason Derulo a Flashback.

Nou himne pel Mundial de Futbol per part de Shakira, Dai, Dai, a Flashback. Només èxits. Tenim a punt un número de Justin Bieber. Serà després de Fever Dream l'últim èxit de Flashback d'Alex Warren.

0: dels números 1 de l'escena musical del país d'aquest 2026, Tuturu amb Sutherland. Camí de les 4 de la tarda, a les 4, nova edició del Feedback. Aviat línies de comunicació obertes perquè demanis i dediquis la teva. Ens apropem a les 4 amb Tate McRae i abans, Rayos de Sol.
1: A Flashback, només exitja Xavi Dalmau.
0: Des del 26 amb Henry Mendes i companyia. Adeu. Escolta.

0: si em podeu posar, ens agradaria.
1: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
1: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Plana de Vall i Cristina Càmara.
1: Sí!
3: Bona tarda, què tal? Com va tot? Com va aquest dimecres? Quin dia som avui? 2 de setembre ja. Cristina Càmara, com estàs?
1: Jo molt bé, i tu què tal?
3: Jo molt bé, tu millor que jo, perquè hi vas anar al concert de Weekend.
1: És veritat.
3: I només he arribat i he preguntat què? I m'has dit, uah, brutal.
1: Va ser molt guai. Aquest home va estar unes 2 hores posat a l'escenari totalment sol. Mm-hmm. Bé, va portar Playboi Carti per cantar una col·laboració, sí, que tenen junts, ah, i també tenia ballarins i tal, però d'interactuar era ell i el públic.
3: No va venir Rosalía a cantar La Fama?
1: No va venir Rosalía a cantar La Fama. Ai,
3: Rosalía. Després en parlarem.
1: No estarà cansada amb el seu torn.
3: Fent altres coses, Rosalía,
1: sí, sí,
3: que
1: sí,
3: no...
1: Efectivament. Però va ser espectacular. Sí, sí, l'escenografia, tot, petards, llums... Ja.
3: Pirotècnia.
1: Sí.
3: Ja ens agrada, això.
1: T'agrada, sí.
3: Bé, després en parlarem. Ara el que volem fer és recordar-vos que esteu al feedback de Flashback, ens heu d'enviar dedicatòria 628-414-029 al nostre WhatsApp, textos o àudios. I avui tenim per vosaltres un pack d'entrades familiars per descobrir la reserva africana de Sijan, a la Catalunya Nord, eh? Amb un safari en cotxe, un passeig a peu i milers d'animals vivint en grans espais amb més de 160 espècies diferents. Animals... Per animals no serà, a Sijan,
1: no.
3: I 350 hectàrees de natura en moda salvatge. Què heu de fer? Doncs enviar-nos dedicatòries i contestar a aquesta pregunta.
1: Quin d'aquests animals pot estar més estona submergit? Opció A, el pingüí emperador.
3: Sí.
1: Opció B, hipopòtam.
3: Sí.
1: Opció C, el peresós. Ens ho dieu al 628-414-029. Quin animal pot estar més estona submergit? I també ens demaneu una cançó.
3: Puc dir perfectament qualsevol dels tres, eh?
1: Ja, sí.
3: Perquè
1: sí, sí.
3: Tots em quadren, però bé, només és un d'ells.
1: Final del programa ho raonarem.
3: Pingüí, hipopòtam o el peresós? El d'Ice Age, el que està tot el dia allà a les branques dormint? Doncs aquest. Arriben els catalans.

0: Seran Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink, el tema que es diu Dràcula. Deixem que Kevin Parker des d'Austràlia, perquè tornem a Catalunya, a Osona, amb moltes gràcies a empatar-ho, perquè tenim dedicatòria. A més, molt especial, aquesta, eh?
1: Diu, la resposta correcta és hipopòtam. I us demano una cançó d'oques gràcies per dedicar-li a la meva parella, sí? Que fa només 12 dies que són pares i és el millor pare del món.
0: Que maco.

0: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. I sonen totes.

0: Aquí d'ultra anat del tema que estem moving to the sun. Mira, acudem ahir, que aquesta cançó era fins fa pocs dies número 1 a la Gran Bretanya, a Moving to the Sun, que li ha tret el primer lloc la Dolly Parton, que es va morir fa pocs dies. Doncs això ha fet revifar les seves cançons, que han estat el número 1 a Anglaterra, amb Jolene i 9to5 i l'altre, el Island in the Stream.
1: Exacte.
0: Aquesta. Bé, dit això, anem a escoltar dedicatòria 628-414-029.
2: Hola, Flashback. M'agradaria dedicar la cançó de Tu cuerpo en blanc, la Daniel Moliner, a tothom que estigui escoltant Radio Flashback, i l'animal és...
0: Quin?
3: L'oso perezoso.
1: Val.
0: El d'Aiseig, eh?

0: Petitó, a número a Flashback, Ana Mena i Lola Índigo, que l'estàs escoltant ara mateix al Feedback, 4:45. 6:28, 4:14, 0:29. Tenim a punt a Joan Dausà, amb Mama Duixa, el papi posa el disc abans, però recordeu que us estem regalant avui, i només avui, un pack familiar d'entrades per descobrir la reserva africana de Sijana, a la Catalunya Nord, i ens heu d'enviar dedicatòries al WhatsApp i contestar-nos a una pregunta.
1: La pregunta és, quin d'aquests animals pot estar més estona submergit? Opció A, el pingüí emperador. Opció B, l'hipopòtam. Opció C, el peresós. Ens ho dieu al 626 414 029.
0: 628.
1: 627? Val, doncs sí, 629. 414. Es nota que venim de l'estiu. Ens hem inventat aquí un número. No truqueu aquest número,
0: sisplau. A quin pobre desgraciat li enviaran ara...
1: A qui li tocarà.
0: I posaran hipopòtam. I posen boes.
1: Estaràs col·locadíssim, jo, però què?
0: Posa'm el ventilador
1: i hipopòtam. Què cuesto? L'haurem trucat a més, no, no, no, no, no, 628 414 029. El pingüí emperador, l'hipopòtam o el peresós? Quin és l'animal que més estona pot estar submergit?
0: Molt bé, anem a escoltar, Joan Dausà, com us deia, que tenim dedicatòria.
1: Diu, bon dia, podríeu dedicar aquesta cançó a totes les Raquel, incloses a mi, en un dia, en el dia del seu sant. Papi, posa-la al disc de Joan Dausà i només s'ha de viure... Ai, espera, eh? No, només s'ha de viure dels Jocs Especials Olímpics que aquest any juguen a Tarragona del 9 al 12 d'octubre del 2016.
0: Ah, val, s'especial olímpic,
1: sí, d'acord. Sí, exacte. I que li posem cap a aquesta hora, i des de Santa Margarida de Montbui. Doncs perfecte, salutacions i que gaudeixis la cançó.
0: 6:28, 4:14, 0:29, recordeu.
1: Mira, els companys del tennis de l'Especial Olímpics, doncs, pels companys.
0: Pingüí, hipopòtam o peresós? Peus a la...

0: va ser precisament ahir que vam parlar de Miley Cyrus, perquè va avançar la cantant la seva tornada. A partir d'ara, Miley, ha eliminat el cognom Cyrus del nom artístic. I tornarà amb un nou disc, que es titularà Bass Persuade, arribarà el 18 de setembre, és a dir, a tocar jo, i a tocar ja això, i seran un total de 10 temes amb algunes col·laboracions i títols com Different Religion, Orbit o Red Lights, entre d'altres.
1: I també ens podem fer una idea del que hi trobarem. La Miley ha compartit un petit avançament sonor. Escolteu.
0: Aquest és el so que... del disc, eh? Segurament del primer senzill. Bé, estarem atents, doncs, a aquest primer avançament, aquesta primera cançó d'aquest Bass Persuades a partir del 18 de setembre, que ho dèiem ahir, que no sabem si avançarà primer un senzill o traurà ja el disc...
1: El disc sencer, el 18 de setembre.
0: Ho sabrem aquests dies. Segurament jo crec que avançarà alguna cançó, eh? Però si no... Si ha de ser la setmana que ve, com a màxim. O aquest divendres. Bé, és que no sigui aquest divendres.
1: Veurem.
0: Qui també té nova cançó és Olivia Dean. Aquí a Flashback sona So Easy to Fall in Love.

0: Religion, Vive Rexha, amb Insomnia, també de Faithless. Camí de les 5 d'aquesta tarda de dimecres anem a escoltar la Fúmiga, que sempre ens ve de gust amb dues dedicatòries que sonen exactament així.
1: Hola, equip, bona tarda, com anem?
0: Molt bé.
1: Mira, jo us volia demanar una cançó per la Inet, la meva filla, que avui no es trobava gaire bé i ha tingut febre. Ai. I a veure si així ho animem una mica.
2: Segur.
1: I també perquè ens costa fer-nos la idea que s'ha acabat l'estiu i així ens acompanyeu com ens acompanyeu sempre. Us volíem demanar alguna de la Fúmiga, que vam poder estar al concert d'Igualada, i si no, qualsevol cançoneta que recordi a l'estiu ens semblarà la mar de bé. I si pot ser, voldríem entrar al sorteig per les entrades de Sijan, que ens faria moltíssima il·lusió.
0: A veure, va.
1: I res, jo crec que el que se submergeix més estona és el pingüí emperador.
0: El pingüí.
1: Apa, que vagi molt bé. Vale. Gràcies, eh?
0: Apuntada.
2: És una de les opcions. També tenim aquesta altra.
3: Bona tarda, Flashback. Ei. M'agradaria que poséssiu qualsevol cançó de la Fúmiga, que me'n vaig ara cap al gimnàs i són una banda molt ben parida. La resposta és l'Hipopòtam i voldria participar del sorteig de Sijan. Que tingueu molt bona tarda.
0: Bona tarda, per qui no ho sàpiga. Estem regalant entrades per anar a la Reserva Africana de Sijan, un pack familiar d'entrades, i ens heu de contestar quin d'aquests animals pot estar més estona submergit a l'aigua. El pingüí emperador, que deia la primera oient, l'hipopòtam, que ha dit ella, i també tenim una altra opció, que és el peresós, eh?
2: Ens ho dieu al 628 414 029, acompanyat també d'una dedicatòria.

0: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
1: o d'un cotxe amb pràctiques.
0: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Flashback. Són les 5.

0: jo et dic i voleu que poseu l'airairai. I si no, la que voleu vosaltres. Vosaltres decidiu.
1: Ah, per favor, com la Dòria.
0: La resposta correcta dels sostets era la del pingüí.
1: Jordi, ho has fet molt, això. Doncs mira, t'he posat d'aida i t'apuntem la teva resposta al sorteig aquest d'aquestes entrades per anar a la Reserva Africana de Sijan. T'apuntem el pingüí, pingüí emperador, eh? Són xulos,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, exacte, concretament és l'espècie de pingüí que estem buscant. Sí, són molt xulos.
1: Sí,
2: tu vas veure l'altre dia
1: un
2: documental de pingüins i què, interessants,
1: Em va agradar molt, són uns animals peculiars,
2: curiosos.
1: Sí, curiosos, sí. Està molt bé. I el vespre, una hora. No, tres quarts de documental.
2: Recomanable.
1: Totalment, no me recordo com es diu ara, el documental, però estava molt bé. Escolteu, anem a parlar de Barça. Cristina, del Bar de Barça, perquè ja sabeu que torna a la Lliga, torna a la Champions. Tres partits al Barça de Flick en aquesta nova temporada i tres victòries. 9 de 9, punts possibles i 12 gols a favor d'un equip que funciona com una màquina, com un rellotge suís. Em va agradar molt Gordon, en un dels nous fitxatges, em va agradar
2: molt. Em sembla molt bé per tu.
1: Doncs a mi
2: em porta una
1: merda. I
2: que estiguis tan feliç
1: si t'agrada Gordon
2: o t'agrada... És un nou fitxatge, no?, d'aquest any.
1: Sí, és nou.
2: Doncs me n'alegro. I aquest cap de setmana, més tallà, esperem que no pari la festa.
1: Esperem que no.
2: Aquest diumenge a 4:45 de la tarda i des de Mestalla, València-Barça. Viu el partit en directe a Flashback amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella Damm.
1: Doncs que no pari la festa, Cristina.
2: No, que no pari la festa, és jo la primera allà.
1: Aquest s'ha de guanyar, Hem de guanyar, hem de guanyar-ho tot. Però aquest, mira, 3 punts més.
2: Mentalitat de tiburon.
1: Evidentment.
2: Clar que sí.
1: De xèrif, com Robinha. Ai, com Rafinha, perdó.
2: Sí, totalment.
1: Fa molta gràcia. I Gordon, t'ho he dit, que m'agrada molt Gordon.
2: M'ho apuntaré, aquesta.
1: Apunta-te-la, apunta-te-la. Va, anem a escoltar més dedicatòries. 628-414-029, que arriba la versió que ha fet Alba Morena del Mar de Manel.

0: convocant a les entrades de Sijong, de la Reserva Africana, i jo crec que la resposta és l'hipopòtam. I m'agradaria dedicar-li al meu germà alguna cançó del Coldplay. Adéu, una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Adéu.
1: Hem escollit la de Him for the Weekend. 6:28, 4:14, 0:29. Escoltarem més dedicatòries, que ens deu enviar, que en tenim un munt, eh? Per posar i per escoltar. 6:28, 4:14, 0:29. Mira, i ara estàvem veient les opcions i dèiem, ah, clar, l'hipopòtam, el pingüí o el peresós. I la Cristina i jo, que és fàcil, hem anat a parar Ice Age, perquè som molt fans d'Ice Age. I li preguntava... Quin és el teu personatge preferit d'Ice Age?
2: Ostres, d'Ice Age. Jo a veure, un segon, m'he de mirar. Eh? A mi m'agradava molt el Diego. El Diego, com, que és
1: Dientes de Sable, no?
2: Sí, no, exacte, aquest? El Dientes de Sable. Sí, el Diego.
1: De Sable, sí, sí. I qui més hi havia?
2: Estava l'Scrat, la que es representa que és un dodo, un... No sé.
1: L'Scrat, bueno, una barreja rara.
2: Sí, un esquirol, sí, així... Sí, sí.
1: Transformat en mig... Una barreja entre una rata i un esquirol. Després hi havia Manny, qui més hi havia? Després hi havia les... Ai, no sé com es diu en català. Les zarigüeyes?
2: Ai, sí, no les zarigüeyes.
1: No, com es diu en català, zarigüeyes?
2: Mira, ho busquem,
1: cop
2: ara.
1: No busquem
2: ara, eh?
1: Ara, aquesta. Doncs aquest també reconec que m'agradava molt. Que vam dir, no se'ns oblidarà mai més perquè té un nom molt diferent. No, Zarigüeyes, doncs, no.
2: No, això no pot ser, no, no pot ser real.
1: Bueno, ara buscarem.
2: A veure, sí, tranquils, ara que ara, ara buscarem.
1: Mira, anem a escoltar les Catzais amb Animal, les Catzais amb Animal, que sona molt, recorda molt aquesta cançó, el Tòxic de Britney Spears, eh?
2: Moltíssim.
1: Ja ho veureu, fareu atenció. Mira.

0: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: tarda, feedback. Jo voldria dedicar qualsevol cançó de la Katy Perry a les meves filles, que els encanta.
1: Molt bé.
0: I també volem participar al concurs de les entrades de Xigean, sí. I pensem que el pingüí emperador passa més temps submergit sota l'aigua, perquè com que pesca, ha de caçar peixos i això segur que a vegades pot necessitar bastanta estona. Vinga, bona tarda.
1: Bon raonament.
2: Ben vist, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: No havia pensat jo aquí, eh?
1: Jo tampoc havia pensat, però sí, sí, s'ha d'alimentar.
2: A menjar. Molt bé, doncs apuntada amb el pingüí emperador. Anem a escoltar més de dedicatòries.
3: Bona tarda, Flashback.
1: Hola.
3: Us voldria demanar la cançó d'Aeròbic, del doctor Prats, que encara fa les vibres d'estiu i em resisteixo que acabi l'estiu. I ara ja comença el curs i ja estem tots ja en modo setembre i quasi que a la tardor, però no vull. No, me resisteixo molt. Però bueno,
2: ja m'agradaria.
3: Aviam si amb aquesta música l'allarguem una miqueta.
2: Sí.
3: Voldria també participar en les entrades de Xigean, i ben si tenim sort. I jo opto pel peresós. El peresós, que és molt lent, per veure si aquest aguanta també sota l'aigua submergit molt de temps. I ja està, us ho dedico a tots vosaltres, també, aquesta cançó, el mateix, per estirar l'estiu uns dies més, a veure si pot ser. Vale, petonets!
2: Adéu!
1: Petons!
2: Adéu, doncs mira, ara
1: posarem el peresós,
2: Doctor Prats. M'ha vingut un altre peresós de cinema, de pel·lícula d'animació, a Zootrópolis.
1: Ah,
2: que hi ha el peresós que sembla que està... Que és un funcionari de trànsit,
1: no?
2: O alguna cosa així.
1: Sí.
2: Que va molt lent a posar el segell i tot plegat. També està molt bé, aquest moment,
1: sí, aquest sí.
2: Del peresós. Aeròbic, Doctor Prats.
4: Des del Vallès fins a...

0: Marc. Nosaltres creiem que l'animal que està més en remull és l'hipopòtam.
1: Bueno.
0: Si podeu ficar la cançó dels Figaflowers, les meves nenes estaran molt contentes. Qualsevol que vulgueu, gràcies.
1: Que no s'acabi, però no, no es tracta de quin... Ara us direm de què va això, però quin animal està més en remull, perquè aquí segur que guanya l'hipopòtam.
2: Sí, això sí, això sí.
1: Si no, és una altra pregunta i una altra cosa que us demanem, que ara us expliquem quin és, perquè avui, i només avui aquest feedback, tenim un premi molt xulo, que és un pack d'entrades familiars per descobrir la reserva africana de Sijan a la Catalunya Nord, un safari en cotxe, un passeig a peu i milers d'animals. És que, és que a mi aquesta música m'importa, eh?
2: No, clar, evidentment.
1: Sí o no?
2: No, sí, sí.
1: Bé,
2: jo ja m'imagino el cotxe per allà al mig de Sijan amb els lleons i tot plegat.
1: Girafes, me'n recordo de les girafes i de les zebres, que m'agraden molt les zebres, en cauen bé. Bé, doncs un passeig a peu i milers d'animals vivint en grans espais, amb més de 160 espècies diferents i 350 hectàrees de natura en moda salvatge. Per aconseguir aquestes entrades has d'encertar la pregunta, i aquí anem amb això que deia abans aquest oient de l'animal que està més en remull, que la pregunta és aquesta.
2: Quin d'aquests animals pot estar més estona submergit? No en remull, sinó submergit. Opció A, el pingüí emperador. Opció B, l'hipopòtam. Opció C, el peresós. Ens ho dieu al 628-414-029. 628-414-029. Important, també acompanyat d'una dedicatòria, com ha fet ella.
1: I si guanyes, prepara't doncs, per viure una experiència única a la Reserva Africana de Sijan, eh? Recorda, 628-414-029, ens envies la teva opció més la cançó. Anem a escoltar aquesta, Cristina, que és no és altra que Estil, de Karol G i Bruno Mars, que es veu, que ho vaig veure ahir, no ho sabia això.
2: A veure, digues.
1: Que hi ha rumors, eh?
2: Hi ha rumors.
1: Hi ha rumors, eh?
2: Hi ha rumors de Karol G i Bruno Mars.
1: Sí, que es veu que hi ha espurnetes entre els dos, eh?
2: Clar, la cançó no parla d'una història romàntica, sinó més aviat com d'una ruptura, però...
1: Però tu els veus, els dos, o no?
2: Ostres, se'm faria estrany,
1: que veus,
2: eh?
1: I no
2: jo no els veig.
1: Jo tampoc.
2: Se'm faria molt estrany, però...
1: Hem vist coses pitjors, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, més rares.
2: Més estranyes, sí, sí. Sí, sí.
1: Però bueno, estarem atents a veure si prospera o ha estat només...
2: Va, que prosperi, així...
1: Una calorada.
2: Tenim temes a parlar,
1: sí, home, sí,
2: també, que ens agrada.
1: Encantats.
2: Els afrets.
1: Què dius, si no ens agrada gens?

0: Clar, ara la Cristina va refrescar la memòria que Carol Givi ha estat a Manuel AA.
1: Sí, sí, sí. Home, quin glow up, eh?
0: Sí, home, millor, millor Bruno, eh?
1: Perquè no va sortir gaire contenta d'aquesta relació.
0: No,
1: per tant,
0: estranya.
1: A veure...
0: Clar, és que... Una pinta estranyota, aquí no és doble. Les fotos que m'has ensenyat...
1: Clar, estàvem mirant, hem posat el qual. Anuel AA.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, és millor Bruno Mars, eh? Té més flow.
1: Esperem.
0: Sí, home, sí.
1: És millor qui la tracti millor.
0: Això sí.
1: I que ella també ho faci.
0: Totalment d'acord amb tu. Totalment d'acord amb tu. Que Anuel AA molt bé tampoc ho feia, eh? Esperem que Bruno Mars ho faci millor. Anem a escoltar la dedicatòria.
2: Bona tarda i ben tornats. Doncs m'agradaria participar en el concurs de Sigean, tant de bons aquí les entrades, i diria que la resposta correcta és el pingüí emperador. I de pas dedicar, si pot ser, a una cançó de Nil Moliner, per exemple. A vosaltres mateixos, que us ho mereixeu.
1: Perfecte.
0: Me acuerdo de ti, hem escollit aquesta. I, amics, torna el carnet jove, eh? Amb un munt d'avantatges i promocions. S'acaba ja pràcticament l'estiu, però no s'acaben els plans ni els descomptes. Agafeu paper i boli, perquè... Bueno,
1: Cristina, agafa-te'l.
0: I agafa aire, tu, eh?
1: Doncs, a veure, si toca tornar als estudis amb el PAC Jove 2026, tens 5 euros de descompte a Abacus, en compres mínimes de 25 euros en productes de papereria, manualitats, jocs i joguines, excepte llibres. I també tens la tarifa reduïda llibres, en tots els productes, és a dir, les mateixes condicions que les dels socis d'Abacus, bàsicament, amb el carnet jove.
0: Sí.
1: I si al setembre vols començar aquell esport que fa temps que et ronda pel cap, tens descomptes en molts gimnasos arreu de Catalunya i, a més...
0: És que parlàvem de Noel AA, perdó, és perquè
1: hi havia... L'expliquem ara després.
0: Després
1: si
0: hi ha un meme amb Ignacio Gimnasio que, pobre, és que a vegades passa.
1: No
0: ho va saber dir.
1: No. No donàvem la paraula correcta. Ara ho expliquem. Sí. Però bé, si vosaltres voleu iniciar-vos al gimnàs, doncs sí, aquí teniu descomptes arreu de Catalunya. I a més, et pots equipar amb descomptes també, ja que al cercador del carnet jove trobaràs avantatges en material esportiu, ja sigui roba, calçat, accessoris,
0: sí,
1: bicicletes, futbol, sala, tennis, pàdel o trail runner, running, segons l'establiment que escollís. També arriba la Fira Tàrrega. Estàs apuntant?
0: Sí, bueno...
1: Val. Del 10 al 13 de setembre,
0: Cristina,
1: amb teatre, sí, moviment,
0: teatre,
1: circ i altres arts de carrer.
0: Disciplines.
1: Amb el carnet jove tens un
0: 20%
1: de descompte. Tant a la compra en línia com a la taquilla. I per immortalitzar les fotos de l'estiu, tens un 50% de descompte i moments i guió moments,
0: moments
1: en
0: sí,
1: una comanda mínima de 30 euros. 50% de descompte. Si encara no tens el carnet jove, sisplau, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine i baixa't l'aplicació Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes.
0: D'acord, déu-n'hi-do, eh, Cristina, molta informació.
1: No,
0: a
1: sí,
0: veure,
1: sí, molta informació.
0: Però important i necessària. Tema gimnasos de Anuel AA.
1: D'Anuel AA, sí. Ara estàvem parlant de Carol G. Anuel AA i dic, per què hem rigut tant? Doncs sí, perquè es va tornar viral en el seu moment unes històries d'Instagram que va publicar Anuel que deia, vaig a l'Ignacio. I els seus seguidors el rectificaven. I diu, perdó, vaig al... gimnàsio,
0: sí,
1: o gimnasi, coses així, i deien perdó de nou, que ara cal haver estudiat no sé què per penjar una història d'Instagram,
0: sí, no,
1: i vaig al gin.
0: No, bé, seria... molt arriat. Tampoc.
1: No.
0: No. Normal, normal, normal. Per això diem que potser...
1: Són dubtes
0: mas...
1: que passen pel cap a vegades.
0: Ens encallem. Però agrada. Ignacio.
1: Ignacio, vull a l'Ignacio.
0: Bé, anem a escoltar Another i... 54 Ultra, Talk to You.

0: Hola, Flashback. Vull demanar la cançó de Mamaduixa, la millor gent del planeta.
1: Sí.
0: La dedico a la meva mare i crec que el pingüí emperador dura més sota l'aigua.
1: Adéu.
0: Som la millor ràdio del món.
2: Ai.
1: Bueno.
2: Gràcies.
1: Si ho dius tu.

0: vas arribar tard i vàrem començar el programa sense tu.
1: Recupera ara el que t'has perdut de la nostra programació a flashback.cat.
0: Ah, i el proper cop sigues més puntual.
1: Flashback. Són les 6.

0: Així es titula aquesta cançó de Teddy Swims, Mr. Know It All, puja 10 llocs aquesta setmana, número 32, la trobaràs a la llista, a la cançó de Teddy Swims. 6 de la tarda i 4 minuts, dedicatòries al nostre WhatsApp. Si et ve de gust d'escoltar una cançó i dedicar-la a qui vulguis, ens ho envies a través d'una nota de veu, a través d'un missatge al nostre WhatsApp. I recorda també que pots guanyar entrades, un pack familiar d'entrades, per anar a la Reserva Africana de Sijana, a la Catalunya Nord, contestant aquesta pregunta, juntament amb la dedicatòria.
1: La pregunta és: quin d'aquests animals pot estar més estona submergit? Opció A, pingüí emperador. Opció B, hipopòtam. Opció C, el peresós. Ens ho dieu.
0: A veure, anem per la Morotxa, que tenim dedicatòria al tema de l'UGRA, amb nota de veu...
1: No, una nota escrita. Diu: bona tarda, feedback. Soc l'Albert de Girona. Podria ser tu perfectament, aquest.
0: Sí,
1: m'agradaria dedicar la cançó de la Morotxa als meus fills i participar en el concurs de les entrades que teniu. La resposta correcta és el peresós. Moltes gràcies.
0: No sé si t'amanaria la Morotxa, eh?
1: Si ara, mira, no, si tu ara demanaries Billie Eilish.
0: Per exemple.
1: Entre altres.
0: Sí, o la que m'agrada molt, eh? La de Chris de Sarandí, Good Old Days. M'agrada molt aquesta cançó, eh? M'agrada molt. I la d'Ariana Grande també. Una d'aquestes demanaria.
1: Sí, sí. Sí.
0: I Billie Eilish també.
1: Que ens agrada.
0: També.
1: So Easy.
0: So Easy, To Fall in Love.
2: Camisa

0: Cristo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Hola, bona tarda, Flashback. Què tal? Mira, per dedicar la cançó d'en Dora Yaquis a la Marina i a l'Oriol i per participar en el concurs del Sijan i la resposta que creiem que està més temps submergit, uns 40 minuts, és el Peresós. I si hi ha quelcom, algun concurs més o alguna cosa, també participem. Gràcies, Flashback. Bona tarda. Bona no passeu tarda. Massa calor. A reveure a tots els oients.
2: De moment estem bé nosaltres. Adéu, sí. Que vagi molt bé.
3: Aquí estem bé.
2: Sí, sí, sí.
3: Aquí estem bé. L'estudi...
2: Tornem d'estar a l'exterior.
3: És una segura, l'estudi, eh? Tu i jo, para de comptar...
2: Anem com cebes, anem traient capes, posant... Sí.
3: A vegades passa. Escolteu, 628-414-029. Abans us ho deia, que si em venia de gust dedicar una cançó, si mai ho fes, una de les que faria ara és aquesta. Chris de Sarandí, des de Londres. Good old days.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Andorra. 96.0.

0: Mireu, aquest és Ed Sheeran, la cançó que es diu Azizam. I atenció al que ha passat durant el desmuntatge de l'escenari d'un concert d'Ed Sheeran a Detroit, als Estats Units. Els fets han passat aquesta matinada en el moment que els operaris desmuntaven tota la infraestructura d'aquest escenari.
1: Són un total de 6 persones que han acabat ferides i l'accident ha passat quan un carretó elevador sembla ser que ha perdut el control i han vestit els operaris. Els ferits han estat traslladats a diferents hospitals amb pronòstics reservats i de diversa gravetat, i no estem per la vida de cap d'ells, i s'està investigant també les causes de l'accident i com s'ha pogut descontrolar aquest carretó elevador.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, em sembla que hi ha imatges del moment i posades a pèls
1: de punta,
0: eh? Però bueno, per sort estan ferits, però sense... Temer per
1: la
0: seva vida.
1: Hi ha ferits greus, no? En teoria, no corre risc la vida
0: de cap. Algun os trencat deu haver-hi, però no corre risc la seva vida. Deixem aquesta informació perquè hem de parlar d'una altra més divertida, per sort, i és que Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. El vermut torna a vacances amb una doble ració aquest cap de setmana, eh? Doble vermut, dissabte, i seran des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro amb l'actriu Mima i l'actor Quim Gutiérrez.
1: I també amb la presència de la food truck de Bonària Tour, que també hi serà diumenge, on el vermut continua des de la platja del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons. Tot plegat amb el suport de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Aperol Spritz, Free Ravic, l'Espanyola, Sant Aniol, Galetes, Tries, Hey Dude i Candorà.
0: Vinga, va, 7 minuts i 7:15 d'aquesta tarda d'avui dimecres. Anem a escoltar aquesta.
2: Hola, Flashback, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Jo sóc el Roger i...
1: Hola, Roger.
2: La resposta correcta
0: veure,
2: de la
0: va.
2: Reserva és el pingüí.
0: El pingüí
2: emperador.
1: Val. Sí?
2: I vull dir que fiqueu la cançó de Que hubiera sido.
0: Sí.
2: I se la vull dedicar a tota la meva família, que ara estem tornant de les vacances,
0: sí,
2: que ens ho hem passat super.
1: Ai, me n'alegro.
2: De la piscina i la platja, i bueno. Adeu!
0: Adeu!
1: Adeu!

0: Elvis Crespo, aquí m'he aperat. Doncs això, massa brossa. Graciosa, que ens demaneu al 628-414-029. Escolteu.
1: Hola, feedback.
2: Hola.
1: Jo crec que és el peresoso. Mm-hmm. Bé, i també voldria dedicar la cançó de...
3: La Graciosa.
1: Espera,
0: hi ha un altre dia.
1: Us dedico la cançó a vosaltres,
2: molt
1: que
2: bé.
1: Sou molt guapos.
2: Ai.
1: I tinc 6 anys,
0: sí.
1: Em dic Pol,
0: Pol, sí.
1: I tinc quasi 7 anys.
2: Mm.
1: I el 9 em faré el meu cumpleaños.
0: Home, doncs moltes felicitats.
2: O sigui, d'aquí
0: encara
2: poc,
0: queda.
2: Sí. Ja, el seu aniversari.
0: Hi ha una edat que tendeixes a posar-te anys.
2: Sí.
0: T'agrada molt sumar-los.
2: Sí, perquè vol ser gran i tal, sí. Però arriba un altre que què?
0: Que intentes treure'ls.
2: Els traiem.
0: Sí. O no els dius. Quina entén? Bueno, ara no importa això. Escolta'm, ja el trobarem. Què, quants me'n fas? Puguem dir, va, a veure si me'n diu, em diu 40 i no 43 i em treu 3 anys de sobre.
2: Sí, exacte.
0: Està bé, està bé. Molt bé, una abraçada, per cert, i gràcies per la dedicatòria. I deixem estar la Graciosa perquè arriba Ivan Herzog.
4: Hola, flashbacks, soc la Imma. M'agradaria dedicar la cançó Et Prometo als meus nens, el Nil i la Txell, que estan tornant de les vacances. I la resposta correcta és Peresós. Vale? Petonet.

0: que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Feedback a Flash.

0: Aquesta era la cançó de Jason Derulo, mi chico, que tenim amb dedicatòria al 628-414-029.
1: Hola, bona tarda. Doncs estic escoltant el cotxe, sóc la Sònia, i m'agradaria participar al sorteig i dedicar a la meva família la cançó de mi chico, que m'encanta el flow que té. I jo crec que és l'animal que pot estar més hores dintre l'aigua, jo diria que és l'hipopòtam. A veure si tinc sort que no em toca res. Una abraçadeta i...
2: Adéu.
1: I que vagi molt bé la tarda.
2: Igualment.
0: Apuntadíssima. Mira, parlant de l'hipopòtams i els animals, perquè ens diu que estoy en hipopòtam? Perquè avui, i només avui, us estem regalant entrades perquè us aneu a la Reserva Africana de Sijana, a la Catalunya Nord. Entrades pack familiar, perquè tenim unes quantes entrades, eh? Un safari en cotxe, un passeig a peu amb milers d'animals vivint en grans espais, amb més de 160 espècies diferents i 350 hectàrees de natura en moda salvatge.
2: I per participar al concurs, no només ens heu de demanar una cançó o fer una dedicatòria, sinó que també ens heu de respondre aquesta pregunta, i és: quin d'aquests animals pot estar més estona submergit? Opció A, el pingüí emperador. Opció B, l'hipopòtam. Sí. Opció C, el peresós. Al final del programa, d'aquí una hora i un quart, direm la resposta correcta i farem una petita explicació, però fins les 8 del vespre teniu temps per enviar la resposta i poder participar a les entrades familiars.
0: Per anar assajant, eh? Per tant, quin animal pot estar més estona submergit? Pingüí, hipopòtam o peresós? Un d'aquests tres ja està bastanta estona. Pingüí, hipopòtam i peresós. 628 414 029. Tres quarts ara sí, tocats de 7 de la tarda, arribant Another amb 24 Ultra. No, 54 Ultra. Això es diu Talk to You. No sé ni dir números en anglès. Ja.

Parlant de tot l'Àlex, m'agradaria dedicar-li la cançó de No em revisa el ventilador a la meva mare i a la meva germana, i sobretot al meu pare, que me'l roba sempre. I la resposta de...

0: Crec que l'animal que pot estar més estona submergit és l'hipopòtam. M'encantaria que em pogués anar al safari de França.
1: I què més?
0: Qualsevol cançó, la que vosaltres vulgueu i... que faci masses dies que no ho poseu i que us agradi o que li agradi a tothom.
2: Perfecte.
0: Doncs res, bona tarda. Ja estem a dijous, tu. Això passa volant.
1: Sí, mira.
0: Gràcies per tots.
1: Adéu. Adéu, adéu, adéu. El que ha passat és que dic, ostres, una cançó que fa dies que no posem i que a nosaltres ens ve de gust posar és Billie Eilish. Dic, mira, posarem aquesta. I mireu què ens ha arribat després, eh?
3: Hola, bona tarda. Som l'Anna, la Júlia i el Lluc. I volem demanar una cançó pel Xevi, el de la Billie Eilish,
2: pum,
3: si pot ser, i participar al sorteig de Sijan. Creiem que la resposta correcta és el pingüí emperador. A veure si estem de sort. Moltes gràcies i bon programa.
2: Gràcies. Que vagi molt bé. Clar, ens hem llegit la ment aquí d'una manera.
1: Per favor, és que ens heu alegrat la tarda.

0: em fa molta gràcia a mi, Germán, perquè sempre t'hi fot gats i gossos, per aquí al mig. Sí. Perquè tot, anava bé la lletra i dius, tinguis gat o tinguis gos. Que dius, a què ve això ara, Germán? Però bueno...
1: és feliç així?
0: Els meus respectes,
1: Germán. Clar que sí. Hola a tots.

0: Catalana Aitana, el tema que es diu Superestrella, a les 7 i 3 minuts. Última hora que teniu per enviar les vostres dedicatòries i per participar al concurs d'avui. Ja ho sabeu, que us estem regalant entrades per anar a la Reserva Africana de Sixan, a la Catalunya Nord, i ens heu d'enviar una dedicatòria a través del WhatsApp, contestant també a una pregunta. Quin d'aquests animals pot estar més estona submergit a l'aigua? Tres opcions.
1: El pingüí emperador, l'hipopòtam o el peresós. Ens ho dieu al 628-414-029, acompanyat d'una cançó.
0: Mira, d'aquests animals, n'hi ha un que pot estar entre 5 i 6 minuts, un hi pot estar 20 minuts i l'altre n'hi pot estar 40.
1: Wow.
0: 40 minuts,
1: 40 minutaps.
0: Hi ha 5 minuts, ja em costaria.
1: No, sí,
0: imagina't 40... Bueno, 20, ja, evidentment, hi pensant-ho.
1: Un minut m'hi costa.
0: Exacte. 40 minuts, eh?
1: Uau. Increïble.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Bé, més coses. Va, més dedicatòries. Arriba The Sound of Silence.
2: Hola, bona tarda, sóc en Josep. Anem a l'entreno del meu fill. Només per demanar la cançó de The Sound of Silence, la versió de Cyril, que ja fa temps que no la buseu. I en relació a lo de l'animal que pot estar més temps sota l'aigua, creiem que és el perezoso. Val? També, si hi ha un altre sorteig actiu, també hi volem participar. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

0: Flashback.
1: Hola.
0: Som la Ivette.
1: I la Gina.
0: I creiem que l'animal que més temps pot aguantar les imatges de l'aigua és el peresós.
2: Cançó.
0: I així, i volíem escoltar qualsevol cançó que ens agrada, ens agrada molt. I se la dediquem a la nostra mare.
3: Adéu.
1: I volem
3: entrar al sorteig
1: d'entrades de
3: Sillan. D'acord. Adéu, apuntades. Mira, hem descobert, que jo no ho sabia, el rècord humà d'estar més temps sense respirar sota l'aigua, en apnea. He flipat. Jo dic, bueno, seran, què, 10 minuts.
4: No. Estem parlant del triple, gairebé. 29 minuts i 3 segons, que és el rècord que va fer Vitomir Marisis el juny del 2025, és a dir, fa poc, un any.
3: Un any?
4: Sí, tot just un any.
3: 29 minuts.
4: 29 minuts i 3 segons.
3: És aquella gent que veus que hi ha aquell cable que baixa a l'oceà i ells van baixant amb una pinceta al nas.
4: I només es queden allà.
3: Van baixant, baixant, baixant.
4: Ah, sí, queda una estona.
3: No baixis tant, que després has de pujar, eh?
4: No, sí, sí.
3: I 29 minuts allà, que és que, fort, que clar, han d'alentir el cos d'una manera bàrbara. Per no gastar, consumir oxigen.
4: I clar, quin és el pitjor moment? Evidentment, al final, bueno, però al principi acostumar-se, jo crec que els primers minuts també han de ser bastant claus i s'han d'entrenar moltíssim.
3: Buah, és, per...
4: és que és patir.
3: Buah, sí, sí. És... per què fer-ho?
4: Per què? Exacte.
3: És una agenda especial. Mira, hi ha una pel·lícula que es diu El Gran Blau, diria que és de... com es diu l'actor? Jean Reno, de Luc Besson, que si us agrada aquest món, podeu veure-la, que jo crec que és dels 80.
4: Angoixa bastant,
3: eh? No? No, finals dels 80, principis dels 90. Jo crec que us agradarà. I déu-n'hi-do, hi ha unes imatges que van baixant i dius, noi, vale, prou.
4: No, sí. Però angoixa bastant perquè, clar, tu penses, ostres, jo ara mateix hi podria fer-ho i mig ho intentes i...
3: I no aguantes ni un minut.
4: No, a la piscina. Evidentment, als 10 segons ja estàs, ostres. Però i ara m'hi he de quedar 10 minuts. No, és fatal.
3: Ai, per favor. Ah, doncs 29 minuts, déu-n'hi-do. A veure, va, anem a escoltar Katjai amb Animal, amb nota de veu, no, amb un text.
4: Diu, bona tarda, voldria demanar la cançó d'Animal de Katjai per dedicar-li a la meva filla l'Aina, que és molt fan. Aprofito també per dir que els peresossos són els animals que aguanten més estona sota l'aigua i per participar també a les entrades de la reserva de Sillan.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
2: Radio Flashback.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Andorra. 96.0.

0: Aquesta era la Siam Unstoppable, que ens demaneu una cançó de la cantant australiana.
1: Diu, bona tarda, Flashback. Som la Isabela i la Daniela. Voldríem escoltar qualsevol cançó de la Sia i la resposta és, sorprenentment, el peresós i li dediquem a tothom. Moltes gràcies i molts petons.
0: D'acord.
1: Sorprenentment,
0: sí.
1: Val?
0: Sí, bueno, depèn. 628-414-029. Anem a per més dedicatòries, ja que ens acostem a 7:45. A veure, què volen?
2: Hola, Flashback. Mira, sóc la mare del noi que ahir es va independitzar i que va marxar cap a León.
0: És veritat. Sí.
2: Aquesta tarda acabo de deixar les seves germanes a casa de la tieta.
0: Sí.
2: O sigui que ja no tinc ningú a casa, només el meu home i jo.
0: Ai.
2: Us vull demanar, sisplau, que em poseu una cançó d'amor, la que sigui.
0: Clar.
2: Va, que ara estem de parelles. Vinc, una abraçada, Flashback.
0: Fantàstic. És veritat que se'n anava a León i que tu i jo
1: per treball,
0: especular,
1: sí, sí.
0: Perquè ha conegut algú... No, i va treballar.
1: Va treballar.
0: Sí, exacte,
1: una història així.
0: Molt bé, doncs que suposo que ja hi és, que li vagi molt bé León. I a veure, cançó romàntica, Cristina. Perquè, bueno, t'ha girat una mica feina aquí, eh? Pues,
3: hola, jo crec que és d'Hipopòtam, segur. Perquè estan molta estona, poden estar moltes hores sota l'aigua sense respirar. I bé, ens alegro les tardes mentre estem aquí menjant la caravana.
0: Sí.
3: I bueno, espero que em toqui per anar a poder veure la recepa. Moltes gràcies. Ah, i la cançó, l'última del Bruno Mars.
1: Perfecte.
0: Mira, a l'oient anterior, tu poses aquesta cançó. Mira, comences així i avui, amb la teva parella, poses un My Soul de Bruno Mars.
1: I a ballar, i tot comença
0: i la resta,
1: aquí.
0: Sí. La resta ve sola, eh? No has de forçar res aquí,
1: no.
0: Perquè ja va arribant.

0: Plana de Vall i Cristina Càmara a Flashback.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: sota, la respiració més sota l'aigua, sí, és el pingüí emperador. I ja de pas voldria demanar la cançó de les d'estrelles.
1: Molt bé, fantàstic.
0: I sóc l'Utge, adeu.
1: Adeu, Utge, un abraçó. I escolteu, que sabíeu que la ment també s'estrena.
2: Bueno, s'entrena.
1: Alguns encara no l'han ni estrenat.
2: Ai.
1: No, no, s'entrena. A Codelern, infants i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes.
2: Estem parlant d'un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat.
1: Escolteu. Una de les notícies del dia és la retirada de la vida pública d'Ariana Grande després de posar fi ahir mateix, aquesta matinada a Londres, als 10 concerts que ha fet a l'estadi O2 dins de la gira Eternal Sunshine.
2: La cantant ha decidit allunyar-se del focus mediàtic i aparcant tots els projectes que tenia fins ara. El motiu, ella mateix ho ha explicat molt bé, està cansada de l'escrutini públic continu, interminable, i també ha tingut unes paraules finals molt emotives dedicades als fans. Ha volgut expressar bàsicament la seva gratitud als fans d'una manera molt especial des del fons del seu cor i que sempre recordarà aquesta experiència i que els té, que té els millors fans del món.
1: Mira, la cantant va anunciar que no estarà al musical del West End de Londres, el Sunday in the Park with George, aquesta obra, ni tampoc sortirà la nova temporada d'American Horror Story, que les dues havien estat confirmades, doncs al final ha dit que no. I ahir mateix l'actor Jonathan Baylin, qui va coincidir a Wicked, amb qui Ariana Grande compartia escenari al West End amb aquesta obra de Sunday in the Park, també ha anunciat que ell abandona el projecte, diu, si no hi ha la meva amiga Ariana Grande, jo aquí no hi pinto res.
2: Sí, sí.
1: On sí la veurem aquest novembre és a la comèdia Ara els sogres són ells, al costat de Robert De Niro i Ben Stiller, que forma part de l'univers dels pares d'ella, els Fokker, els Follen, vaja.
2: Sí, sí, sí.
1: Que la primera pel·li és del 2000, els pares d'ella és del 2000, wow. Robert De Niro i Ben Stiller com a protagonistes.
2: Sí, sí.
1: Però bé. Anem a escoltar Ariana Grande des del Petal amb Hey That I Made You Love Me.

0: Doctor Anna Mena i Lola Índigo, 628-414-029. Qui ens demana aquesta cançó?
1: Hola,
2: hola.
1: Una dedicatura a la meva mama, que
2: sí. Passa
1: el seu cumple, però bueno.
2: I volia
1: posar la cançó
2: d'Anna
1: Mena i Lola
0: Índigo,
1: que no sé com es diu. Gràcies.
2: A petitó, eh? I felicitats a la mama per
0: avançar. Tres quarts tocats de vuit. Més coses, més dedicatòries, Cristina.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Benvinguts de tornada de vacances.
2: Gràcies.
3: Responent a la pregunta, jo crec que és el pingüí emperador. I per bastant més temps que l'hipopòtam.
0: Bueno.
3: Ens agradaria participar al concurs. Em dic Adrià, soc de Barcelona. I si podeu, m'agradaria molt poder escoltar-vos de Coldplay. Gràcies.
0: Doncs mira, ens ve molt de gust escoltar Coldplay i ara hem escoltat la dedicatòria i dic, va, què posem de Coldplay? Quina posem?
2: Hem retrocedit una mica.
0: Bastant.
2: Molt.
0: Però és que jo crec que els orígens de Coldplay... Ens agraden, com a mínim a mi, una mica més que l'actualitat.
2: Sí, ens encanten. 15 anys, concretament.
0: Ah, exacte. Amb aquesta.

0: Parker i també la Jenny de Blackpink. 4 minuts i clavem ja les 8. A les 8 en punt, ja ho sabeu. Nova edició del Backstage amb l'Andrea Romera i en Marc Frigola. Abans, però, de posar l'última cançó, hem de respondre la pregunta que us fèiem avui.
1: Quin d'aquests animals podia estar més estona submergit? El pingüí emperador, l'hipopòtam o el peresós? No, jo crec que ha guanyat la resposta més votada, ha estat l'hipopòtam,
0: sí,
1: seguit del pingüí, però a l'última hora molta gent s'ha sumat al peresós. I la resposta correcta, efectivament, és el peresós. El pingüí emperador pot estar-s'hi sota l'aigua uns 20 minuts, l'hipopòtam entre 5 i 6 minuts, i el peresós s'han arribat a veure casos de fins a 40 minuts i ho aconsegueixen alentint el seu metabolisme, que ja de per si és lent.
0: Són lentots, eh?
1: Sí.
0: Serien ràpids.
1: No són gaire ràpids. Sí. La qual cosa provoca que el seu ritme cardíac es redueixi a menys d'un terç del normal i per això poden estar-s'hi tanta estona sota l'aigua.
0: El sentit comú et diu l'hipopòtam, perquè és molt gran, i
1: sí,
0: dius, clar,
1: aquest
0: animal està tot... Però no, és el
1: que
0: menja.
1: O fins i tot el pingüí que hi caça al mar i també fa vida,
0: sí,
1: allà,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: clar...
0: Sí. 5 minuts, només l'hipopòtam.
1: L'hipopòtam, no. Clar, nosaltres el veiem sempre al riu, però clar, sempre va capbussant-se, però després surt i tot plegat. Bé.
0: Gràcies a totes que heu participat. Ara enviarem un missatge al guanyador d'aquestes entrades per anar a Sijan. I acabem amb aquesta.
2: La Marta.
3: Hola, el Martí.
2: I el Lluís.
3: Hola.
2: I volem demanar la cançó de Diumenge Sense Drama. I nosaltres creiem que és que l'hipopòtam pot aguantar més estona submergit.
0: No. Que vagi bé. Fins demà.
1: Apa, adéu.
4: Ja comença a fer-se

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dimecres 2 de setembre. Anava a dir dimarts, m'està passant ràpid la cosa.
2: Ah, saps que ara m'has fet dubtar? No, dic, no, no. A veure si és dimarts i m'he equivocat aquí el guió.
1: Literalment és dimecres, sí,
2: és
1: sí.
2: Dimecres.
1: Ens està passant molt ràpid, això.
2: Aquest inici de temporada estan anant així, pim-pam.
1: Obrim a les portes del backstage de Flashback.
2: Avui, que torna el doctor Amor, sí, en Jofre Pijuan, a donar-nos aquells consells que no sabem si els hem de seguir o no, perquè a vegades són dubtosos.
1: Bueno, és ell fent les seves coses, explicant la seva vida, i ell s'ha autotitulat doctor Amor.
2: S'ha donat el títol ell mateix.
1: Sí, el tema de la titulitis en Jofre no el porta bé. I avui també tenim nova secció. Noves seccions, en plural. Al backstage passaran moltes coses, per tant, ja ho sabeu, no us ho perdeu fins les 11.
2: No desconnecteu, perquè des d'ara i fins les 11 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Ja amb una de l'estiu. De fet, la cançó del Mundial, Shakira, Barna Boy, aquest Dai Dai. Benvinguts i benvingudes al Backstage.

0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passant 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és una notícia que sembla que tingui com a protagonista l'Andrea Romera.
2: Vaya rata.
1: No, però és veritat.
2: A veure, digues-ho.
1: Explicarem la notícia i la gent entendrà per què dic això, però és que estan desenvolupant una pastilla que podria imitar alguns dels efectes que té fer exercici físic en el nostre cos. Em sembla una cosa que ara mateix deus estar saltant per un peu, no?
2: A veure, de moment m'interessa. Sí. M'interessa saber quins són els beneficis d'aquesta pastilla, perquè depèn com... Bueno, a potser m'ho penso.
1: A mi el que m'interessa és saber com va el teu canvi de vida i com va el teu Apple Watch, que tens un Apple Watch nou, i saber com està l'Andrea Fit Gym.
2: A veure, el problema, i això ja t'ho he dit moltes vegades, és que jo m'estic mudant ara mateix. M'estic mudant a un altre lloc.
1: Està canviant la pell com la serp.
2: Sí, marxo de Barcelona, me'n vaig, i clar, ara estic com en aquell procés que no em puc apuntar al gimnàs d'aquí ni al gimnàs d'allà.
1: Per tant, fins que no estiguis mudada, fins que no hagis canviat de pell, no podràs apuntar-te al gimnàs.
2: Això mateix. Ara, de moment, he deixat els nuggets, que trobo que és una cosa bastant important.
1: O sigui, hem començat per l'alimentació.
2: Hem començat per l'alimentació.
1: Perquè comprar-te la típica alfombreta aquella i posar-la a casa i fer 4 exercicis a casa, què tal?
2: Mira, si em passo tots els matins fent caixes, tu creus que em posaré a fer abdominals a casa amb una catifa?
1: No, jo què sé, però quan acabis les caixes, per exemple, doncs l'aixeques 10 vegades i ja tens la caixa feta i no cal ni que et compris peses.
2: T'imagines?
1: No, no et sembla bona idea.
2: No gaire, de moment no ho compro.
1: Doncs vinga, anem a la pastilla. Aviam si la compres. És una de les notícies que hem conegut avui, és que aquesta pastilla que es desenvolupa als Estats Units, òbviament.
2: Sí.
1: Vull dir, són els que necessiten més pastilles d'aquestes.
2: Ai, els agraden no anar al gimnàs.
1: Exacte. Doncs imita l'acció d'una molècula que el nostre cos allibera després de menjar o de fer exercici intens. Aquesta molècula es diu l'HP.
2: Sí.
1: I, a més, aquest fàrmac el que busca és reduir la gana, és a dir... És una pastilla que, en teoria, també t'ajuda com a aprimar-te.
2: Això ja sí que no ho compro. Llavors, aquestes pastilles que...
1: Que prometen l'oro i el moro,
2: no,
1: sí, sí.
2: I a més que això després pot desenvolupar molts trastorns de la conducta alimentària. Per tant, en contra aquesta pastilla, ja no m'agrada.
1: De moment, 88 persones han participat en aquesta primera fase de l'assaig clínic i no hi han detectat efectes secundaris importants. No sé què volen dir amb importants.
2: Clar.
1: És a dir... Clar, si no els ha sortit un tercer braç, és bona notícia.
2: És que per ells, no passa res, de moment no mor ningú. Bueno, sí.
1: Li està caient la cama a trossos, per exemple, saps?
2: Clar. Bueno,
1: en fi, calma de moment, perquè encara no sabem realment si fa perdre pes o no, si aconsegueix reproduir tots els beneficis de fer esport. Això és el que diu l'estudi, jo ja us dic que no, evidentment. Vull dir, el cap no te'l deixarà clar com te'l deixa haver fet esport.
2: Això és veritat, a tu t'agrada molt el tema de desconnectar 100%. Amb l'esport.
1: Mira, així estic aquests dies que no estic podent fer absolutament res, perquè jo també m'estic mudant. Llavors, diversos investigadors ja estan avisant que dir que és una pastilla, entre cometes, que imita l'exercici, pot ser un eslògan publicitari, però que en realitat no passarà això.
2: No.
1: Jo el que tinc claríssim és que la persona que ha pensat això és algú que és més vago que el rei d'Espanya. O que l'Andrea Romera.
2: Segurament.
1: Choose your fighter.
2: No.
0: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
1: Arriba Miqui Núñez al Backstage a Flashback. De seguida la cançó amagada. Però mira, ens canta això, eh? Un altre cop que parlem del gimnàs i de l'Andrea Romera.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
2: 4 minutets i arribem a un quart de 9 del vespre sobre el backstage de Flashback. I arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català. I a més, us hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
3: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I com sempre, també tres requisits. Nom de la cançó, nom de l'artista i canta una miqueta la cançó.
2: Vinga, va, WhatsApp obert, 628-414-029. Tothom a punt, anem a la primera pista. El tall al revés d'avui fa així.
3: Què? Crec que és el més difícil que hem fet fins ara, eh? A veure, portem 3 dies,
2: clar.
3: Sí, però...
2: Sí, és difícil, tu
3: crec
2: creus?
3: Crec que avui és bastant difícil.
2: Ai, ai, ai, que costarà avui. Segona pista, Andrea. Com diu la traducció?
3: Perquè m'estic cremant i no m'estic refredant. Sí, tinc el foc.
2: Això si ho deies a l'edat de foc, eres una privilegiada, eh?
3: Llum, foc, destrucció.
2: Senyal que havies picat dues pedres, havia sortit una guspira i mira, ho havies aconseguit.
3: Sí, sí.
2: 628-414-029. Què ens està dient la gent al nostre WhatsApp?
3: La gent va més perduda, de moment.
2: Sí, eh?
3: Veig un missatge que diu 7 rings d'Ariana Grande.
2: No és Ariana Grande.
3: Imagina't. I també hi ha una persona que ens diu Eva Max amb Sweet But Psycho.
2: De moment no l'esteu encertant. 628-414-029. Podeu seguir provant. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
3: Ara sí que es pot treure amb això.
2: Que ara sí, eh?
3: Ara sí, ara sí.
2: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
4: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Ràdio Flashback Andorra.
8: Només el millor.
1: Ràdio Flashback.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passa un minut d'un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i ens toca resoldre la cançó amagada d'avui abans, les pistes. La pista al revés feia així.
3: És que és impossible de treure, avui, aquesta.
2: Doncs mira que és una part clau de la cançó.
3: Sí, després la cantes.
2: Val. Com deia la traducció, Andrea?
3: Perquè m'estic cremant i no m'estic refredant. Sí, tinc el foc.
2: Confirmem que avui ha costat el 628-414-029?
3: Ha costat moltíssim. Molta gent ens ha dit Katy Perry.
2: Katy Perry?
3: Sí, ostres. Però no és Katy Perry.
4: És Fuego de Eleni Foreira. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Fuego. Era aquest inici de frase que sentíem? Això era la pista al revés.
3: En
2: era
3: sèrio?
2: Això, mira. Era això. Cause I wait on the night coming down. Sí,
3: has
2: sí.
3: dit que la cantaries i l'has posat la que canta ella.
2: Bueno, a vegades...
3: No, compleixes les teves promeses. Anem al WhatsApp.
2: Vinga.
5: La cançó és Fuego de Eleni Foureira.
2: Molt bé.
3: Mira, una altra que no canta, com tu.
2: Tampoc canta, vaja.
6: La
2: Lucía
6: i la Judit.
2: Hola.
3: Hola.
6: La amagada
2: és la de Fuego, de la Elena
3: Moreira. Cause I'm
2: taking me higher. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fuego. Molt bé. Adéu, noies. Déu-n'hi-do, estava
3: anant en un submarí,
2: eh?
3: Una miqueta. Passant per un túnel,
7: potser. Eleni Foureira, Fuego.
2: Ah, ja està.
3: Pim-pam.
2: Doncs vinga, corteta i al peu. Aquesta sí. era la cançó amagada d'avui, el so de Eleni Foureira, número 1 de Flashback l'any 2018, amb aquesta que es diu Fuego.
3: Fa molt, del 2018.
2: Fa 8 anyets, allò.
3: Ah! 8 anys?
2: 8 anys.
3: Hosti, sí,
2: Sí, sí, clar.
3: Fa 8 anys.
2: Resta la teva edat i quants en tenies el 2018?
3: Sí, estic pensant què estava fent en aquella època.
2: Doncs havies d'estar a la uni, encara.
3: Sí.
2: En fi, Eleni Foureira, al backstage de Flashback. Fuego! Fuego!

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un quart i mig de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.

0: Atenció, perquè a l'aniversari d'una nena de 5 anys...
1: Que tendra.
0: Sí.
1: Sí.
0: Va acabar amb un simpa de 7.000 euros.
1: Perdona. Però què van llogar tot el parc, el Chiquiparc, durant 3 dies?
0: Aquesta és la pregunta que es fa tothom. He llegit que una opció xula en català, tanquem cometes d'això, en lloc de simpa és queda.
1: En sèrio?
0: Quede, o que vindria a ser que Déu t'ho pagui.
1: Saps?
0: És el principi simpa, sin pagar, no?
1: Clar.
0: Quede, que Déu t'ho pagui.
1: No ho havia sentit mai i m'agrada molt.
0: Jo tampoc, m'ha fet gràcia, passa que em sona raro ara mateix, és a dir, incorporar-ho serà feina de tots,
1: no,
0: però en fi.
1: Anem a incorporar-ho. Has fet mai un quede, tu?
0: No. Tu sí?
1: Segur?
0: Segur, segur.
1: Jo diré que no, perquè si no quedaria malament.
0: Val, doncs això, un restaurant de Culleredo, a Corunya, ha denunciat aquest quede. Hi havia més de 80 convidats. Clar, o sigui, és la pregunta que tothom es fa, el que ha dit l'Andrea, no? Què van fer en una festa de 5 anys, d'una nena de 5 anys, per pagar 7.000 euros, o per deure 7.000 euros, no?
1: Home, molt bufes les espelmes, hi ha una pinyata, no?, a vegades, aquestes coses.
0: Que sé, no arribes als 1.000 euros, ni de bon tros.
1: No, en absolut, no.
0: Això, hi havia més de 80 convidats, els pares, evidentment, més que els nens.
1: Sí.
0: Hi havia marisc, carn a la brasa, barra lliure, pastissos en plural, inflables per als nens i fins i tot unes ampolles personalitzades.
1: Com personalitzades?
0: Els nens tenien les de Pimki amb el seu nom.
1: Oh, estaven dolentíssimes!
0: I els pares tenien les de Cava, també amb el nom de la família.
1: Segur que tenien el tequila de la Kendall Jenner que vam explicar ahir,
0: sí,
1: que costa 250 euros l'ampolla.
0: Doncs mira, podria ser que també el tinguessin. En fi, una festa de 5 anys que pel que sembla tenia el pressupost que tenen alguns casaments.
1: El pressupost de la festa de la Minyamal, pràcticament.
0: Per exemple, sí, sí. La mare de la nena havia pagat una fiança de 500 euros i havia acceptat tots els extres sense posar cap pega. Saps allò típic que et van dient? No, mira, si vols, pagues una mica més i això. Ah, vale, sí. Si vols, sí, i anava dient que sí a tot. Total, que quan va arribar l'hora de pagar la resta dels 500 euros, és a dir, 7.000 euros, la mare va dir que s'estava divorciant de la seva parella,
1: que havien
0: discutit i que era ella el que portava els diners i que no sabia absolutament res i que faria una transferència durant aquella matinada.
1: Però un moment, és que he passat per alt que... El preu inicial eren 500 euros i amb els extras va pujar a 7.000. Què eren
0: no,
1: els extras?
0: No, va pagar 500 euros de fiança.
1: Ah, val.
0: En plan, una fiança de dir, mira, la resta m'ho pagaràs. Però sí, va anar dient que sí als extras i, al final era una festa com la que dèiem de la Minyamal.
1: Però vaja, extras, tu.
0: La transferència no va arribar mai i els convidats van anar marxant i la propietària del restaurant el que va fer va ser fins i tot fer una foto de la matrícula del cotxe per dir, aquesta dona segur que no em pagarà. I, efectivament, ara la justícia està pel mig perquè l'han localitzat ja, aquesta dona, i miraran si és que és un delicte d'estafa, vaja.
1: Home, sí que ho és, no?, en el moment en què tu contractes un servei i després no el pagues.
0: No el pagues, sí, evidentment. Ella va al·legar que no portava els comptes de la casa. Ah, jo no sé res, amic meu.
1: I el marit on és?
0: Encara el busquen, també. Una altra notícia de tecnologia que us portem al backstage de Flashback i és que un robot humanoide reacciona després de ser empès per un client a Rússia.
1: Reacciona en plan agressiu?
0: Reacciona així. Jo sé que aquell home realment el que volia fer era comprar el robot, jo crec que no l'ha pogut comprar.
1: Tu imagina't que estàs a casa teva amb un robot que acabes de comprar i de cop el robot et fot una pallissa.
0: També et diré una cosa, no compraré mai un robot,
1: no.
0: Crec, a no ser que m'ajudi a rentar la roba i a fer les tasques domèstiques.
1: Ui, no, perquè llavors et posaria la roba a l'armari que no estaria endreçada per colors, ni per textures, ni per gramatges. Duraria el robot un dia a casa teva, perquè el fotries fora ja de la primera.
0: No creus que aconseguiria programar-lo perquè tot això m'ho gestionés?
1: No, tu ets molt exigent amb aquestes coses.
0: Això ja ho aconseguiria fer.
1: No ho aconseguiries.
0: Total, el tema és que ha tingut la típica reacció d'un infant en un pati d'escola.
1: Sí.
0: També diré, l'home s'ho ha buscat una mica. Estaven en una botiga a Rússia i un client s'apropa al robot i li dona la mà, li estira la mà.
1: Val.
0: El robot, no sé si en aquell moment no portava les gafes del cercle o què, no li ha donat la mà i l'home ha agafat i l'ha empès. Ha empès el robot, clar. li ha dit, tipus, espavila, pum, i li ha fet una empenta, mitja en broma, mitja de bo, no?
1: Val.
0: Total, amb aquesta reacció, el tros de ferralla ha començat a emprenyar-se, a llançar cops de puny a l'aire i ha dit, sí, pachulo mi pirulo. I ha començat també a fer coses com si estigués fent karate, pa, pa, intentant, i entre tres l'han acabat com reduint.
1: Tu espera't que la revolució de les màquines no queda tan lluny després de veure això. Ja podem estar tots parlant amb el ChatGPT, demanant-li les coses, si us plau, i donant-li les gràcies.
0: En fi, veurem si acabem tots així de malament amb, com aquest robot, eh?
1: No, sisplau. Quiero rayos de sol.
0: I atenció, perquè es confirma que Catalunya ha registrat l'estiu més càlid de la història, l'estiu més càlid des que es tenen dades.
1: Ha estat insuportable aquest estiu, moltes nits de no poder dormir.
0: Sí.
1: Jo he arribat fins i tot dies d'anar mullada a la dutxa. Al llit, sortir de la dutxa i anar al llit directament, sense secar-me. Però perquè era impossible dormir.
0: No, però és que després igualment això es convertia com en suor,
1: sí,
0: saps? A l'instant. La humitat aquesta feia que t'acabessis de dutxar i estiguessis això, xop.
1: I si havies de fer qualsevol tasca de casa, com netejar una estanteria, acabaves xop suant.
0: Sí, 100%.
1: Insuportable.
0: Si aquest estiu heu tingut aquesta sensació, que us estàveu rostint com un pollastre a l'as, doncs tranquils, no era cosa vostra, no teníeu pujades de temperatures sobtades, no. Les dades ho confirmen, ha estat l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya. El Metrocat ha emès un informe i ha analitzat les temperatures dels mesos de juny, juliol i agost, i el resultat és bèstia. S'han registrat temperatures de 40 graus o més durant 20 dies aquest estiu.
1: És molt gros. És que jo fins i tot he tingut la sensació algunes nits que feia que hi havia 25-26 graus, sí, a Barcelona, i pensava, mira que bé que dormiré avui amb 26 graus.
0: Però clar, imagina't.
1: I 26 graus són molts per la nit.
0: Sí. S'ha arribat a 40 graus en algun punt de Catalunya durant 20 dies o més, que això vol dir un terç de l'estiu, perquè si han analitzat 3 mesos, 60 dies, doncs més de 20 dies, és a dir, un terç dels dies, en algun punt de Catalunya hi ha hagut més de 40 graus. A Barcelona hem tingut 59 nits tòrrides, 59 de 60.
1: Mare de Déu.
0: És a dir, nits en què les temperatures no han baixat dels 25 graus.
1: És una bogeria, això,
0: sí, sí,
1: eh?
0: I el més curiós de tot és que després de passar-nos 3 mesos dient quin estiu més llarg i a veure quan refresca i tal, ara sembla que arribarem al setembre i és possible que plogui. Diuen que ha de ser la tardor on més pluges caigui dels últims anys.
1: Això de la pluja em fa molta mandra, perquè és com que altera el meu estat d'ànim.
0: Ah, sí?
1: Vinc de mala llet. Ens barallarem moltíssim aquesta tardor, ja t'aviso. S'ha de ploure tots els dies?
0: Ara l'excusa serà la pluja de les nostres baralles, ja veus tu. Vaya tela.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Mig minut i dos quarts de nou del vespre, el Backstage a Flashback. Arriba una de les cançons de l'estiu, aquesta que és de Noder i de 54 Ultra. Es diu Talk to You. I de seguida, al Backstage de Flashback, estrenem una secció. No us ho perdeu.

0: Talk to You, una de les cançons que ens acompanyaran els propers dies, és la pujada més forta de la llista. Sona al backstage de Flashback, passant 3 minuts de 9:15.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Estrenem secció.
3: Efectivament, estrenem secció al backstage, un espai on repassarem la biografia dels nostres artistes preferits.
0: Sí.
3: Perquè ja sabem de sobres com és la seva música, de tant en tant també comentem les seves històries amoroses, no?, els seus safarejos.
0: Ens agrada això.
3: Però no coneixem els seus orígens, és a dir, com van ser els seus inicis o quin va ser el seu camí.
0: Però avui sereu vosaltres els que haureu d'encertar quin és l'artista del qual parlareu. Parlarem nosaltres, val?
3: Uh-huh.
0: Heu d'estar molt atents perquè us donarem fins a 5 pistes per esbrinar quin és l'artista que s'amaga avui.
3: I podeu participar, com sempre, a través del nostre WhatsApp, al 628-414-029.
1: Participa al backstage. Envia la teva nota de veu al 628-414-029.
0: Vinga, doncs, fetes les presentacions, anem-hi. Comença el concurs, per descobrir quin artista s'amaga avui.
3: Estic nerviosa, eh? Vosaltres aneu dient coses al WhatsApp que jo us vaig llegint i el primer que l'encerti...
0: Val.
3: Parem les pistes.
0: Està bé, això no cal ara canviïn notes de veu, eh?
3: No, no, no.
0: Si voleu escriure, podeu escriure, així l'Andrea va llegint.
3: Vinga, va.
0: Primera pista. Avui parlem d'una artista femenina internacional. Artista femenina internacional. 628-414-029. Van arribant els primers whatsapps?
3: De moment no, és una pista molt àmplia aquesta.
0: Val.
3: Sí que és cert que hem fet fora el gènere masculí.
0: Uh-huh.
3: Hi ha moltes artistes femenines, no?, internacionals.
0: Doncs vinga, primera pista. Parlem d'una artista femenina internacional. Segona pista.
3: Ens diuen Zendaya al WhatsApp, però Zendaya no és una cantant. Busquem
0: Val.
3: Cantants.
0: Uh-huh.
3: Jennifer López també ens diuen no és
0: Val.
3: Jennifer López. Van arribant whatsapps ja.
0: Segona pista. El seu símbol del zodíac és lleó. El seu símbol del zodíac és lleó. O ets molt friqui de l'horòscop o no et serveix per absolutament res, aquesta pista.
3: No, ara tenim el WhatsApp ple d'artistes internacionals. Però ningú l'està encertant, eh? Mira,
0: no?
3: Ens diuen Rihanna, Rosalía, Shakira... No.
0: Val, 628-414-029. Podeu seguir provant. Tercera pista. I diu així, té un àlbum on totes les cançons d'aquest àlbum
3: sí.
0: contenen samples d'altres cançons.
3: Val.
0: I aquí hi ha pista sonora.
3: A veure.
0: Aquest artista té un àlbum on totes les cançons són samples, com per exemple aquest sampler.
3: Fem una altra pista.
0: Tenim algú que l'hagi encertat?
3: Tenim algú que l'hagi encertat.
0: Algú l'ha encertat?
3: Tenim el guanyador.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
3: El guanyador és en Josep, que efectivament ha encertat que parlem de Dua Lipa.
0: Doncs molt bé, Josep. Escolta'm, t'emportes l'abraçada del backstage. Fem el repàs de les altres dues pistes que ens quedaven?
3: Vinga, va.
0: La quarta deia que s'havia casat fa poc.
3: Això ja ho posa molt fàcil.
0: Sí, però... Hi ha altres artistes Flashback que s'han casat fa poc.
3: Taylor Swift també s'ha casat fa poc.
0: Per exemple,
3: podria
0: exacte.
3: Podria ser, ja també ens l'han dit, Taylor Swift.
0: Ahà.
3: Al WhatsApp. És que ens han dit totes les artistes Flashback femenines internacionals. Ara mateix totes estan al WhatsApp.
0: Estan al WhatsApp. I l'última pista deia va gravar un videoclip a les piscines de Montjuïc. Doncs aquesta era l'artista que buscàvem avui, Dua Lipa. L'artista amagada? Tenim la cançó amagada i tenim l'artista amagada?
3: M'agrada dir-li així aquesta secció, mira.
0: L'artista que està entre bambalines, allà...
3: Jo m'imagino Dua Lipa ara darrere d'un arbre,
0: sí, sí,
3: així
0: està...
3: mirant una miqueta.
0: Al backstage, al backstage.
3: Està sota la taula.
0: Literalment.
3: La tenim aquí amagada.
0: Literalment, doncs mira, Dua Lipa, que era l'artista que buscàvem avui, l'escoltarem amb aquest Dance the Night i de seguida us expliquem la seva vida i miracles. De seguida descobrim... Això, tota la vida de Dua Lipa.
3: Quins nervis.

0: Sou al backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minuts i 3 quarts de 9 del vespre.
2: I ja ho hem avançat, que avui estrenàvem secció. La secció de l'artista amagada, l'hem batejat així ara mateix en directe. Ja buscarem si trobem un nom millor.
1: L'artista que tenim entre bambalines. Sí?
2: Val, m'agrada.
1: Entre bambalines, no sé, sí.
2: Us hem donat unes pistes, vosaltres heu descobert que parlàvem de Dua Lipa, llavors el que farem ara és repassar la biografia de Dua Lipa.
1: Doncs vinga, anem a conèixer a fons a Dua Lipa. I got you.

0: Dua Lipa va néixer l'any 1995 a Londres, però el que molta gent no sap és que els seus pares són albanokosovars.
1: Sí.
0: I van marxar del seu país, es van instal·lar a Londres a principis dels anys 90, fugint de les tensions que van precedir després la guerra de Kosovo. De fet, el nom Dua ve de l'albanès. És una traducció literal de l'albanès que significa alguna cosa així semblant a amor o estimo.
1: Clar. Ja et diu moltes coses de com és Dua Lipa, no?
0: Amor és el que sents tu per ella, no?
1: Una mica. I el tema també, suposo que a Londres devia tenir moltes més oportunitats.
0: Clar. Ara arribarem, a poc a poc. Mira, Dua Lipa va passar la seva infància a Londres, però quan ella tenia 11 anys, tota la seva família va tornar a Kosovo, quan ja havia passat la guerra, perquè el seu pare li havien ofert una feina allà. I és important destacar la figura del seu pare, del pare de Dua Lipa, perquè no és una persona anònima. El seu nom és, a veure si el pronuncio bé, Dukajin Lipa, i ell també era artista.
1: Ah,
0: era el vocalista del grup de música Oda.

0: T'he de dir una cosa, espero que tinguin semblances físiques, Dua Lipa i el seu pare, perquè de veu no s'assemblen.
1: No s'assemblen gens.
0: Vull dir, no hi ha cap mena de semblança en els timbres, en les tonalitats, res.
1: Ella és molt guapa i ell també.
0: Ah, mira, doncs en això s'assemblen, no?
1: També és molt guapo. I aquest que estem sentint és el seu pare i el seu grup Oda, que és un grup de rock que canten en albanès i que és molt popular a Kosovo i ho va ser sobretot en l'època que van tenir més èxit. Llavors, clar, Dua Lipa va començar a cantar de molt jove per la influència del seu pare i amb 16 anys, quan encara estaven vivint a Kosovo, ella va decidir tornar-se'n a Londres a lluitar pel seu somni de ser cantant.
0: Llavors podem dir que era una mica Nepo Baby a Albània, però no a Londres?
1: Clar, és que si ho mirem així podria ser-ho, però ella al final ha llaurat la seva carrera a Londres.
0: Clar.
1: I allà no la coneixia la gent, no? Perquè el seu pare era una persona amb molt de renom, un artista molt conegut, però Albània, Kosovo... Bueno, sí, és un tema complex aquest dels Balcans i els territoris, però a la zona dels Balcans era molt conegut el seu pare.
0: A Londres probablement no, ja.
1: Clar, llavors, Dua Lipa a Londres treballava de cambrera i també anava fent feinetes, tot per poder invertir els diners que guanyava en gravacions i produccions musicals. O sigui, el que ella guanyava servint copes en un bar, en un local, perquè eren locals de nit majoritàriament, després ella ho invertia, li pagava als productors perquè li fessin la música. Una música que al principi compartia plataformes com YouTube i SoundCloud.
0: Ostres, tenim cançó de Dua Lipa?
1: Tenim cançó d'aquella època.
0: A veure, escoltem les primeres cançons, els primers pins de Dua Lipa.

0: És veu i piano, eh?
1: Sí.
0: I aquí ja destaca.
1: Bueno, no hi havia diners. Eren els diners que guanyava ella al bar. Tampoc no tenia diners per fer grans produccions.
0: Va pagar l'amic pianista, sí, i li va dir, vols participar? Mira, jo poso la veu. Tu què poses? El piano de cua? Doncs vinga, anem-hi.
1: Doncs som-hi, ja ho tenim.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta cançó es diu Lions and Tigers and Bears. I...
0: No, és l'Arca de Noé, aquesta cançó.
1: És un títol molt llarg. Sí. I va ser això, una de les primeres cançons que va publicar SoundCloud. En concret, aquesta la va publicar el febrer del 2012. És a dir, tenia 17 anys.
0: Carai.
1: Quan va fer aquesta cançó. És una cançó que dura només un minut i mig i ja es veu, no?, que era una noia jove, eren com els seus primers pinitos.
0: Bueno,
1: és tendre.
0: Sí, sí, sí, és ben bé, doncs, el seu inici, no?, una mica de dir, mira, vaig a fer una demo, sí, la demo literal, un minut i mig, no me la corro gaire més.
1: Llavors, la seva vida va començar a canviar a partir dels 18 anys, que va ser quan per primer cop la va contractar a una agència que li oferia un salari mensual perquè es concentrés exclusivament en la música. És a dir, li pagaven uns diners i ella només feia música.
0: Clar, i una agència, això?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí, sí.
0: Ja algú es devia fixar en ella.
1: No era ni una discogràfica, encara.
0: Val.
1: Era una agència i així va poder deixar la seva feina com a cambrera, per fi.

0: Aquí ja la cosa anava molt més en sèrio, eh?
1: Clar, va ser en aquesta nova etapa amb aquesta agència que Dua Lipa va treure aquesta cançó, Hotter Than Hell, va ser l'any 2016, i gràcies a aquesta cançó va començar a cridar l'atenció a nivell internacional. I per primer cop les grans discogràfiques van començar a picar la seva porta i al final va acabar fitxant per Warner, amb qui el 2017 per fi va treure el seu àlbum debut, el que li va posar de nom Dua Lipa, també.
0: Està molt bé, eh, els artistes, quan es posen el seu propi nom o el seu nom artístic al seu àlbum de debut. És en plan, així sóc jo, o aquí estic... Dua Lipa, d'aquí és l'àlbum, no, de Dua Lipa.
1: És una carta de presentació, al
0: tal
1: final.
0: Tal qual.

0: un àlbum Dua Lipa que tenia temacles com aquest, New Rules, i també un àlbum que la va portar a guanyar dos Grammys ja. El Grammy a millor artista nova i també el de millor cançó dance amb una cançó que es diu Electricity.
1: Uau!
0: I clar, després d'això, la història doncs ja ens la sabem, no? Dos àlbums més, Future Nostalgia el 2021 i Radical Optimism el 2024. I també amb ells desenes de premis i nominacions a tots els premis que existeixen al món. Els Brit Awards, els Grammys, els Billboard i un llarg etcètera de premis.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però en paral·lel a l'èxit musical, Dua Lipa sempre ha dedicat també part de les seves energies a promoure les seves arrels al Banu Kuzubars.
1: Val.
0: Tant és així que el 2022 li van concedir la ciutadania albanesa i més tard l'any 2025 li van concedir també la ciutadania de Kosovo. Per tant, ara mateix Dua Lipa té tres nacionalitats.
1: Ostres.
0: Britànica, albanesa i kosovar.
1: Tothom va dir, mira, veient l'èxit d'aquesta noia, la vull a la meva terra, no? Una mica.
0: Tots la volien, tots la volien.
1: Sí, sí, sí.
0: Però és cert que el fet de defensar tant les seves arrels li va jugar una mala passada l'any 2020.
1: Ui. El 2020, pandèmia... No, estàvem amb el cervell fregit d'estar a casa...
0: Estàvem avorrits, no sabíem el que fèiem.
1: A veure, tampoc la defensarem ara, vull dir, crec que va ficar la pota.
0: Sí. L'artista va generar una forta polèmica a les xarxes perquè va compartir un mapa d'Albània on les fronteres del país agafaven territori dels estats del voltant.
1: Hmm.
0: Que és un tipus de mapa que s'associa una mica a l'extrema dreta albanesa i també a l'expansionisme albanès. Llavors, molta gent la va tillar de nazi, feixista i, bueno, totes aquestes coses. Al final, el conflicte dels Balcans és un dels conflictes més complexos d'Europa, per no dir el que més, probablement. No en parlarem perquè tampoc sabem de geopolítica i no volem desinformar ni donar informacions errònies, però Dua Lipa va fer això. Va fotre la pota, es va acabar disculpant i va dir que ella no volia generar malestar a ningú, que no volia incomodar i que l'únic que volia era reivindicar les seves arrels.
1: Clar, és un conflicte molt complicat, no hi entrarem.
0: No.
1: Ella crec que tampoc hi volia entrar.
0: No.
1: No. Vull donar-li el dubte, no? El benefici del dubte,
0: sí.
1: I dir, no tenia pensat que aquell mapa generés tanta polèmica, però, en fi, escolta'm, va passar això i crec que també és una cosa que hem d'explicar.
0: Sí, tots ens equivoquem, tots fotem la pota i ella va fotre la pota en aquell moment.
1: I tots els artistes dels quals us parlarem en aquesta secció acabaran tenint en un moment o altre alguna polèmica.
0: 100%.
1: Perquè no estan exempts, no n'hi ha cap quan estàs tan exposat exempt de polèmica.
0: Ara bé, el fet de celebrar els seus orígens també li ha portat coses positives.
1: Val.
0: Per exemple, l'any 2018 va fundar el Sunny Hill Festival,
1: sí,
0: amb el seu pare, un festival musical que se celebra a Pristina, la capital de Kosovo. Per tant, un cop a l'any, Pristina es converteix en un punt de trobada per la indústria musical global, que això és una cosa molt important, perquè així els ciutadans de la ciutat poden gaudir d'artistes en directe. Perquè normalment, quan un artista anuncia una gira per Europa, ningú va a Kosovo. Llavors, la gent d'allà moltes vegades es veu obligada a viatjar a altres països, a altres ciutats, per poder veure els seus artistes preferits en directe. I gràcies a aquest festival, doncs els poden tenir més a prop.
1: Està bé això, que hagi portat com a la... Bueno, ha fet que la indústria de la música miri el seu territori gràcies a aquest festival.
0: I a més, parlem d'artistes molt grossos els que van a aquest festival. Per exemple, el cartell del 2026 teníem a Katy Perry, a Martin Garrix o a Luis Capaldi.
1: És increïble el cartell d'aquest any. És increïble el Dua Lipa Coabey, que s'ho va passar. Estava a darrere de els DJs, estava també amb els artistes, es va penjar fotos amb Martin Garrix, en fi, amb molta gent.
0: No, és que ella hi va sempre al festival, ella sempre fitxa i han sortit vídeos molt divertits d'ella, com per exemple aquest que sentirem ara, on diu que no vol marxar, que l'estan fent fora.
1: Però és que a més em fa una cançó.
0: Sí.
1: És una crac. Dua Lipa fent l'ànec, dient això, que no vol marxar, però que l'estan fent anar cap a casa.
0: Li
1: estan
0: dient, wanna leave.
1: Dua, no facis més el ridícul, per favor. Ja prou.
0: Mira, a favor de que s'ho passi bé,
1: oh,
0: de que surti de festa i que gaudeixi, que al final el festival és seu, del seu pare.
1: Clar, t'anava a dir, no sé, ara també li dono el benefici al dubte, però no sé fins a quin punt vol que els ciutadans de Kosovo s'ho passin bé, o el que vol és tenir ell el seu propi festival, dirigir-lo i dir, mira, vull que vinguin aquests, i porta els seus amiguets al cartell, no ho sabem.
0: Una mica de les dues, potser.
1: Suposo que
0: però mira, si això aporta coses positives a la ciutat, nosaltres super a favor. A més, l'any 2025 va passar una cosa molt maca en aquest festival, que és que Dua Lipa ens va regalar un moment meravellós, i és que va cantar en directe, a duet amb el seu pare, sobre l'escenari una cançó en albanès.
1: Ostres!

0: Això de les versions Dua Lipa li ha agafat el gust, eh?
1: Sí.
0: Perquè també obria, o a cada ciutat on anava amb la seva gira, el que feia era cantar una cançó d'un artista d'aquell lloc, sí. O si no, senzillament una versió que ella li venia de gust i la cantava en directe. I escolta'm, aquesta amb el seu pare és del tot xula.
1: Que maco, no? Amb el teu pare tenir el mateix ofici i poder fer coses junts, i més una cosa tan especial com fer un festival.
0: Fem el dia del pare i els portem aquí a la ràdio, Andreu, un dia, de cop.
1: El meu pare està sort.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Vull dir, no és sort del tot, però li costa escoltar, crec que no podria fer ràdio.
0: Tio, però ara no... Una manera de tancar la primera biografia d'artistes, mare de Déu. Que ens ho arregli Joan Dausà, al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.
3: Veus a les

0: La cançó de Joan Dausà amb la seva filla i amb Mamaduixa.
1: Valentina, porta-lo que...
0: Ara surt l'altra, surt la Valentina també. I aquesta cançó que la setmana passada era el número 1 de la llista, ara però ja ha cedit aquesta posició de privilegi. 5 minuts i les 9 al backstage de Flashback. Recordeu que quan arriba el bon temps arriben moltes coses bones, però és que n'hi ha una que està per sobre de totes i és la festa mare de totes les festes, la festa XXL de Flashback, el Vapari Tour, que aquest cap de setmana té doble parada i, per tant, doncs, ja sabeu que no us ho podeu perdre.
2: Amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, en Marc Frigola i el gran Germán. Vapari Tour, la gira XXL de Flashback, el dissabte 5 de setembre, a partir de les 12 de la nit, al costat del Cap de Vilanova del Camí.
0: No us ho perdeu, eh? Divendres a Sabadell i aquest dissabte, 5 de setembre, a Vilanova del Camí, a partir de les 12 de la nit, Vapari Tour 2026, perquè puguis dir allò de... Jo ho vaig viure, no hi falteu.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: I arriben els catarres al Backstage de Flashback per fer camí a les 9, diumenge sense drama.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un minutet de les 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i ja que hem sabut que Dua Lipa va perseguir el seu somni
2: de ser artista, de ser cantant,
1: i va gastar-se a Londres molt de temps,
2: sí,
1: i tal,
2: mentre va marxar del seu país, del país on vivia amb els seus pares, etc. Sí, i sí, van a Londres a ser artista.
1: Lluny de la família, doncs sí. Llavors avui al backstage de Flashback anem a obrir el WhatsApp, anem a obrir la crida, hem descobert la vida de Dua Lipa, per tant, 628-414-029. També volem descobrir la vostra vida. Som xafarders de mena, llavors avui al backstage de Flashback volem saber quina és la vostra feina somiada.
2: Exacte.
1: Ens podeu dir de què esteu treballant ara, si voleu,
2: sí,
1: i dir, mira, estic treballant d'això, però en realitat a mi m'agradaria treballar d'això altre.
2: Mola molt la cosa aquesta de quan era petit volia ser tal i he acabat treballant de...
1: A la ràdio, sí. 628-414-029, WhatsApp obert. Avui us estem demanant que participeu molt, però aquesta és ben fàcil. Notes de veu i de seguida us escoltem. Andrea Romera.
2: Què?
1: Quina era la teva feina somiada?
2: Doncs segurament t'ho imagines, però la meva feina somiada era ser ballarina. De fet, jo vaig estar molt de temps prenent-m'ho molt en sèrio. Anava a una escola tots els dies de la setmana, entrenava moltes hores.
1: Sí.
2: Vaig arribar a competir en categories importants, però mira, al final va arribar un punt que vaig dir, és que això requereix molt d'esforç i a mi no em ve de gust esforçar-me tant. Vaig a la universitat a estudiar periodisme.
1: Ole!
2: Segur que té moltes sortides. No, però mira, al final he acabat treballant aquí.
1: A casa et van dir allò típic de segur? N'estàs segura?
2: No, a casa és com que em van convidar bastant a perseguir els meus somnis.
1: Val, molt bé.
2: La veritat és que admiro els meus pares, perquè jo no sé com ho hagués portat. No, o sigui, no per res, perquè és una feina molt complicada, la de ballarí i ballarina, i molt precària, també. A veure si podem portar algun ballarí així d'elit aquesta temporada.
1: Que ens ho expliquin i tant.
2: Que ens ho expliqui i en parlem, però és molt difícil. O sigui, ja és difícil trobar qualsevol feina a dia d'avui. Les feines així com artístiques i això és 100%. Molt complicat. I 100%. Les condicions són bastant pèssimes en general.
1: Doncs mira, aquí estàs, també amb unes molt bones condicions, molt ben cuidada, molt ben tractada i passant-ho molt bé cada dia.
2: És que
1: per
2: no
1: tant,
2: ens haguéssim conegut.
1: Què més vols? Exacte, exacte. Mira,
2: ja tant veus. De bo, no.
1: No, home, no! No ho he dit això jo, Ho has dit tu.
2: No, no ho has dit, no ho has dit.
1: Ho has dit tu.
2: Ho he dit jo.
1: I mira, ho penses, probablement.
2: No, tu, home, què volies ser, de
1: Mira, jo quan era petit, a mi m'agradava molt jugar amb Playmobils.
2: Adéu meu, a veure què diràs.
1: No, en tenia un que era el que més em fascinava, que era el del camió de la basura.
2: Oh!
1: El camió de les escombraries, a mi em flipava.
2: A mi també, per anar a penjar del darrere.
1: Jo volia ser això.
2: M'encantava.
1: Volia fer això i amb els meus pares em van dir, escolta'm, allà tu, però és una feina molt sacrificada, hauràs de treballar a les nits, fer la recollida porta a porta, perquè llavors treia recollida porta a porta, etcètera.

0: I al final m'ho vaig com treure una mica del cap. Llavors, també havia volgut ser, com tots els nens, Leo Messi, futbolista.
1: Després, en quina posició jugaves tu?
0: Al mig del camp.
1: Al mig del camp,
0: sí,
1: eh?
0: Però era més, una mica més enrere, com Xavi i Iniesta, saps?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Va, ho saps de sobre.
1: Doble pivot, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Veus perfecte. Com en sé, eh?
0: Molt bé, una jefa, l'Andrea. Després, també, em va passar pel cap ser mag.
1: Però tu què eres? Imagina ser.
0: Bueno, sí, una mica. Vaig tenir una època molt... M'encantava la màgia i tal. I ho vaig anar deixant, de més jove. Després també vaig dir que volia ser fisioterapeuta, m'encantava fer massatges.
1: Ah, això m'ho havies explicat.
0: Sí, sí, m'agrada molt i em segueix agradant. I després un dia vaig anar a la redacció de RAC1 i vaig dir, hòstia, que guapo. I vaig dir, a mi m'agradaria això, i mira, doncs...
1: Doncs ho has aconseguit molt bé.
0: He acabat bastant aquí, sí, sí.
1: Que maco, no?
0: L'has vist?
1: Si
0: no, no ens haguéssim conegut, veus?
1: És veritat.
0: Literalment això.
1: ¿Qué hubiera sido?
0: Si antes te hubiera conocido.
1: Com diu Karol G.
0: O si no, te hubiera conocido, com diem nosaltres. 628-414-029, WhatsApp obert. De què esteu treballant i quina és la vostra feina somiada? Avui és el que us preguntem al backstage de Flashback. Notes de veu. 628-414-029 i de seguida us escoltem.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Arribant Quevedo i Elvis Crespo.
3: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es...

0: salami pan, eh? Una vegada escoltes això ja no t'ho pots treure del cap. Ugel, Solto i una cançó que sonarà al Vaperitura aquest cap de setmana, divendres, a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. Us hi esperem.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I el millor moment del dia. Shake your body, baby, do the
2: conga. No, you can't control yourself any longer. Arriba el millor moment del dia, el moment del safreig al backstage. És com un moment...
0: No fa falta, no fa falta parar. Sí,
2: la gent no t'està veient, però és que sembla que no t'hagis posat uns auriculars a la teva vida, Marc Frigola.
0: Tinc el cable dels auriculars com molt estirat i se m'han començat a donar la volta els auriculars aquí. Bueno, no enganxava l'orella, en fi.
2: T'estaves donant cops a la cara i jo pensava ara de llançar la sintonia i no arribarà a temps perquè no ho estàs sentint.
0: Ha sonat la sintonia a temps, ha baixat el volum una mica més tard, però tot bé, però tu has volgut que la gent sapigués que m'estava liant gairebé a cops de puny amb els meus auriculars, no?
2: Perquè ja m'ha agafat el riure i no podia continuar.
0: No, evidentment.
2: Llavors crec que la gent es mereix una
0: explicació,
2: no?
0: Ho havien de saber.
2: Exacte.
0: Vinga, abans de la interioritat del backstage, anàvem a parlar d'una altra cosa.
2: Sí, anàvem a parlar, atenció, de Miley.
0: Miley Cyrus.
2: Miley. Let's pretend it's not the end of the world. Parlem de Miley, no de Miley Cyrus. Perquè fa uns dies, Miley es va eliminar el cognom del seu usuari d'Instagram.
0: Ah, pensava que deies del seu DNI.
2: Bueno, no l'he vist, el DNI.
0: De cop, tu ets Andrea. Ja està.
2: Molaria bastant com Aitana.
0: Clar.
2: Ella és Aitana, Rosalía és Rosalía.
0: Ah, però has de ser molt famós per... O sigui, i a mi no em passarà mai.
2: I no et sembla prou famosa, Miley?
0: Ja, però imagina't, jo tinc un nom que és molt comú.
2: Clar.
0: Un tio mega famós... que és Mark Zuckerberg, és famós pel seu cognom.
2: És veritat.
0: Marc Márquez, li has de dir tot.
2: Clar, però és que jo a tu també et dic tot. O sigui, per mi tu ets Marc Frigola, de nom, i després ja tens un cognom.
0: Ja tinc un cognom.
2: Però de nom ets Marc Frigola, saps? No et puc dir Marc.
0: Ja, a mi això em passava a la classe, també.
2: A mi em ve algú un dia i em diu, sí, perquè el Marc no sé què.
0: Tu, quin?
2: Exacte.
0: És que et surt això, clar. I Andrea també és un nom que està molt posat aquí.
2: Sí, és veritat.
0: I que hauries de ser una superestrella, més del que ets encara, perquè la gent només et considerés Andrea.
2: Com m'ensabones, eh?
0: Arroba Andrea. Saps? A Instagram i ja està.
2: Volaria bastant.
0: Sí, sí.
2: Tornem a Miley Cyrus.
0: Vinga,
2: a Miley. Perdó, mitja hora dient-ho i ara li dic malament.
0: No és Miley Cyrus, és Miley.
2: És Miley.
0: Ha-ha. És Miley, cara rient. Què?
2: Sí, ho hem pillat. Que el fet que s'hagi tret el cognom del seu Instagram, Miley, ens feia pensar que estava a punt d'anunciar alguna cosa, no? De donar el tret de sortida d'una nova era musical. I sí... Justament està fent això perquè ahir va anunciar que treu un nou àlbum! Iuhu!
0: És ben bé que els artistes ja saben que... Ai, vaig a fer una petita modificació del meu Instagram perquè la gent... Oh, sorpresa, que venen cosetes, no?
2: Saps què m'agrada pensar a mi sobre aquest tema? Que s'ha tret el cognom perquè com va tenir aquells merders amb el seu pare. Ella diu que ja s'han perdonat i tot plegat, però a mi m'agrada pensar que ho ha fet perquè no vol que se la relacioni amb ell.
0: Jo a mi pensava que anaves a dir que era en plan... Mira, com que ell escolta el backstage i sap que en parlarem, doncs es treu el cognom per veure què diem.
2: La tenim amagada al costat de Dua Lipa també, sota la taula.
0: Sí, totes són aquí, sota.
2: Miley treu àlbum, es tracta del seu desè àlbum, el desè àlbum de la seva carrera, sortirà el 18 de setembre, és a dir, ja, és d'aquí res això, i es diu Buzz Persuades. A més, Miley ens ha fet un avançament d'aquest àlbum.

0: Sí, digue'm.
1: No t'ho esperava gens, eh?
0: No, però amb el títol Bass Persuades ja pots intuir coses. Serà una cosa fosqueta, jo crec.
1: És un son molt, molt, molt diferent al que estem acostumats de Miley. A més, també va anunciar dos concerts, el 16 i el 18 d'octubre, al Hollywood Bowl, que és un anfiteatre a l'aire lliure situat a Los Angeles. I això, encara que potser d'entrada no t'ho sembli, és una notícia molt grossa, perquè són els seus primers concerts des del 2014.
0: És veritat.
1: Fa dos anys que no feia concerts Miley Cyrus, perquè recordem que ella mateixa havia explicat que té un problema a les cordes vocals i que li resulta impossible fer una gira, perquè bàsicament la seva salut no li permet. No podria aguantar el ritme d'estar cantant cada dues nits o cada setmana.
0: Fer gira, però una cosa, l'avançament que hem sentit, no hem sentit la veu de Miley Cyrus.
1: M'encanta perquè li estem dient Miley Cyrus.
0: Miley, sí, perdó. No, però jo crec que aquí també el que farà serà diferenciar una mica els projectes. Això ho fan els artistes. Sí. Tenen un nom artístic, es fan molt famosos i després volen començar amb noves sonoritats i tal, i es fiquen un altre àlies. Però aquí el tema, Bass Persuades, el títol va sobre el baix. Després, a l'avançament, no sentim la veu de Miley.
1: No.
0: T'imagines que de cop els concerts... Pel tema de les cordes, no, és ella tocant el baix.
1: Listening Party.
0: Ah, no ho sé.
1: M'agradaria, de cop.
0: Un concert on, sí, el fa Miley. Oh, Miley ha tornat, però ha tornat tocant el baix.
1: No ho sabem. De moment, contents perquè ens ha regalat dos concerts.
0: Sí.
1: Però espera, perquè encara hi ha més notícies.
0: Carai, tu.
1: Miley ha dit, voleu novetats? Doncs dues tasses.
0: Toma ja.
1: I aquesta mateixa tarda ha anunciat que demà podrem sentir el primer single del seu nou àlbum.
0: Aquesta de debò que no l'havia vist venir,
1: Demà mateix, pim-pam, ara que estàvem especulant sobre si cantaria o seria només guitarra, doncs demà ho sabrem.
0: Demà ho sabrem.
1: Ho ha anunciat en un vídeo al seu perfil d'Instagram, que és un vídeo que llueix, que serà l'inici del videoclip.
0: Val.
1: I apareix ella caminant pel mig d'una carretera deserta amb una guitarra penjada a l'esquena.
0: Epa.
1: Llavors, quan arriba just davant de la càmera, agafa la guitarra, i quan està a punt de començar a tocar-la, ja passa allò, que es posa la pantalla negra i diu, demà.
0: Imagina't que Miley Cyrus sigui la que toca el baix i ja està, i no canta, no ho sé.
1: Bueno, ja veurem. Molaria bastant. Et compro aquesta teoria.
0: L'hauríem encertada.
1: La cançó es diu també Bass Persuades, igual que l'àlbum,
0: vale.
1: I és la primera cançó de la

0: Thanks.
1: Així doncs, està claríssim que està a punt de començar una nova era musical, sí, amb el nom de Miley, sense el cognom, i és el que dèiem, que jutja una mica per l'estètica de la portada del disc, que és també així com molt fosc, molt fosc, blanc i negre, sí, també hi ha com color vermell molt estrident, l'avançament aquest sonor de la guitarra, que també sona superfosc, i aquest vídeo, una carretera deserta, amb ella caminant, com que predomina el color negre i el gris, doncs serà tot molt fosc, amb baixos, guitarres, i ja, ja veurem.
0: També et diré, la gent, els fans de Miley estan completament bojos, han esgotat, he llegit la prevenda, que ha començat la prevenda d'aquest, del vinil, vaja, vinil signat. Valia $30, no em sembla...
1: Barat.
0: No em sembla... Clar, no sé si només hi ha la cançó de l'avançament, suposo, espero que sigui tot l'àlbum, però en fi, que ho han esgotat, que no el podeu comprar ja, o sigui, la gent té ganes d'escoltar a Miley.
1: És que a més Miley ha fet com, ara ve de fer la pel·lícula aquesta, sí, documental amb Hannah Montana, tothom n'ha parlat molt, és com que tota la gent de la nostra generació ha reconnectat molt amb la nena interior que escoltava Miley, que ara ha evolucionat veient com ella també evoluciona, crec que això li ha jugat molt a favor en general. No sé si ha estat una estratègia de màrqueting, potser ho ha fet genuïnament, no, del documental.
0: I li ha sortit bé, sí,
1: però sí, com sigui, sí, li ha sortit genial. Nosaltres estem preparats per escoltar la nova música de Miley, i qui també està preparada és la Recording Academy.
0: Ah, sí?
1: Perquè @Grammys a Instagram li ha comentat un dels posts dient Activated.
0: Activated.
1: Estamos activos para escucharte, Miley.
0: Ah, sí, en llenguatge reggaeton seria Tamo ready, papi. Sí.
2: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
0: Fem una petita pausa i de seguida us escoltem a la crida. 628-414-029, quina és la vostra feina somiada? I també escoltem avui el nostre doctor Amor, que debuta en aquesta temporada, en Jofre Pijoan. No us ho perdeu.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. Perduts.

0: Era això, el so dels tiets, la seva cançó per aquest estiu del 2026, que mica en mica anem deixant enrere. 6 minutets i 2:15.
1: Tot el que buscava el tenia ben a prop. De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també incorporem a la tertúlia el nostre estimat Jofre Pijoan, el doctor Amor, que avui estrena secció al Backstage.
2: Bueno, estreno. Ja la vaig estrenar l'any passat,
0: estrenes, eh? Estrenes temporada.
2: Sí, el que estreno és una altra cosa, però ja la deixem per més tard, no?
0: Ui.
3: Que malament ha sonat això, Jofre, mare de Déu.
0: T'imagines? No, estreno dents. Pam, no, m'he ficat aquí.
3: Jo no anava per aquí.
2: No, i a més me l'ha fet el Frigola, que ho sàpigues. Que me l'ha fet el Frigola.
3: Ah, val.
0: Les dents no.
3: Tampoc.
0: Vale. En fi, benvingut, Jofre. Ha anat bé l'estiu?
2: Sí, molt bé. Sí. Pensava que m'intentaries pillar amb lo típic de bon dia, benvingut.
3: Benvingut, és veritat.
0: Benvingut, l'he dit, ja està.
2: Sí, tu també, benvingut, Frigola.
0: Moltes gràcies.
2: Portes una hora i mitja aquí, però benvingut.
0: Sí, i tres programes. És el tercer programa, ja.
2: Déu-n'hi-do.
3: Ah, no, el primer va ser curtet.
0: I unes setmanes de l'estiu, també.
2: I encara no esteu malalts, eh?
0: Estem malalts d'aguantar-nos l'un a l'altre, però això ja ens ve de sèrie.
2: Bueno.
0: Escolta'm, avui al WhatsApp estem preguntant quina és la feina somiada de la gent. Tu, a banda d'acabar el Backstage de Flashback, quina era la teva feina somiada?
2: Era un dels meus somnis, sí? Treballar a la ràdio, perquè clar, jo tornava escoltant la ràdio cap a casa, però de primeres, jo tenia algo amb ser policia, eh?
3: Uf.
2: Que diu molt d'aquesta inferioritat meva, capacitat per defensar-me poca, saps? Segurament.
0: Val. Tu volies portar armes a sobre?
2: Sí, tots els policies tenen això a dins, suposo, no?
0: No ho sé.
2: No ho sé, tampoc.
0: No sé què tenen a dins, no vull saber-ho tampoc, però...
2: Però no, he acabat complint el meu somni, eh?
0: Sí?
2: Sí.
0: El de policia?
3: Bueno... Ah. Ojo, que em consta que hi ha cotxes patrulla que escolten el Backstage.
0: Ah, no? Sí, 100%,
2: però no? Però no em dic res contra els policies.
0: Jo dic que no vull saber què tenen a dintre perquè prou problemes deuen tenir.
3: Ah,
0: saps?
3: Sí,
0: vull
3: sí.
0: dir, no.
2: I jo he dit que volia ser policia.
0: Jo, mira, t'he de dir una cosa. Ens vam fer amics d'un grup d'una patrulla que sempre es posava Francesc Macià quan jo feia el Bada Barça,
3: sí?
0: I feien un control sempre que sortíem del Bada Barça, i al final ja comentàvem el partit amb aquella gent. Amb en Jordi Plans, quan sortíem d'aquí a l'estudi, els diumenges normalment a la nit, sempre els trobàvem.
2: Són molta gent de ràdio, la policia.
0: Bueno,
2: sí.
0: Clar,
2: moltes hores al cotxe, són fans de la policia.
3: Heu pujat mai a un cotxe de policia?
0: No.
2: Jo tampoc, a la pandèmia gairebé.
0: He pujat a una moto.
3: Mola molt més una moto de poli.
0: Una moto de policia, t'he de dir, amb 2 anys.
3: Per què?
0: Perquè un amic dels meus pares i del poble és mosso d'esquadra i ens va fer la típica foto amb... Amb la seva filla i jo a la moto. Sí,
3: el petit Frigola de 2 anys cometent crims per allà a Llagostera.
0: El petit Frigola de 2 anys que semblava Mario Casas amb la moto de policia, sí. En fi, anem al WhatsApp, 628-414-029, a veure quins somnis tenia la gent.
4: Hola, guapos.
3: Hola. Hola.
4: Bueno, primer de tot, us he trobat molt a faltar, eh? M'alegro molt que ja torneu a fer el programa.
0: Gràcies, estimada.
4: I referent a lo de la feina, doncs, bueno, jo treballo d'administrativa en un departament de recanvis.
0: Sí.
4: Faig de... Bueno, averiguacions i tal, a veure quins recanvis necessita la gent. Jo vaig estudiar psicologia i la veritat és que a l'empresa on treballo aplico molt la psicologia perquè tothom està taradíssim.
0: Oi.
4: Però la meva feina desitjada i somiada seria ser catadora d'olives, perquè m'encanten les olives i trobo que faria una feina molt ben feta. Vinga, adéu, bon vespre.
3: Adéu.
0: Bon vespre, que original, m'encanta. I a mi catar vins, per exemple, també m'encantaria.
3: Tu aniries borratxo tot el dia?
0: No, jo no els escupiria, com fan molts.
3: Creus que existeix la feina de catador d'olives?
0: No
2: ho
0: sé.
2: Jo sé que existeix la de tastador d'oli d'olives.
0: D'oli, va.
2: Que fan degustació d'oli d'olives.
3: Però és una mica com els catadors de vins, o sigui, has de tenir uns estudis i...
2: Has de saber si rasques, si no rasques.
3: Sí.
2: Tota una indústria.
0: No sé, les olives no, però mira, podria ser la primera catadora d'olives de Catalunya, si és que no existeix.
3: És veritat.
0: Sí. Més.
5: Hola, bon any.
3: Hola.
0: Bon any.
5: Doncs mira.
3: Bona temporada.
5: Em dic Lídia.
0: Hola, Lídia.
5: Jo treballo mecanitzant peça d'automoció, però realment la meva il·lusió hauria sigut poder tenir una granja amb animals tot recollits allà que es poguessin recuperar i després, a més, implementar-ho bueno, amb nois, amb adolescents conflictius o d'adolescents que tenen una sèrie de problemes i haver-los pogut ajudar, no? Però bueno, va quedar amb un somni.
0: Bueno, escolta, mai és tard, eh? Bona nit, estimada. T'he de dir una cosa, que treballa amb peces d'automoció i té l'intermitent posat tota l'estona. Tot l'àudio, eh?
2: O sigui, tot l'àudio, mentre es conduïa...
0: Nosaltres parlem amb una base musical a sota, ella parlava amb la seva base musical, també ens ha volgut imitar, eh?
3: Però això és que és un oient molt fidel, sí, perquè sí. Ha parat el cotxe en un racó, ha posat 100%. Els warnings per poder enviar aquest missatge, cosa que agraïm, 100% que ens envieu missatges, i també que ho feu amb el cotxe aturat i no mentre conduïu.
0: Jofre Pijuan.
2: Jo he de dir que li regalo el de la granja.
0: Ara t'anava a dir, tu parla per experiència, en Jofre.
2: Ella té imaginat allà l'imaginari, lo de granja, escola, amb molts animalets diferents. Això no és una granja. Això no sé què és, però...
0: A casa teva no li dieu granja d'això, eh?
2: No, fa molt greu.
0: Més notes de veu.
6: Bona nit, bonics.
0: Hola.
6: Mireu, la meva feina somiada és ser amic de futbolista.
0: Hola.
6: Sí, això de que et porti a tots els partits...
0: Ah, mira.
6: Que et porti a tots els pips de discoteques, ara que ha passat l'estiu i hem vist a molts jugadors...
0: Oh, i tant.
6: En el VIP d'Ushuaia, netes d'aquestes, eh? Amb els seus amiguets, que et comprin un cotxe, perquè això és molt típic, eh? Que el jugador famós compra el regal típic al seu amic, que és un cotxe. I no un Seat Ibiza de l'any 2001, no. Un senyor carro, un senyor carro. Pues això seria una feina...
3: Doncs mira, justament necessito un cotxe. Si hi ha algun futbolista aquí que vol ser el meu amic, endavant.
2: Jo us he de dir que sóc amic de molts futbolistes.
0: Però futbolistes professionals s'hi dediquen professionalment?
2: Clar, aquest
0: és el tema.
2: Jo també tinc molts amics futbolistes.
3: No. Ens interessen futbolistes professionals, els que corren.
0: Corren i cobren.
3: Corren molt i cobren bé.
0: Bueno, corren poc i cobren molt. Perquè la majoria són així. Doncs, estimat, no sé, digue'ls als teus amics que espavilin, no?
3: Sí.
0: Haver estudiat, doncs al revés, haver jugat molt a futbol al carrer.
3: Això mateix. I 628-414-029, futbolistes de Catalunya.
0: Vinga, va, anem.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: De seguida el Doctor Mort, de seguida en Jofre Pijuan. Abans, una novetat de Flashback, és aquest so positiu de Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: de 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb el doctor Amor, en Jofre Pijoan.
2: I just hope that someday someone would love me.
1: Benvingut al Backstage, Jofre Pijoan.
3: No sabia què dir, però m'havia de posar en sintonia.
1: En sintonia, sí, sí.
4: Imagina't que vas al metge un dia i li dius no, em fa mal el cap i et fa...
1: Bueno, és que...
3: És mig orgasme, realment.
1: El nostre doctor Mora és literalment això.
4: Sí.
3: Sí, sense titulació, per dir-ho d'alguna forma.
1: Una persona que va així, amb aquestes vibes de puto amo.
3: Xuleria!
4: Sí, sí. És que, a més, mira com s'ha assegut. Has dit que comencis
3: perquè
4: la sintonia.
3: Perquè m'ha transmès la bio aquesta. Ja,
4: ha recolzat el braç a la cadira i té la cama com creuada
3: per sota. És que estic per fer la secció Mulleres de Sol, encara que no afecti a l'antena, saps?
1: Li hem aquí donat aquesta sintonia de puto amo i ja s'ho creu, eh?
4: Demà, no dimecres que
3: ve. No podré parar de fer així, eh? Com està molt descansat, saps?
1: Te la penso canviar, eh? Absolutament. T'agrada, però?
3: Sí, m'encanta, jo t'ho he dit abans, eh? Moltes gràcies, Frigola.
1: No.
3: És el primer regal que em fa aquesta empresa.
4: Aquesta és la cosa nova que havia d'estrenar que li havies fet tu, que abans ho hem deixat allà com un missatge confús.
1: Molt bé, Andrea.
4: Que la gent ho entengui.
1: Gràcies per...
3: Jo volia... He de dir, que volia dir i comunicar a l'audiència, que aquest any torno amb energies renovades.
1: Val.
3: Però els volia comunicar també que... Que amb aquesta supèrbia he pujat de grau, crec, ja, saps?
1: Ja no ets doctor?
3: Ja no sóc doctor.
1: Què més ets?
3: Ara sóc el mestre de l'amor. I això té un doble sentit que l'altre, si feu memòria, us en recordareu encara més d'una notícia que us vaig donar entre bambolines. Ho deixarem a dir?
1: Ai, Déu meu, senyor. Però escolta'm una cosa. Clar, jo t'he fet la sintonia aquí.
3: Sí, va bé, continuarem sent el doctor de l'amor.
1: Amb el tema del... Com es diu, d'això?
4: Del cor,
3: sí, i tal. Bueno, tant. Però... Està bé, vull dir, són com sinònims, saps?
1: Val.
3: Vull dir, mestre, sensei...
1: És un mestre tites, ja t'ho dic jo ara.
4: És una mica això, una persona desubicada que es pensa que en sap.
3: Bueno, gent amb oportunitats...
1: Molt bé.
3: Que parla de coses més enllà que del sexe, saps?
4: Molt bé.
1: De què ens portes avui?
3: Mireu, avui, després de tornar de vacances, he decidit que és hora de parlar de la gent que he observat i farem un tipus de parelles segons com han tornat les vacances d'estiu.
1: Val. Oh, vale. És bona, eh?
3: He fet molt anàlisi, eh? Perquè he estat 2 setmanes sense vosaltres abans que vosaltres aquí, que vosaltres també hi éreu, però no tan actius. I he fet això, anàlisis.
1: Però anàlisis de camp. O sigui, has fet un estudi de la gent d'aquí a la feina?
3: Els podeu trobar tots a l'empresa, perfectament.
1: Vale, ja intentarem posar-li nom, també.
3: I abans de res, com sempre, notícies.
1: Seguim amb les notícies amoroses.
3: Seguim amb notícies.
1: Vinga, va. Flashback.
3: De les red flags o banderes vermelles d'una relació o algú, arriben les banderes grogues.
1: Són les de les meduses.
3: Això pot ser que ho hagin robat de la platja, mai millor dit. S'ha de vigilar, igualment. És a dir, bandera vermella, prohibit al bany, ho sap tothom.
4: Sí.
3: Bandera groga, precaució, et pot omplir el mar de llàgrimes.
4: Vale.
3: Aquí al Backstage estem per evitar-ho.
4: Perfecte.
3: Pareu bé l'orella. Segons un reportatge del País, la bandera groga en relacions és un avís que ens invita a observar amb atenció alguns comportaments que es poden convertir en red flags, definitivament.
1: Val, són les típiques pistes que et dona una persona de dir, anem bé per aquí.
3: Les prèvies, correcte.
1: Molt bé.
3: Important, no normalitzar la toxicitat, que serien les red flags, encara que tingui aquella piga perfecta que et vas imaginar que trobaries algun dia, s'han de superar, tot això s'ha de superar.
1: Molt bé.
3: I aquí el País ha catalogat les 4 principals. Banderes grogues.
1: A veure, quines són?
3: Primera, dificultat per expressar emocions o parlar de temes incòmodes.
1: Ostres.
3: És a dir, allargar aquella conversa de què som, o t'estàs pillant, o habitat més de 3 mesos, tenim un problema.
1: Jo tinc un caràcter una mica evitatiu, per tant, potser ja sóc...
3: Bandera groga,
4: ets una bandera groga amb potes, tu.
1: Amb potes, sí.
4: Mira, de moment, una de 4.
3: Una,
4: Anem a veure si acabes companyes
3: a partir de 3 banderes grogues, una bandera vermella.
1: Ah, cada 3 és una vermella.
3: M'ho he inventat jo, però serà així.
1: En el futbol és cada 2, però val.
3: Te n'he donat una de més per si de cas.
1: Ja, merda, sí, 3.
4: Jo vaig apuntant. Val, de moment tens un punt.
1: Sí.
3: Ojo amb la comunicació inconsistent.
1: A veure.
3: És aquella gent que manté els vistos i respon cada 24 hores. I a més, me fa molta ràbia, perquè ho està fent com tothom es pensa que ho pot fer, tothom es pensa que és guapo, i clar, odio la gent que t'està agradant aquella persona i realment ho continues fent, saps? No és el teu moment de fer-ho.
1: Ja.
4: Saps que sumes, no? Aquí també.
1: Aquí sumo bandera vermella directament.
4: Vinga, ja tenim una vermella.
3: És veritat que el Frigola no em contesta ni a mi, al grup de WhatsApp.
1: No,
3: 24 hores el dia següent.
1: Soc un desastre absolut. Què més?
3: Seguim amb una altra. Sou dolents, aquestos de les banderes grogues.
1: Tenia el guió escrit, sou dolents, en Jofre. De debò que no sóc dolent i que no ho faig amb males fer.
3: Vale, diferències al llit.
1: Què?
3: Que ens agrada. De veritat tens aquesta necessitat de posar-m'ho tot pel cul?
1: Ah, Val.
3: Diferència de llit, s'ha de comunicar.
1: Sí.
4: Val.
3: Se sap aquesta... una mica el frigol aquí, no?
1: Sí, bueno, clar, perquè no tinc ningú... Que...
4: O sigui, en l'àmbit sexual no sé, però sé que és una persona molt exigent amb el llit. De fet, ho vam estar comentant ahir. Que no es pot entrar al seu llit amb mitjons, no es pot entrar al seu llit amb roba de carrer, no pots dormir amb ell i apropar-te molt a la seva cara.
1: Tens
4: no
1: ganes de donar-me una bandera groga,
3: estàs
1: oi?
3: Destruint, doncs, sí, va, no li dones aquesta, aguanta, sí, aguanta sí, l'última. Sí. No, que l'has expulsat ja, ja és bandera vermella ara. Jo ja. Li trec. Pel poder que tinc com a mestre de l'amor...
1: No, però ja en tenia... O sigui, la dels WhatsApps, la dels WhatsApps és vermella 100%.
3: Vale.
1: No és ni groga, ja t'ho dic jo, això.
3: Ojo aquesta.
1: Què?
3: Dificultat per assumir responsabilitats quan sorgeix un problema.
1: Val.
3: Sí? Val?
1: No. Sí, però aquí jo crec que no. Aquí jo sóc bastant resolutiu.
3: Sí, ets allò de demanar perdó, fas facilitat, sisplau, gràcies...
1: Educat, sí.
3: Pots dissimular aquesta, que... aquesta bandera?
1: No, jo crec que aquesta sí, que aquesta la salvo.
4: Aquesta la salva, sí, sí, sí.
1: Ah, però soc verd en una de quatre, de les que has dit.
3: Llavors, per finalitzar amb això de les banderes grogues, sí. S'ha de dir que això dura els primers 3-4 mesos, vale?
1: A mi em dura de 30 anys,
3: eh? Vale. Llavors, ets una bandera groga amb potes, eh?
1: Sí, sí.
3: La cosa és, les grogues es poden convertir en verdes o vermelles.
1: Val.
3: I depenen de com evolucionen.
1: Ah, clar.
3: És a dir, són grogues durant 3 mesos de proves.
1: Com els Pokémon, que sempre depèn de com evolucionen.
3: Correcte.
1: Sí.
3: Llavors, si es converteix en patró, a la calle.
1: Vale.
3: Si no, bandera verda i cap a dins. Triomfa l'amor.
1: Què vols dir?
4: No, que encara tens temps d'anar a la RECU del setembre i convertir-la en verda.
1: Clar, però llavors, per recuperar tot això, si he estat 30 anys amb aquestes banderes grogues, perquè es converteixin en verdes i no en vermelles, he d'estar al doble. O sigui, 60 anys...
4: No et pots donar per vençut tan ràpid.
1: No, no, ja. Anem a la segona notícia, va. Flashback.
3: Les parelles més joves ja veuen les mascotes com a membres de la família.
1: I li parlen així...
3: Correcte.
4: Això és veritat.
3: Clar, el teu fill, el tercer cop que t'ha dit 6-7 o bro, t'ha fet ganes d'acariciar-lo amb molta força, no? Per això, millor un gos, vale?
1: Ganes d'acariciar-lo amb molta força.
3: Seria això, millor un gos, per acariciar un gos. Anem a les dades, perquè s'ha fet una enquesta de l'asseguradora MetLife a més de 1.000 propietaris de mascotes nord-americans,
1: val,
3: que va descobrir que el 65% s'identifiquen com el pare o la mare de la seva mascota en lloc del seu propietari.
1: Mm-hmm.
3: Ojo, la dada.
1: Bueno, que cadascú que tingui els fetichismes que vulgui. No?
4: A mi em sembla maco.
1: Sí, molt, molt.
3: S'ha de vigilar perquè el gos ja té llit, té cites al metge, té pastís d'aniversari i fins i tot li plegues els pèls que després critiques a la teva dona, normalment.
1: A la parella, 100%. I probablement el gos menja millor que els dos de la parella.
3: Absolutament.
4: Això passa a vegades. Sí, sí.
3: Ojo l'estudi perquè diu que això passa perquè es recreen, el que ha dit Belfrigola, els mateixos patrons que la criança, en els nens i en els gossos. Què passa? Llenguatge infantil, treure-li les coses de la boca que és evident que el poden matar... Sí,
1: li fas el picot aquell als morros, eh?
3: I a més el pots pegar i no et denuncien.
1: No, Jofre!
4: Home, no, per favor.
3: Bueno, jo he dit en el context del gos, eh?
4: És que els gossos
1: no se'ls
4: ha de pagar.
1: No se'ls ha de pagar.
3: Però els gossos no són persones, estem d'acord amb això?
1: Sí, sí.
3: Vale.
1: Estem d'acord, però no els peguis, hosti.
3: Vale. Ojo la cosa.
1: Què?
3: Silenci i l'esperat.
1: Sortim del jardí, per favor.
3: Tot i això, tot no està perdut, perquè la majoria d'aquestes persones diuen que el gos només és la primera prova per la paternitat. Llavors, vindran nens, segurament.
1: Fan primer la prova amb el gos i diuen, mira, si no ens matem criant el gos, doncs podem tenir una criatura, no?
3: Jo, com a mestre sensei de l'amor...
1: Ai, merda de Déu, senyor, és que s'ha flipat. Amb aquesta sintonia s'ha flipat.
3: He de dir que ho haurem de veure, perquè dels nens us encanseu ben fàcil,
1: val,
3: però de fer el gosset no us encanseu.
1: Això mai, clar que no. Anda, que no. Va, que de seguida el nostre mestre Tites de l'amor ens explica quins tipus de parella ha detectat ell tornant de vacances. No us ho perdeu.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Abans del Doctor Amor, arriben Katsai amb nova cançó que ha entrat a la llista. És aquesta, que es diu Animal.

0: Des de la posició 40 de la llista, Cat Sai, després de Gabriela, ens presenten aquesta Animal al backstage de Flashback.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I el doctor Amor.
3: I just hope that someday someone would love me.
0: És que ja es posa...
4: Vull dir una cosa, vull dir una cosa.
0: Digues.
4: Pot ser que la veueta del principi digui... Benvingut, Jofre, a veure si enamores amb algú?
0: No.
4: Què diu, què diu? No diu això?
0: Diu, I hope someday someone would love me.
4: Bueno, algo semblant.
0: Diu això.
5: És que tant de bo tots els oients poguessin veure el Jofre, perquè fins i tot quan parla mou el cap així.
0: No, perquè ara ja es posa el raspaller de la cadira, es posa amb el colze a sobre i ara s'ha fotut unes ulleres
4: però,
0: de sol, la mare que el va parir.
4: Us he de dir que la sintonia... És com que no m'he trebat cap vegada en tota la primera part, eh?
0: Bueno, clar, però
4: la xuleria està com dins de la meva veu.
0: Això et dona flow.
5: Yeah.
0: O sigui, això et porta... Mira, és que a més sona la...
4: És com que estic viu, saps?
5: Sembla bueno. Una mica com, saps, a les comèdies, quan hi ha el típic home de 40-50 anys divorciat que intenta lligar en una discoteca.
0: Tu doncs... creus que et dona aquestes
4: vibes?
5: El Jofre llueix així ara mateix.
0: Amb les ulleres de sol aquestes.
5: Sí, personatge de comèdia.
4: No, jo tinc cabell.
5: Això és cert, això és cert.
4: Vale, prou.
0: Què ens portes avui?
4: Avui, tipus de parelles tornant de vacances, si més no, els que més ràbia m'han fet.
0: Vinga, va, anem-hi.
5: Parella, la vuelta al cole.
4: Parella amb personetes amb molta aura al seu càrrec i amb una data marcada al calendari. Ni 6 ni 7. 8 de setembre, llibertat.
0: 8.
4: Comença el col el 8 de setembre.
0: És veritat, això.
4: Les famílies no se'n recorden, però els nens sí.
0: I aquestes famílies no són de les que tenen gossos. Potser també.
4: Bueno, jo no els hi desitjo.
0: Però tenen criatures.
5: Ojo, que hi ha gossos que van a la guarderia, eh?
0: Sí, bueno. Aprendre a donar la puteta i a fer el 6-7 al gos. Eh?
4: Ojo, perquè les parelles la vuelta al cole us los trobareu a... l'Abacus.
0: És veritat, és
4: tots
0: veritat.
4: Tots refugiats, on passen les hores amb els fills perquè normalitzin que poden llegir més coses que els subtítols dels vídeos de TikTok.
0: Sí.
4: Està bé saber que existeixen els llibres. Sobretot, homes que aneu a l'Abacus. Vigileu amb els comentaris com... Segur que no li vols preguntar a la dependenta mentre l'assenyales?
0: No, per favor.
4: Clar, això a la teva dona li podrà fer molta ràbia que ho facis, saps?
0: És que a més, la típica, a mi em fa molta ràbia la gent que assenyala.
4: Sí. No, però...
0: No, és com, per favor.
5: És com de mala educació.
4: Ja, hem d'aprendre a assenyalar amb la mirada, saps com...
0: Intentar dissimular. Jo, sí. A mi tinc una mica de cosa que la gent em vegi fent històries d'aquestes. No sé que no estàs fent cap mal a ningú, però és com... Se'm fa ràbia. No?
5: Tu tens unes manies més estranyes.
0: No, però jo assenyalo aquí a la ràdio per donar-vos pas, per exemple, per xerrar o així, però sí. No ens veu ningú. Assenyalar en públic és com de mala educació, no trobeu?
5: Sí, sí,
4: és molt de poble.
0: Bueno.
4: Anem al mestre, al consell del mestre, també.
0: Ah, és que hi ha consell.
4: Va, un consell per cada parella.
0: Cada parella té un consell
4: sí.
0: Del mestre. I a més té apuntat el consell del mestre.
5: Subratllat, eh?
4: És que com que volia que m'ho repetíssiu molt, saps, avui?
0: Molt bé, aviam, espera't, que et posaré una cosa pel consell del mestre. Digues el consell i després la poso.
4: Abans que us funin els vostres fills per ser boomers outdated, jo tampoc he entès què he dit.
0: Outdated.
4: Haver adoptat un gos.
0: Molt bé.
4: I ja està. Ho has dit tu, Frigola, vull dir...
0: A mi no calia ser mestre per saber aquest consell.
4: A poc a poc, Frigola, vaig escalfant.
0: No, però si te l'he dit jo... Bé, en fi,
5: és com igual. Els cinturons de taekwondo, no? Ell ara ha agafat el cinturó de mestre, no està adaptat i és com que s'ha de posar en el paper.
0: Mica en mica, sí,
4: necessito
0: sí.
4: Necessito agafar ritme, ara.
0: Però ara mateix té unes sintonies de cinturó negre, el tio,
5: sí.
0: Eh?
5: Sí.
0: Segon consell. Love is in the air,
5: everywhere I look around. Quina és la parella serà perquè t'hi amo?
0: Hòstia, nano, la parella serà perquè t'hi amo. Digues, digues.
4: Sí, i entren totes aquelles parelles que aquest any tenen una boda, es casen ells mateixos o hauran d'aguantar les explicacions d'algú que ha anat a una boda mentre dinen.
0: Va, per favor.
4: És a dir, tothom.
0: Quina mandra. Quina mandra, nano.
4: Llavors, casar-se està molt de moda.
0: Sí.
4: I jo ja he guanyat 2 quilos només de veure-ho per stories, vale?
5: Un moment, és que tenim companys de feina que es casen.
4: Sí.
5: I el Jofre ja ha dit que aquesta secció està inspirada en companys de feina.
4: Pot ser, pot ser.
5: No
4: pot
5: direm
4: ser.
5: Noms, però jo ja vaig pensant.
4: Voleu el consell del mestre?
5: Sí, va.
0: Per favor.
4: Mira, Andrea, t'encantarà. Perquè el meu consell és que bloquegeu preventivament a tothom que ja visqui en parella o que hagi visitat algun país asiàtic l'últim any. Esteu fent això?
0: Instagram, bloqueja l'Andrea Romera.
4: Sí, sí. És l'Andrea, aquesta persona, no passa res.
5: Jo no em casaré, ni aquest any ni el que ve ni l'altre, no patim.
4: Bueno, ja ho veurem.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem. Tercer tipus de parella, va. Love is in the air,
5: Parella, aquest any sí.
4: Aquest any sí, companys. Relacions que han començat els propòsits d'any quan toca realment, és a dir, després de les vacances d'estiu i no esperar-nos al gener.
0: Ets dels del setembre, tu?
4: Jo sóc del setembre.
0: Molt bé.
5: Jo també.
4: Ja veurem si arribo a final d'any, però aquest any sí al batch cooking, perquè no tinc temps de cuinar, perquè treballo, però ja. Sí al batch cooking.
0: Uh-huh.
4: Aquest any sí al repte de córrer 10 quilòmetres ràpidets, perquè no tinc temps de preparar una marató.
0: Val.
4: Llavors, sí a tot, de moment.
0: Carai, estàs a tope, Jofre.
5: He de dir que els tàpers del Jofre han millorat notablement, respecte a la temporada
0: sí?
5: passada.
0: Sí,
4: estic
0: sí.
4: molt enamorat de la secció de congelats d'un supermercat molt considerat.
0: Que té una cua, la sirena.
4: Un altre molt semblant.
0: Ah, val. Hòstia, no sabia que t'estaves corrent els tàpers, enhorabona, tio.
4: Bueno, congelats i pollastre.
5: Val. Enhorabona.
0: Bueno, clar. Sí,
4: és un canvi.
0: Venia amb un gazpacho, un bric de gazpacho, una llauna de tonyina i uns palitos i deia, mira, el meu dinar... Sí.
4: Barreja d'aliments, que li dic jo.
5: Ja, feia patir una mica. Sí. I jo... quin és el consell del mestre per a aquestes parelles?
4: Mireu, per les parelles aquest any sí, si sabeu quants mesos teniu generats d'atur, és el moment de deixar-ho.
0: No, per favor.
4: Fins i tot la feina. Sí, perquè la gent que sap que, hòstia, he treballat 3 anys i tinc 12 mesos, aquesta gent necessita un canvi.
0: Val, molt bé.
4: Jo no sóc d'aquesta gent. Llavors, la constància, sobretot, penseu-hi, està sobrevalorada i més a la feina, que és sinònim d'esclavitud.
0: Molt bé, Jofre. Això no sé si era consell o reivindicació.
4: No ho sé.
5: Semblava com una indirecta, sí, no? Sé.
0: Potser també estava parlant algú de la feina.
4: No, consells i directrius.
0: Vinga, va. No, si ara també serà el CEO de l'amor.
4: Sí, sí.
0: Quart consell, quart tipus de parella.
5: La parella massa contenta.
4: Sí, sí, ara flipareu, però sí, hi ha gent que ha tornat a treballar contenta, que ja m'han dit, ja tenia ganes de veure't.
5: Vols dir que t'ho ha dit algú, això? T'ho estàs inventant.
4: T'ho juro que m'han vingut i m'han fet dos cops a l'esquena certa gent de l'empresa i m'ho ha dit. Jo he pensat, aquesta gent només poden ser tres tipus de persones.
0: Vinga.
4: Tenen molts dies de teletreball,
0: sí.
4: Són psicòpates,
0: val.
4: O que facin una feina que realment ja fa la IA al 100% i per tant ja no fan res.
0: Val.
4: Vale?
0: Sí.
4: Estem allí, vull dir...
5: Val.
4: A més, m'ho han restregat molt per la cara, que tenien ganes de treballar, vull dir... Així diuen, és que ja tinc una rutina, ara, saps?
0: Ah, també pot ser que durant l'estiu no hagin cardat l'ou, que això també està molt bé.
4: Però jo penso, aquesta gent no té somnis més enllà de l'empresa?
0: Bueno...
4: Els han enganyat directament, com
0: no.
4: a nosaltres?
0: Però potser gent que li ha passat a la seva feina, Jofre. A mi també m'anirà de gust una mica de rutina i de tornar a treballar,
4: A mi el que més m'agrada de la meva feina és fer aquesta secció, companys.
5: Oh. I quin és el consell del mestre per a aquestes parelles?
4: Aproximeu-vos amb aquesta persona, imagineu-vos sent aquesta persona, projecteu aquesta persona... Ah, sí, recordeu-ho. El seu càrrec normalment hi posa cap de departament. Sí, això passa a totes les empreses, crec,
0: Sí, són els que sempre volen tornar a treballar, clar, sí, sí. Cinquè tipus de parella.
5: La parella, ara per fi farem coses.
0: Ai.
4: Ojo, parella recent jubiladets, que aquest estiu van dir moltes vegades aquest és l'últim eclipsi que veurem.
0: D'hosti.
4: Vale? Normalment conviuen algú que tenia ganes de jubilar-se i algú que s'ha pres molt malament la jubilació perquè cobrava molts diners i es passava el dia enviant correus a tècnica perquè el ratolí no li funcionava. Vale?
5: S'està posant
0: molt específic això.
4: Sí, és això. Ell no sabia que tenia el ratolí descarregat, vale? Però
0: Val.
4: És aquesta persona.
0: A més, ell... No sé.
5: Vols dir el nom?
4: No, cadascú que s'ho prengui com vulgui.
0: Val, molt bé.
5: Quin és el consell del mestre de l'amor?
4: Mira, jo els diria que els convertiu directament en astroturistes. Us necessitem molts anys vius, ja teniu canalla. S'han de pagar les hipoteques que nosaltres no podrem pagar. Aviat, ja s'han jubilat. No estic parlant pels meus pares, que no es noti. Jo ja els he agafat cadires a Ceuta pel següent eclipsi.
0: No, per favor, jo. Vinga, i el sisè i l'últim tipus de parella.
5: La parella hipoteca Dream.
0: Ai.
4: Mireu, aquest frigola potser te toca una miqueta de prop.
0: Ahà. Per edat?
4: A mi també em va tocant, ja. Bueno, per edat, a mi també em va tocant, ja. Vull dir, és la franja aquesta dels 25 als 30.
0: Sí.
4: Però són la gent que realment ha fet el pas, frigola, s'han atrevit. Han renunciat al seu somni laboral a Barcelona per complir el seu somni immobiliari a un poble de Lleida. I ara, aquests joves d'entre 18 i 45 anys, entre som tu, jo i l'Andrea, ara tenen 250 metres quadrats construïbles i un pati de 4 hectàrees a Lleida. Vale?
0: És la gran pregunta.
4: Sí?
0: No?
5: Parleu per vosaltres, Jo em sap greu, gent de Lleida, però a mi no em ve de gust.
0: No, a mi tampoc, però Llagostera sí, per exemple.
4: No voleu, no voleu convertir els vostres caps de setmana en fer fotos al ChatGPT i dir-li com quedaria esta habitació? No? No voleu ser aquesta persona?
0: Sí, sí, clar que sí, però ara mateix em queda molt lluny, això, Jofre.
5: A mi també, el tema de comprar qualsevol cosa, estem fotuts.
4: Tinc un consell per vosaltres per acabar.
5: Vinga, a veure, va, mestre. Favor.
4: Mireu, deixeu de comparar-vos, companys del backstage. Cadascú va al seu ritme. Ritme econòmic, suposo.
0: Sí.
5: Vale.
4: Deixeu d'escoltar podcasts com el Tengo un plan i la fórmula de l'èxito.
0: Vale.
4: Perquè aquí ni pla ni fórmula de l'èxit. Jo m'agafo al vostre lema, eh?
0: Què?
4: Tot ho farem.
0: No, és tot anirà bé, o no. I ara mateix...
4: Tot ho farem.
0: Era, però
4: que,
0: ja no.
4: Que ho somiava, que tot doncs, ho faríem.
0: Doncs mira, ho somiaves i no ho acabarem fent, ja ho veuràs, tio. Sí, sí. No, ja veiem que no anirà bé i nosaltres l'única fórmula que ens podem agafar és la fórmula de fer-te cas o no.
4: Heu renunciat al somni immobiliari?
5: Jo ho he explicat abans, que me'n vaig a viure fora de Barcelona.
4: Sí. A viure.
5: A viure.
4: A la propietat d'algú altre.
5: No, bueno, de lloguer, Jofre.
0: Ja veurem,
5: sí,
0: la compra, Jofre. No ens vulguis aquests mals, tio. Però els mal de caps tenim? Com per ara fer-nos pensar si hem de comprar o no comprar.
5: No, jo no és que hagi o no hagi, és que no puc.
0: No podem, no podem.
5: Bàsicament.
0: La cosa està molt mala, que diuen, Jofre. Gràcies una setmana més. La setmana que ve vine una mica menys pujadet, porfa.
4: Sí, ho farem.
0: Vale? El puto amo. Vinga, gràcies, Jofre.
5: Adiós. Cada dia, quan es fa de nit...

0: Sou al backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I en Jofre Pijuan, les 10 en punt del vespre, sou al backstage de Flashback i, com us hem dit, aquesta temporada no parem. Ah, no sé, ho recordarem cada setmana de la temporada? Aquesta és una secció nova d'aquesta temporada.
2: Només la primera setmana, no?
1: Sí?
2: Clar.
1: No. Clar, però hi haurà gent que s'anirà incorporant a mesura que arribin als col·les...
3: Jo crec que fins a l'11 de setembre ho he de fer.
1: O fins al 24. Després de la... La temporada es considera com molt començada després de la Mercè, Andrea. Ja,
2: i la gent, els fidels, els dies que porten des del primer dia, estaran farts i diran, ja ho sé, ho has dit tres vegades.
1: Hauran d'escoltar dos segons que durem dient secció nova. Ja està.
2: Mira, ara en portem més de dos.
1: Doncs, en fi, estrenem secció al backstage de Flashback, una secció en la qual farem un concurs d'onomatopeies, d'acord? És que ens hem posat complicat, amb l'Andrea hem estat practicant tota la tarda a la redacció per dir la paraula onomatopeia.
3: Jo us he escoltat, eh?
1: El problema a mi em ve quan he de dir una onomatopeia.
3: Uf, sí. Molt bé, eh?
1: Una, Miguel d'un amb uno, saps? És una mica...
2: Una onomatopeia.
1: Exacte.
3: Una onomatopeia.
1: Clar, tu no tens el problema, onomatopeia.
3: Perquè jo parlo i escric bé a la vegada.
1: Bueno, mira, és real així.
2: Sí.
1: El que farem, bàsicament, és triar una onomatopeia i hem buscat tres cançons molt representatives d'aquesta onomatopeia. Llavors, haureu de decidir vosaltres. Triarem aquí la taula, però també a través del WhatsApp, 628-414-029. Us posem aquestes tres cançons i heu de dir en quina... La onomatopeia és més clara, més significativa, o potser quina cançó és més bona directament i ja
2: Podríem
1: està.
2: Fer també un xupito cada cop que dius onomatopeia.
1: Vinga, acabaries molt taja, eh? Podem fer-la els dijous, aquesta secció,
2: vinga.
1: I els universitaris que s'ho passin bé.
2: Molt bé.
1: Va, hem estat dos minuts per explicar la secció. Primera onomatopeia de la temporada és La La La.
2: Vinga.
1: Val? En farem més, però ara de moment hem triat tres cançons. La primera és I Will Survive

0: La versió original de Gloria Gaynor no deia la la la, però en aquesta versió sí que se'l va sentint de fons. I ara també ve tot el break de la cançó, ve la parada, i aquí és quan la posem al Vaparitour, que la gent comença a tornar-se boja i dius, va, agafa't una amb l'altra i fas com el Paquito Chocolatero. Mira, mira, això.
1: Deixa-ho.
2: Ui!
0: Cotxes ara accelerant, ara, per Catalunya i Andorra, eh? En fi, aquesta és la primera. I Will Survive, la, la, la. Sí, hem posat cançons històriques, cançons molt mítiques, bastant allunyades del pop que estem escoltant últimament a Flashback. Mira, mira, lo, lo, lo. Segona cançó per la qual podeu votar, recordeu, 628-414-029, 8 Touch of Class. Aquesta es diu Around the World, la, la, la, la, la.

0: Quin rotllo, eh?
1: Molt trance, eh?
0: Quin rotllo que tenen aquestes cançons.
2: Aquesta és més suau.
0: Jo sempre havia dit que les onomatopeies les posaven els artistes a les cançons perquè no sabien què omplir. Moltes vegades en un artista... En un...
1: Ho crec.
0: Sí, o sigui, a l'Aitana, per exemple, moltes vegades li arriba la cançó dels seus productors o de qui sigui. Ella potser sí que ha dit alguna frase o s'ha inspirat en alguna cosa i ha fet la melodia, el que sigui, no? Però moltes vegades... Artistes, ho hem explicat aquí al backstage, també una cançó que era per un, que després acaba sent per l'altre. T'arriba com a lletrista i tu l'has d'omplir. I l'acabes omplint amb la-la-la. És en plan, tios, teníeu zero ganes de treballar.
1: La melodia i els hi falta la lletra.
0: Exacte.
1: I els hi queda bé això.
0: Però això queda bé i crec que és una cosa també que enganxa molt, no? Fins i tot porten el la-la-la, aquestes dues cançons que hem escoltat, al títol. Segona per la qual podeu votar, Around the World, la-la-la, eh? I per últim, Kylie Minogue, aquesta també és molt mítica, eh? Can't get you out of my head.

0: Està molt difícil la cosa. Teniu el WhatsApp obert per votar, si voleu, 628-414-029. I Will Survive, La La La. Around the World, La La La La La La. O Can't Get You Out of My Head. Què nois d'aquí la taula?
1: Són cançons, les dues últimes sobretot, que mon pare podria dir, anem a fer uns bailoteos.
0: I fent el amb els dits, ficant la samba. Sí.
1: Allí.
2: És que està amb aquesta energia boomer avui el Jofre una mica,
1: Sí, algo ja, M'hi heu portat vosaltres, eh?
0: Sí. Què diem aquí la taula, Andrea? Per tu, quina és la teva preferida?
2: Per mi, 100%, és Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
0: Aquesta, eh?
2: És boníssima, aquesta cançó. No hi ha un la-la-la més icònic. És el millor la-la-la de la història, probablement.
0: Saps una cosa? Aquesta cançó no porta el la-la-la al títol.
2: És veritat.
0: Jofre, per tu quina és?
1: Jo em quedo Around the World.
0: Sí, eh?
1: Perquè crec que és més meme, fins i tot, saps?
0: Està molat, aquesta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. La-la-la-la-la. Increïble.
0: Per mi aquesta és... Està al top dels la-la-las.
2: Aquesta, eh?
1: Tornareu a fer la-la-las, perquè és molt típic.
0: Sí, 100%. I després podem anar fent finals de la-la-las i tot, com el Cançons League, no? Però per mi, dels tres, el més icònic és aquest. Perquè el sents i ja saps quina cançó és, una mica. Fixeu-vos que hem tallat la cançó aquí. La tornada és això. Quan canta no és important.
2: És el la-la-la més icònic. Els altres la-la-las estan molt bé, però aquest, per mi, és el la-la-la més icònic de la indústria de la música, et diria, fins i tot.
1: I ho diu Kylie Minogue. No me la puc treure del cap, eh? Ho diu
0: tal qual, tal qual, sí. Què el WhatsApp, Andrea? Què diu la gent?
2: Doncs hi ha empat al WhatsApp. Voten o I Will Survive o Around the World, però ningú vota Kylie Minogue.
0: No està votant ningú a Kylie Minogue?
2: No, em sap greu. Estan
1: criteri,
2: en tota nostra,
1: criteri, com jo.
0: Sí, com en Jofre i també amb I Will Survive, aquesta que els ha molat molt, que l'hem deixat també molta estona.

0: En fi, gràcies, Jofre Pijuan, eh?
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi una vegada més.
0: No, home, no. I podeu seguir votant, si voleu, 628-414-029. Ja arribaran més seccions d'aquestes, arribaran nananàs i arribaran altres onomatopeies.
2: Dile. Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Ara que arriba el Backstage a Flashback és Bruno Mars. Obrim el The Romantic amb aquesta novetat que es diu On My Soul. Sona el Backstage a Flashback. Benvinguts i benvingudes. Si us acabeu d'incorporar, ja veieu que això és una festa.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash i Ice Cream al costat de 31 Fam ho van rebentar l'acústica de Figueres amb aquesta cançó que es diu Dora i Akis.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits!
2: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minutets d'un quart d'11 de la nit sobre el Backstage de Flashback i obrim aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica el que és la programació habitual de la ràdio del Backstage de Flashback. I avui no haurien de ser cançons de fa uns anys, haurien de ser cançons actuals.
4: Per què?
1: Perquè ja veureu que n'hi ha moltes que són de fa uns anys, però el motiu de la playlist d'avui és que TikTok ha presentat una llista amb les cançons més top aquest estiu als Estats Units, les cançons que més s'han escoltat als Estats Units a TikTok.
4: És que últimament està passant això amb les llistes de cançons més escoltades a Spotify, també al top 50, al top 100. Són cançons majoritàriament antigues. Tenim a Justin Bieber amb Viuriana Beat, ara Dolly Parton també, després de la seva mort, sí. Doncs també molta gent està escoltant la seva música. Però és això, estem tirant últimament de cançons antigues.
1: Jo crec que això també ens ho hauríem de prendre una mica com a... Com a reflexió, no? És a dir, les noves generacions estan descobrint també que hi ha artistes que van ser boníssims, però també potser la indústria de dir, ostres, la gent s'està anant a les cançons antigues, no sé per què, si és que es tornen a posar de moda, o potser perquè realment eren molt bones i la música que s'està traient últimament no és tan bona, no ho sé. Però ja veureu que de la llista de les cançons més escoltades a TikTok aquest estiu, només la cinquena del top 5, la cinquena, es va treure aquest 2025. És de Baby Chief Doid i és aquesta que es diu Gero Love Story.

0: entenem que si aquesta és la música que es treu als Estats Units el 2026, la gent vagi a escoltar música d'altres anys.
1: M'ha horroritzat, no? Aquesta cançó, em sap greu.
0: Vivi, sí. Chief Dog. Us he de dir això, eh? És als Estats Units, no ho prenguem tampoc com a referència, però sí que suposo que el Baby aquest deu ser el tall que es posa a TikTok. Jo no l'he vist. No m'ha sortit massa.
1: No, a mi tampoc. No ho prenem com a referència, perquè és als Estats Units, però sí que és cert que els Estats Units té una de les indústries musicals més potents del món, eh? O sigui, que estan allà.
0: Estan allà i potser no són tan allà, si és que això és el que s'està traient. En fi, quarta posició d'aquest rànquing de les cançons més escoltades i més doncs posades en els TikToks als Estats Units aquest estiu. És de Malcolm Todd, aquesta la vam recomanar, una cançó que va sortir el 2024 i que es diu Earrings.

0: A mi aquesta part m'agrada molt, la del principi tinc una mica més de dubtes i també tinc dubtes de com la defensaria en directe. Perquè no para de cantar tota l'estona, va fent així, jo no sé si pot respirar perquè aquest noi no calla mai i es va estrenent. Potser sí que pot respirar, mira, al final.
1: Mira, si ho has fet tu, que no sí. saps cantar.
0: Ja, i que no sé respirar.
1: Ho has fet molt bé, trobo.
0: No, realment.
1: Hauries d'animar més a cantar.
0: Sí, home, sí, això és una recitació, és un poema.
1: Ara ens posarem exquisits,
0: de... Sí. En fi, mal com tot, una cançó que pots penjar-te la medalleta perquè la vam recomanar aquí al backstage de Flashback.
1: Últimament ho estem fent molt, això,
0: sí,
1: de recomanar cançons que després acaben arribant al número 1,
0: que
1: acaben
0: èxits.
1: Sonant a Flashback.
0: Sí, sí. Tercera posició de les més escoltades a TikTok aquest any als Estats Units, aquest estiu, de fet. És del 1991.
1: Hosti.
0: Lenny Kravitz amb It Ain't Over Till It's Over. Aquesta.

0: veure, és que tu em compares aquest temacle de Lenny Kravitz del, 2000, del 91 amb això. Que ha sortit aquest 2026 i què voleu que us digui? Vull dir, normal que la gent se'n vagi anys enrere a escoltar la, les cançons de fa aquests anys.
1: Sí, és sí. Bastant desastrós. Aquesta cançó que quan va sortir el 91 segurament sí. No s'imaginava que arribaria una cosa que es diu TikTok, que és una xarxa no, social, i que acabaria fent-se viral allà al cap de 30 anys.
0: Aquesta me la imagino també gent o conduint i traient la mà per la finestreta, sí. O gent caminant en un moment així molt cinematogràfic, no? Tot feliç pel carrer.
1: De cop cau una flor del cel.
0: Has aconseguit comprar-te un pis, per exemple, i vas caminant així, saps el que dèiem? En fi. Més cançons, el top 2, la segona més escoltada als Estats Units aquest estiu. El TikTok és de Mac Miller i Ty Dolla $ign. Aquesta fa 10 anys que va sortir, però és com si fos d'aquest 2026, eh? Es diu Cinderella.

0: És ben bé que el TikTok està donant segones vides a moltes cançons, sí, o fins i tot una primera vida. Cançons que havien sortit, que no havien fet res en la seva estrena, que no s'havien viralitzat, que no havien estat un fenomen i que al final, doncs mira, acaben sonant a tot arreu i també a les ràdios gràcies al TikTok.
1: Mac Miller, que per cert va ser parella d'Ariana Grande,
0: sí,
1: van estar sortint un temps, ho van acabar deixant perquè ell tenia problemes d'addiccions i perquè la relació al final no funcionava. I es diu, diuen els rumors, que quan va morir Mac Miller tenia com 20 trucades perdudes d'Ariana Grande.
0: Hola!
1: Això és un rumor que, evidentment, jo no he vist al mòbil de Mac Miller.
0: No ho sabia, això, jo.
1: Però és una cosa que corre per xarxa i que s'ha dit sempre.
0: En fi, una cançó de 8 minuts.
1: Hosti.
0: Sí, sí. Vull dir, es van quedar a gust amb aquest Cinderella. I també em fa molta gràcia, no?, com a artista, dir, hòstia, faig una peça musical xulíssima, inspirant-me en Queen, per exemple, no?, que feien aquelles cançons tan llargues, 8 minutacos de cançó, no sé què, no sé quantos, i de cop, una cançó que es torna a fer famosa per escoltar-se 15 segons al TikTok.
1: 100%.
0: Vull dir, és literal això, eh?
1: Que et penses que, ai, sí, conec aquesta cançó, però la cançó potser canvia moltíssim.
0: Ja us diré, d'aquí una estona hi ha com un tall i és una altra cançó completament diferent.
1: És
0: com acte 1 i acte 2, com al teatre, doncs una mica això.
1: Això es va posar molt de moda durant un temps.
0: Sí, sí, sí, doncs aquesta cançó té com dues parts. En fi, anem a la número 1.
1: Què?
0: Aquesta és boníssima, aquesta ens ha arribat aquí. Any 2010, també anem molt enrere.
1: Sí.
0: Katy Perry amb The One That Got Away.
1: Home!

0: aquesta que sentíeu de fons, una Katy Perry amb la veu doblada, era Andrea Romera cantant i gaudint aquest temacle, eh?
1: Ara has trencat la màgia. Jo sé que la gent m'ha confós amb Katy Perry i he pensat, ui, en quin moment ha entrat Katy Perry a l'estudi si no l'hem sentit en tota estona?
0: Doncs mira, aquesta és la més escoltada al TikTok als Estats Units aquest estiu i l'escoltem també al backstage de Flashback. Katy Perry amb The One That Got Away.

0: Entra al top 10 de la llista UGEL i aquesta que es diu Moving to the Sun al backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passant 5 minuts de 11:45 de la nit i com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback.
2: Avui parlem d'un artista que és molt Flashback,
0: sí,
2: però volem recomanar una cançó que no sona a Flashback.
0: Ah, mira,
2: llavors, anem per passos.
0: Estàs fent pressió a la gent de Flashback perquè posem aquesta cançó d'aquest artista?
2: Una miqueta sí, la reunió aquesta setmana potser la proposo, si et sembla bé. A veure, parlem d'Olivia Rodrigo.
0: Home...

0: La teva amiga, eh?
1: És que ara, com que li tinc carinyo, me l'estimo bastant després del showcase que va fer aquí a Barcelona, sí, en col·laboració amb Spotify i el Barça, em va semblar maquíssima, simpàtica. No vaig parlar amb ella pas, eh?
0: No, però
1: no sé, l'energia que desprenia a l'escenari em va semblar una tia xulíssima.
0: Doncs mira, Olivia Rodrigo, amiga del backstage.
1: Amiga del backstage, també amiga de Flashback, perquè ha arribat al número 1 de la llista diverses vegades, sí, amb cançons com Driver's License, per exemple, o aquesta que sentim que és Vampire. I fa poc, el 12 de juny d'aquest any, del 2026, sí, va treure un nou àlbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Sí, un àlbum que havies de posar amb lletra a mida 6 perquè hi capigués tot a la caràtula.
1: Sí, és molt llarg aquest títol. I és un disc que inclou la cançó Drop Dead, que també va arribar al número 1 de la llista.
0: Aquesta. Oh.

0: I aquest cap de setmana Olivia Rodrigo ha tornat a ser notícia perquè el dissabte 29 d'agost va tenir lloc el festival Daisy Chain Fields.
1: Molt bé.
0: És un festival benèfic que va organitzar ella mateixa a Califòrnia.
1: Sí.
0: Era un festival destinat a recaptar fons pels drets de les dones i va acabar recaptant 20 milions de dòlars.
1: Carai.
0: Per tant, de conya.
1: Oh,
0: molt
1: tant.
0: Bé, enhorabona Olivia Rodrigo per la feina. A més, ella mateixa va actuar en aquest festival i va interpretar cançons del nou disc, com aquesta Drop Dead o Stupid Song, i també èxits dels seus anteriors projectes, com Driver's License o Good For You.

0: l'energia del concert, pels vídeos que vas passar i per les notes de veu que ens anaves fent en el moment, quan va sonar aquest Good For You aquí a Barcelona, va ser increïble, eh?
1: No, i el públic, a més, estava entregadíssim. Semblava que anés a caure a terra, al Teatre Grec.
0: Em recorda, no sé per què, un punt a Avril Lavigne. Quan està així més desmelenada, amb aquesta cançó pop-rock així més agressiu i tal, sembla Skater Boy 100%.
1: Sí, la cosa aquesta de picar de genolls a terra una mica, de moure el cabell i això. Doncs a banda de totes aquestes cançons que coneixem molt bé aquí, Flashback, en aquest festival benèfic també va interpretar una cançó nova.
0: Epa!
1: És que el dia 24 d'agost Olivia Rodrigo va publicar una cançó que justament reivindica el feminisme. Per tant, era el lloc idoni per presentar aquesta cançó per primera vegada.
0: En una gala benèfica, bueno, festival benèfic pels drets de les dones, doncs evidentment.
1: La cançó es diu Serena Joy i està inspirada en el personatge homònim del Conte de la Criada.
0: Ah, uau, molt bé.
1: Per tant, és com que tot queda molt ben lligat. I justament aquesta cançó, Serena Joy, també té un objectiu benèfic i és que part de la recaptació es donarà a causes benèfiques relacionades amb el feminisme i amb els drets de les dones.
0: Molt bé, doncs aquesta és la nova cançó d'Olivia Rodrigo, la va presentar l'altre dia en exclusiva i l'escolteu també en exclusiva a Flashback, on si no, al backstage de Flashback. Olivia Rodrigo, es diu Serena Joy, la recomanació nocturna d'avui. Yeah.

0: És el so de DJ Goix al costat de Jason Derulo i aquesta que es diu Michiko, 10 minutets i les 11.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir,
0: sí,
1: la combinació guanyadora va ser...
0: els números 9, 14, 35, 43 i 50. Hola.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. També m'ha faltat dir que els sols són el 3 i el 7, però pensava que em diria ell i els sols, per això se m'ha fet tan llarg. És primer inici de temporada, encara no me'n recordo de l'àudio. En fi, 10 minuts i les 11, va. Això vol dir que els del backstage de Flashback fem les tres coses de sempre, que és tancar els ànecs, plegar veles, i tocar el dos.
2: Tocar el dos.
0: Clar, em faltava una frase, no sabia quina era.
2: Clar, és que has volgut ser original i dir-ho així com raro,
0: sí, sí,
2: i t'has fet la pitja un liu.
0: Toquem el dos, tanquem els ànecs i pleguem veles.
2: Això mateix.
0: I marxem,
2: anem a dormir.
0: Marxem a dormir, demà... Hi ha sorpresa, demà.
2: Mira, demà tocarem fusta perquè aquesta sorpresa no es gafi.
0: Sí, digue'm.
2: I ja està. I ho deixarem aquí.
0: Sí.
2: I tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem, però esperem que sí, eh?
2: Esperem que sí.
0: Demà a les 8 del vespre hi tornem els del backstage. Demà també torna en Marc Llibre.
2: Sí.
0: Demà ens tornem a barallar a l'Stop of a Cringe. Ja era hora.
2: Bueno, ja portem barallant-nos, sí, tots aquests dies.
0: Ens hem barallat sense necessitat de secció.
2: És veritat.
0: I demà més energia, que gairebé ja tenim la setmana.
2: Vinga.
0: A descansar.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
4: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és un dels èxits d'aquest estiu que
1: anem deixant enrere, xiu-xano. Ja estem a setembre, ja hem tornat de tornada, eh? Sí, a la feina i a tot arreu. En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: És la graciosa, amb Elvis Crespo, Quevedo, és l'èxit de la setmana. Després del backstage, ara mateix, les 11 i 5 minuts, aquesta nit de dimecres. Ara amb els Enigmes de les Arts.
2: Amb Andreu Preses.
1: Segurament t'estimo. Bona nit. No crec que...

Doncs vinga, la superestrella. L'Aitana, Flashback enrere, la Sabrina Carpenter, Floraida. Mira, tenim a punt a Rey, Olivia Rodrigo, la Rosalía. Another, amb Talk to You. Abans, cançó dedicada a vosaltres, a la millor gent del planeta. Estem parlant d'una de les últimes cançons de Mama.

0: al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.
1: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. En un 3 i no res arribarem al punt de la mitjanit. Ho farem escoltant, mira, David Guetta, Bruno Mars amb I Just Might, i també les guerreres, les K-Pop Team Hunters. Abans, Miki Núñez, un altre cop.

0: tots els dies
1: els que catarres. Vindran. Diumenge, sense drama. D'aquesta manera t'hem estrenat Ja som a dijous. Sí, dijous 3 de setembre de 2026. 12:03. I ara amb la nova

Va agafar la instrumental d'aquell sambari de teïsto, no? I mira, li ha sortit força bé la cosa, eh? Tucci, ensaia-t'hi a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. I ara, una de les cançons que només pots escoltar aquí a Flashback. La signen Cora. Cora.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

És el so urbà d'aquest estiu 2026, que si no ja no anem deixant enrere. Ana Mena, Lola Índigo, Pati Toa. T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa de Flashback? Des del matí, la mare que va parir, a la sessió Flashback, a la llista, o has fet una dedicatòria al feedback i la vols tornar a escoltar? Flashback.cat i també a través de la nostra aplicació. I ara, Flashback, la Fred García. Vine'm a buscar.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: sabrosa.
1: Ai, la graciosa. L'èxit de la setmana, Quevedo, Elvis Crespo, han fet bona unió, eh? Tros d'èxit que han fet, mare meva. La 1:04, a punt Rosem Bruno Mars, també Another I'm Talk To You i Coldplay. We pray, we pray.
2: Amb Andreu Preses.
1: Abans hem d'escoltar el xiulet dels tiets amb Era Això. Bona nit. Bona nit.

Quines ganes de punxar-vos aquesta cançó aquest cap de setmana. Divendres va parir tornar a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. Les dues últimes parades de la gira més important, la gira XXL de Flashback. Va parir tornar.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El so dels èxits.

0: L'estrella, superestrella.
1: A Flashback, només exige Andreu Preses.
0: I ara, celebrant els 40 anys de Sopa de Cabra, amb Jordi Stone, és el Far del Sud. Bona nit.